0: Barcelona, determinats carrers, determinades zones, sí. Deu pensar, però aquesta
1: gent... Foten aquesta
0: gent. Són autèntics porcs.
2: Que porc, increïble, sí, eh?
3: Com és? Són uns autèntics porcs en japonès?
0: Sí, és que tinc bastant localitzat el japonès i el xinès.
3: Ah, com seria?
0: El japonès és més triat. I el xinès acaben amb una vocal amunt.
4: El matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.

0: hizo ni cola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Oficial dels èxits.
2: Hello, darkness, my old.

0: Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Mesclada per Andreu Preses.
1: M'agrada Flashback.
0: La ràdio oficial dels èxits.

0: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Una ràdio.
2: Tots els èxits.
1: Flashback.

0: els més top sempre passen pel backstage.
1: Judit Martín, benvinguda al backstage.
2: A mi l'única cosa que m'activa abans de començar un espectacle és tenir música a tota castanya i ballar. Recordo quan el meu pare conduïa, el meu pare era sordo, jo aprofitava, que diu, buah, quedaré sorda, però és igual, com se sent a dins un cotxe.
3: És increïble.
2: I ara...
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera. A Flashback.

0: Per començar aquest matí de dimecres amb l'alegria de Hajal i Soldo. Jamaica, bam, bam, són les 5 i 3 minuts. Que tal, com esteu? Matí de dimecres. Dimecres que es diu 9 del 9 del 2026. Ara amb Good Old Days. Cris de Sarandi.
1: Només éxits. Amb Andreu Preses.

0: cantant a ple pulmó. Sapphire, Ed Sheeran a Flashback. Tots els èxits hi tenen cabuda. Ja ens segueixes a les xarxes socials. TikTok, Facebook, Twitter... Twitter, quin Twitter diu X. El nostre canal de YouTube en el que pengem un tou de contingut. Segueix-nos!
1: Amb Andreu Preses.
0: I de pas, si ens vols seguir, també em pots seguir a mi. @AndreuPreses. Ara el so de Tim Impala amb Dràcula.

Mr. Know-it-all, Teddy Swims. A partir de les 6, una nova edició del matí, la mare que el va parir, capitanejat per Carles Pérez. Una abraçada, Andreu Preses. Me'n vaig amb una de les novetats de la setmana. Col·laboració de Gent està amb Nil Moliner. Aquí, amb qui estaràs?

0: Des del cor del Passeig de Gràcia de Barcelona i per a tot el país, aquí comença El Matí i la mare que el va parir. El despertador de Catalunya. Amb Carles Pérez.
1: Ja comença a fer-se...

0: Flashback.
1: Hola, som els Catarres i enviem una abraçada ben forta a tots els oients del matí i la mare que el va parir.
2: Gràcies, Catarres. Comencem, vinga.
3: Senyores i senyors, nens i nenes, Tipi, Zape, Mortadelo i Filemón, Goku i Vegeta, des d'ara i fins a les 11.
4: Lleva't, dutxa't, esmorza, baixa al carrer, agafa el cotxe...
3: El que sigui que hagis de fer, fes-ho amb Carles Pérez i para l'orella, perquè ara mateix comença el matí i la mare que el va parir.
2: Doncs vinga, va, el despertador de Catalunya, que ja tenim en marxa. Gràcies per escoltar un dia més el matí i la mare que el va parir en aquesta edició que correspon al dimecres. Dimecres 9 de setembre del 2026. Ara sí, el curs ja ha començat. Si ahir hi havia molta gent que no havia anat a escola o a l'institut per el tema de la vaga dels professors, una abraçada des d'aquí a tot el personal docent de Catalunya. I no sé, el nostre ànim a seguir reivindicant no només la millora dels seus drets laborals, evidentment, sinó la millora de l'ensenyament en general a Catalunya, perquè tot el que reclamen els profes i les profes és bàsicament per millorar l'ensenyament dels nostres nens i les nostres nenes. Així que, en fi, tots amb vosaltres. Doncs això, que avui comença sí o sí. Avui no hi ha jornades de vaga, per tant, avui sí o sí a l'escola, també us diré, o a l'institut. Setmana curta, setmana curtíssima. Divendres, festa, per tant, mira, d'escola, doncs, dimecres, dijous només, no està malament. Benvinguts al dimecres, dimecres de Gran German, avui, evidentment, a 8:15 del matí, aterrarà aquí, al matí, la mare que el va parir, el Gran German, amb el seu concurs. Què buscarà avui? Aquesta és la gran pregunta. Però el que sí que sé és que qui ho encerti s'anirà a gaudir d'una experiència culinària excel·lent, una experiència gastronòmica espectacular a Cal Tallet, cuina d'abans, cuina de l'àvia, cuina de tota la vida, amb productes de màxima qualitat, bàsicament perquè són d'or propi i de quilòmetre zero. Per tant, tot el que sigui Cal Tallet és sinònim de qualitat. Doncs avui regalarem un àpat a Cal Tallet. A part d'això, seguirem regalant la samarreta del matí, la mare que el va parir, el joc de les paraules, i també entrades per anar a l'Aquàrium de Barcelona, al mateix joc de les paraules. I avui estrenem nou espai, a les 9:05 del matí. Una secció molt xula i diferent. Jo crec que cap programa de ràdio fa aquesta secció. Us fem la falca del vostre negoci gratis. És a dir, vosaltres ens envieu WhatsApp o un mail i tal, dient si teniu un negoci, he començat un negoci de, no sé què, perruqueria, jo què sé, no, carpinteria d'alumini, no sé, el que sigui, el que sigui. Ens dieu 4 ítems i nosaltres us fem una falca al moment en directe. Avui això ho farem a partir de les 9:05 del matí. Farem aquest experiment a veure què tal queda. A part d'això, el flashback de flashback, parlarem de la princesa Leonor que ha començat la universitat, la carta oberta, les veus del Marc, i en fi, tantes i coses que han de passar fins les 11 del matí. Així que, benvinguts, benvingudes al matí, la mare que el va parir en aquest dimecres. Jo sóc en Carles Pérez i, com sempre, us agraeixo profundament que escolteu la ràdio i que ho feu tant d'hora, tant d'hora. Bon dia!

0: el matí i la mare que el va parir. De dilluns a divendres, de 6 a 11, amb Carles Pérez.
1: Ja està sonant un temazo, és el més nou d'Ariana Grande, amb el qual comencem avui Hate That I Made You Love Me. Així es diu. Bon dia a tothom.

0: no et volies llevar tan d'hora...
1: Però què passa, xavales?
0: Haver-te fet futbolista o youtuber.
2: This is important for the players, for the team.
0: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback. Només amb Carles Pérez.

0: Aquí teniu The Fate of Ophelia amb la Taylor Swift. Quan som a punt d'arribar a un quart de set d'aquest matí, mica en mica anem aixecant i despertant aquest dia, aquest dimecres 9 del 9 del 26. Bon dia a tots.
1: Al matí, la mare que el va parir. El programa d'humor que desperta Catalunya. Amb Carles Pérez.
0: Bon dia. Cop d'ull al temps, com sempre, a aquesta hora.
2: Canvi de temps.
0: L'estàvem esperant, la veritat és aquesta. Estàvem esperant el canvi de temps. Canvi de temps que arribarà avui. Canvi radical de temps. Per culpa o gràcies al pas d'aquest front que farà baixar les temperatures i deixarà tempestes fortes i aiguats. Al matí les tempestes avançaran del Pirineu cap al mar amb fortes ràfegues de vent, per tant, al tanto. A la tarda s'obriran clarianes, però encara hi haurà ruixats i tempestes irregulars. Les temperatures que avui aniran a la baixa respecte a aquests últims dies, que sincerament ha estat un autèntic no viure. La xafogó ha fet que molts estiguin, ja m'hi col·loco aquí, en aquest grup, que estiguessin més de mala llet del normal. Vull dir, és així, sí, em sap greu, però aquestes temperatures tan altes, al final, et foten bastant dels nervis. Segurament no sóc l'únic. Per tant, ja esperàvem aquestes temperatures que aniran baixant al llarg del dia. Ara encara no és que es noti gaire la baixada respecte a la mateixa hora del dia d'ahir, però mica en mica aniran baixant. A Barcelona ara mateix tenim 24 graus, a Tarragona, que per cert estan a les portes de les seves festes de Santa Tecla, 25, a Girona 21 graus, i a Lleida ara mateix 22 graus.

0: Gómez i Homes. Volíem enviar una salutació amb molt amor a la gent del matí, la mare que es va parir, que esperem que sigui molt bé, que us desperteu de bon humor i un petó per tots.
1: Al Teseo.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Va, és el moment de repassar un moment per emmarcar del matí la mare que el va parir d'ahir, que érem dimarts i que va passar una cosa extraordinària. A veure, haurem de fer un doble salt mortal, val? Anem a recordar un moment d'ahir en el qual recordarem un moment de dilluns. M'explico, no? Bueno, ara ho entendreu. Escolteu i ho entendreu, perquè al final d'aquest moment hi ha algú que s'emporta un premi, algun membre de l'equip. Escolteu. Ahir, aquesta hora, a més, aproximadament, en aquest programa...
2: Ai, ara.
1: Passava això. Escolteu.
2: Han publicat un anunci com una campanya per aquest 11 de setembre. Ara bé, al vídeo hi surten unes persones que tu t'esperaries que fossin gent real. El que em molesta és que no és gent que podem reconèixer pel carrer, sinó que és gent feta amb intel·ligència artificial.
1: Una pregunta, el vídeo està comprovat que està fet a mi?
3: Hi ha polèmica aquí.
4: Jo per mi no hi ha dubte.
2: Gens de dubte.
1: Si no fos IA, voleu dir que no sortiria. L'ANC dient, això no és IA, mireu el Josep, que és el que ha sortit d'aquest vídeo.
3: Ho haurien de fer, ho haurien de fer.
1: Saps? És que el Marc, jo no té cap dubte.
4: Jo com ho he vist, ho veig claríssim, perquè és això, tots tenen el mateix tipus de pell, el mateix...
3: Jo, si voleu, fem una aposta. Si l'ANC sortirà 24 hores dient que no és IA, ens juguem uns croissants.
4: Vale.
1: Però llavors tu...
2: Tu contra el món, Oriol.
3: Queda gravat, això.
1: Tu creus que sortirà l'ANC a desmentir?
3: Jo crec que sortirà a desmentir que sí.
1: Vale, aquí som quatre, de fet, amb l'Aldo inclòs.
3: I que sortirà amb els actors dient que és real.
4: Bueno, acceptem el repte del croissant?
1: Sí, home, sí.
4: Bueno, pagaràs tu, eh?
1: Això passava ahir al matí la mare que el va parir. Ahir parlàvem d'un vídeo de l'ANC que tots aquí estàvem convençuts que estava fet amb intel·ligència artificial, menys l'Oriol, que deia que, bueno, hauríem de sortir l'ANC a desmentir-ho i que estàs convençut que ho desmentirien.
3: És que...
1: Ens hi vam jugar uns croissants.
3: És que jo no vull fer llenya de tres arbres caiguts, però...
1: Ah, espereu. Dues...
3: Jo em sobta la seguretat amb la que ho dèieu.
1: Sí, sí,
2: sí, però molt.
1: Dues del migdia rebo un WhatsApp que vaig a llegir ara mateix.
2: Ai, ai, ai.
1: Carles, com estàs?
4: No cal.
1: Soc l'Igor, cap de comunicació de l'Assemblea Nacional Catalana.
2: Oi.
1: Ben, ens ha comentat que aquest matí heu parlat d'un vídeo nostre que vam publicar la setmana passada de cara a l'11S.
3: No.
1: Ara he pogut sentir el tall. Només confirmar-vos que les 23 persones que surten al vídeo 23. Són de veritat. No estan fetes a mia.
3: Mira.
1: Van gravar l'estudi presencialment, la productora externa que va fer el vídeo té els documents de drets d'imatge de tots els participants.
4: Vale.
3: Per si vols els DNIs, eh?
1: Sí que és cert que es va gravar amb un croma i al fons està generat a mia. Ah. El croma, bueno, no ja les persones.
2: Ja.
1: I acaba dient, no sé qui ha guanyat els croissants que us heu jugat, però podeu aclarir aquest tema i fer una crida de cara a anar a l'11S. Doncs escolta, l'Assemblea Nacional Catalana ha desmentit que fossin IA, no són IA, són persones reals i, per tant, escolta, l'Oriol ha guanyat un croissant que et donarem sí, ara mateix.
3: Ah, sí?
1: Aquí,
3: ah,
1: al matí, i la mare que el va parir, croissant. És una napolitana més que un croissant, però bé, ja serveix.
2: Home, ja serveix.
3: Bueno, no, ja va.
4: És com la independència.
1: Ja serveix, a veure,
3: té tant de sucre que s'ha enganxat.
1: A veure. Fot-li queixalada, que tu mereixes. Espera un moment.
3: Mira.
1: Fot-li queixalada. Bravo! Ja té la seva part de l'aposta.
3: Vull confirmar que la napolitana aquesta no és IA.
2: No és IA.
1: Bueno, i tothom a la manifestació de l'11S, del divendres. És bona la napolitana?
3: Moltes gràcies, eh?
1: Molt bé, no, de res, que puguis esmorzar tranquil.
3: La propera aposta.
4: Ara prou.
3: No arribaran a 200.000 persones a la diada.
0: Flashback, escolta el va parir per treure't de llet. Al matí la mare que el va parir. El despertador de Catalunya.

0: però a mi em sembla una bogeria aquesta cançó, em sembla extraordinària. Karol G i Bruno Mars. Aquesta cançó és el seu estil. L'altre dia, no sé si ho sabeu, potser no, us explicaré una interioritat de Ràdio Flashback. L'altre dia estàvem fent la reunió de programació. Nosaltres, Najet, hola, bon dia. Per cert, a cada dijous fem una reunió de programació i escollim les cançons que entren a formar part de la família Flashback, per entendre'ns. Les que escolteu a la ràdio cada dia. I altres cançons que ja sonen i que les debatim, no? Rotllo, hòstia, aquesta què? Com us ha sonat aquesta setmana? Sí, molt bé, molt guai, no sé què. L'Albert Plana de Vall, me la demanen molt al feedback, no sé què, no sé quantos. I llavors, amb aquesta cançó, Karol G i Bruno Mars, Still, no sé qui era, sí que sé qui era, però no vull dir el nom. Va dir, a mi aquesta cançó em deixa fred. I aleshores jo em vaig emprenyar molt amb ell, perquè
1: sí.
0: No pot deixar-te fred aquesta cançó. Però que no heu sentit aquesta bogeria.
1: No ho vaig entendre.
0: Per favor.
1: Però hi ha una bona notícia, és que tota la resta estàvem com molt, no sé, com molt enamorats d'aquesta cançó.
0: Clar, és que, no sé, potser és un amor a primera vista d'aquells que, o com un amor d'estiu que et sorprèn molt o t'agrada molt al principi i després ja baixa. Però
1: una mica un amor com el que es diu que tenen entre ells, eh?
0: Què m'estàs dient?
1: Sí.
0: Entre el Karol G i la Karol G i Bruno Mars.
1: Sí, sí. Hi ha un rumor bastant extens de que estan junts, perquè s'han vist unes fotos, no sé què. S'han comentat a xarxes socials coses que indiquen que allà hi ha un algo.
0: La sensació és que si ets artista no pots fer un duet perquè t'acabes enamorant.
1: Si ets
0: actor.
1: És que és veritat, que tots com ho fan.
0: El món de la faràndula estan en allà que fan
1: quina
0: una cosa
1: feinada.
0: Així. Hòstia, noi, sí, Déu-n'hi-do. Bueno, que sabeu que aquesta cançó es diu Estil, amb Karol G i Bruno Mars. A veure què, aquests dos.
1: A veure què.
0: Segurament anirem sabent més coses, més notícies o més rumors. Nosaltres ara al matí la mare que el va parir, com sempre, l'horòscop del dia. I començarem amb els Àries, vinga!
1: Avui una decisió valenta et pot acostar al lloc que vols. No deixis que la por et faci quedar al mateix lloc.
0: Els que som Taure, com ens anirà la cosa?
1: Algú tindrà un detall que et farà especial il·lusió. Gaudeix-lo sense preguntar-te tant què hi ha al darrere.
0: Molt bé. Bessons.
1: Una casualitat pot canviar el rumb del teu dia. Estigues atent perquè les millors coses no sempre es planegen.
0: Cranc.
1: Avui necessitaràs envoltar-te de la teva gent una estona. Amb algú que estimes et donarà l'energia que et faltava.
0: Lleó.
1: Tens un repte al davant que pot semblar difícil. Confia en tu perquè estàs més preparat del que et penses.
0: No sé si el tinc aquí. Casanovas.
2: Hola, què tal?
0: És que estàs atent a l'horòscop sempre, tu, ho sé.
2: Sempre, clar.
0: I crec que ara ve el teu, no, Verge, no?
1: No.
2: No, jo, el cranc, ja ha passat.
0: Ah, ets cranc, tu, és veritat, com la meva filla, tota la raó. Per tant, avui necessites envoltar-te de la teva gent, Marc? Torna a casa.
2: Puc tornar ara, ja?
0: Sí, ja pots tornar. Ara truco ta mare que vindràs a dinar a casa seva.
1: Per envoltar-te de la teva
0: fantàstic.
1: Gent.
0: Per envoltar-te de la teva gent.
2: M'encanta.
0: No, Verge és l'Oriol Dalmau. L'Oriol Dalmau és Verge. És el que és Verge. Sí.
1: A veure què li passarà.
0: Verge, a veure què avui.
1: Avui una preocupació començarà a quedar-se enrere. Deixa de donar-hi voltes i permet-te tornar a estar tranquil.
0: Balança.
1: Algú pot despertar-te una il·lusió que no esperaves. No vulguis saber com acabarà i gaudeix del que està començant.
0: Escorpí.
1: És un bon dia per deixar enrere un mal rotllo. Fer les paus, encara que sigui amb tu mateix, això et farà sentir més lleuger.
0: Sagitari.
1: Avui la rutina et pot regalar un moment inesperadament especial. A vegades no cal anar gaire lluny perquè passin coses boniques.
0: Capricorn.
1: Un esforç que portes temps fent començarà a donar fruits. Valora tot el que has avançat encara que et quedi una mica de camí.
0: Aquari.
1: Algú avui et pot fer riure quan més ho necessites. Deixa de les preocupacions una estona de banda i gaudeix del moment.
0: I acabem amb tu, Peixos.
1: Fes cas a aquella il·lusió que últimament et ronda pel cap. Potser ha arribat el moment de deixar d'imaginar-la i començar a viure-la.
0: Molt bé, doncs ja sabeu com us anirà el dia. Amb l'horòscop del matí, la mare que el va parir. Arribem a l'informatiu de 2:15. Flashback.

0: en els resultats de les proves PISA, que avaluen el nivell de l'alumnat de 15 a 16 anys en ciències, lectura i matemàtiques. Espanya retrocedeix l'equivalent a un curs en comprensió lectora i obté 16 punts menys en matemàtiques. Són els pitjors resultats dels alumnes espanyols en les tres competències que s'avaluen. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més de 16 anys a qui relacionen amb el crim de Manresa, en què un home va morir apunyalat l'última nit de festa major, l'1 de setembre. Amb aquestes detencions ja són 4 els menors arrestats per la mort violenta. Els esports. El Real Madrid ha debutat a la Champions League amb una victòria per 2-1 contra l'Inter de Milà, un partit marcat pels xiulets al Bernabéu contra l'equip blanc, que va aconseguir els dos gols gràcies a Mbappé i Valverde. I avui a 7:15 de la tarda debuta el Barça i rep el Feyenoord a l'Spotify Camp Nou. Aquest vespre Hansi Flick no podrà comptar amb Eric García sancionat, ni Frenkie de Jong, que està lesionat, que en canvi podria tornar a tenir minuts.
1: Gràcies, Paula. Són 2:15 i 2 minuts de 7 del matí. Bon dia a tothom.
2: El matí i la mare que el va parir.
3: Prevención.
4: Perdón, Mónica, los delincuentes que entraron a su casa a las 7 de la tarde, usted tenía la reja cerrada.
5: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir.

0: a tothom, 2:04 de 7 del matí.
1: No puedo sufrir que en vela.
0: I ara és el moment d'anar-nos en cap a Mollà amb el Quim Vila. Hola, Quim Vila.
2: Hola, Carles, vols sentir el que faré avui al vespre?
0: Que, sí, clar, i tant.

0: Has vist?
1: Que guai. On ho faràs, això?
0: A Bellpuig.
1: A Bellpuig, bon lloc.
0: Canto el pregó de la Festa Major, sí, sí, aquest vespre.
1: O sigui, i per tant has fet una cançó expressa per Bellpuig.
0: Exacte, i la gent que vingui cantarà la tornada, que ja fa dies que se l'estan aprenent,
1: ah,
0: i jo cantaré les estrofes i faig una exaltació i un enaltiment de les virtuts de Bellpuig.
1: Que guai. Escolta'm una cosa, ara està pensant, la gent que vulgui encarregar-te cançons pel seu pregó pot fer-ho, no?, a la web.
0: Home, i tant, quimvila.com, i tant que sí.

0: Vale, sí, molt bé. Doncs avui a Bellpuig, a quina hora?
1: Sembla que és a 7:45.
0: Vale. Doncs escolta, tothom que estigui pels voltants ja sap que pot anar a veure el Quim Vila a Bellpuig a 7:45 a cantar el pregó de la festa major d'aquesta bonica vila, que, per cert, ja sabràs que té el circuit de Catalunya de motocross.
1: Sí, i tant, hi he anat molts cops. Sí,
0: a veure, si has de fer el pregó, Quim Vila, t'hauràs d'estudiar una mica els llocs on vas.
1: Sí, però vull dir que ja si vaig a un poble que tiren no sé, que fan coses... Jo què sé, Carles, tio, saps? Deixa'm, tio, saps? Va. Deixa'm.
0: No et faré més preguntes avui.
1: Que vaig anar, que per culpa teva vaig anar a un programa a Montmeló i encara em pita l'orella, tio, saps?
0: Sí, oi?
1: Allà, que hosti, que... No sé, no hi ha maneres més silencioses de deixar ecosistemes?
0: D'anar amb moto. Mm-hmm. Motos elèctriques, ja està, no? Mm-hmm. Bueno, què t'ha cridat l'atenció aquesta setmana, Quim Vila?
1: Vinga, va, un parell o tres de noticietes en funció del que se'n fotis fora o no. Mira, sí. A veure, primera notícia. Salvador Illa sobre l'inici del curs. Respecto el dret a vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació. A veure si ho he entès. Això és com dir respecto les closques dels ous, però també respecto les truites, no? Més o menys seria una mica...
0: Exacte.
1: O sigui, si fas vaga i no incomodes, per què collons l'has de fer, la vaga, no? Què s'hauria de fer? Tallar el pas dels camions distribuïdors de torró a mig Oriol? Què s'ha de fer per no emprenyar, no?
0: Clar, evident.
1: I vols dir que a vegades per anar millor no hi ha d'haver una acció traumàtica? O sigui, per fer el vi s'ha de prensar el raïm, per escalfar-se s'ha d'encendre llenya, clar. Per fer una escultura s'ha de picar pedra, per fer passar de moldre grans de blat, clar. S'ha de trencar el cor a algú per anar amb la teva futura exparella, també, sí o no?
0: Totalment, té tota la raó, sí.
1: Doncs em fa una mica de ràbia això d'evitar un conflicte sempre amb aforismes bonistes, sí. Que són una mica com respecto la llibertat d'expressió, però calla una mica ja la puta boca, que sí, una mica seria, que sí?
0: Sí, és bastant de l'esquerra, això, Vull dir, ho es porta bastant en aquest món.
1: Això ho has dit, però bueno, cal perforar terra i roca, no? Per treure aigua i petroli, no?
0: Segurament,
1: sí o no?
0: I tant, clar.
1: Mira, i ara que dic petroli, quin té les millors refinades versions i que el client tant admira?
0: Gasoil Rovira!
1: Molt bona aquesta... 3-20-7-7-7-7.
0: Digues, torna-la a dir, que no...
1: Sí, qui és?
0: No, el telèfon, Quim, el telèfon.
1: 3-8-20-7-7-7-7, l'eslògan no cal, no?
0: No,
1: cal. Va, una altra notícia, vinga, va.
0: Sí.
1: 3.000 vols i 340.000 passatgers afectats per l'erupció del volcà Anak Krakatoa a Indonèsia.
0: Vaja.
1: A veure, molt bé, però m'ha sonat... O sigui, m'ha sobtat una mica aquest titular, no? Perquè segur que se n'ha parlat més, però la gent que viu pel voltant d'on hi ha hagut la fogonada, estan tots bé o què? Perquè, clar, 3.000 vols i 350.000 passatgers afectats. Vull dir, quina desgràcia, no? A veure, segur que m'ho faig jo, que sóc de ment bruta, però he trobat la notícia una mica etnocèntrica, no ho sé.
0: Sí.
1: A veure, si la notícia apareix en una revista sobre destins turístics, la trobaria més normal.
0: Clar.
1: No sé, és com si diguéssim 30 pistes de vola i platja i 300 iots d'esbarjo afectats pel tsunami d'unes 30 metres a les platges de la Costa Brava.
0: Clar, i la gent local, què els ha passat, no?
1: No ha fet res més, el tsunami, o 3 camps de golf i 30 urbanitzacions de luxe afectats pel meteorit de 30 quilòmetres de diàmetre que ha caigut a Europa Central.
0: Exacte. Ja.
1: I no ha fet res més?
0: Sí.
1: No sé, em sona
0: bueno,
1: una mica estrany.
0: Bueno, esperem que no, esperem que estiguessin evacuats, aquesta gent de prop del Krakatoa, o no sé com es diu, i sí, no els hagi passat res, i llavors l'única afectació sigui cap amunt, en vertical.
1: No sé si ho tenen molt per mà, i quan els avis diuen ojo, vigileu...
0: És probable. És probable.
1: Allò que els elefants ja corren cap a...
0: Ara.
1: Saps allò que ja ho noten, aquestes cuques, no? No sé.
0: Ja és probable. Sí, i tant.
1: Els municipis petits alerten de les dificultats per cobrir plantilles de policia local.
0: Ah, carai.
1: Primer cop que he llegit això... O sigui, cobrir plantilles de policia local per tenir més agents, i he pensat que era una mesura municipal una mica desesperada, cobrir les plantilles de policia local per tenir nous agents. Saps quina és una de les excepcions al verb cobrir, no? Diguéssim,
0: no.
1: El diccionari.
0: Fornicar.
1: Clar, i pensat, hòstia, no sé si es mou, i és una mesura una mica lenta, perquè és uns anys, 20 anys vista, no?, entre que els agents creixin,
0: sí.
1: Es posin en edat de
0: però
1: poder
0: estudiar... Però deixa'm dir-te que és la teva ment que està bastant bruta, en aquest cas, Quim.
1: I clar, si és així, és que no sé, ho dubto, però si no m'ha quedat clar si cobreixen els agents a males, o d'aquí la dificultat, o els deixen triar els mascles, no ho sé. De totes maneres, crec que s'hauria de buscar un altre sistema no tan invasiu de l'intimitat policial, preocupava, Cans, com ho veus?
0: Segurament sí.
1: Doncs ja estaríem.
0: Quim Vila, una abraçada. Et veiem avui a Bellpuig a 8:45 del vespre.
1: D'acord, doncs apa, adiós.
2: Tranquil. No ets gandul.
3: Segur.
2: Ets lent en despertar-te.
3: Vale.
2: Al matí, la mare que el va parir. El remei més efectiu contra la mantra matinal. Només a Flashback. Només amb Carles Pérez.

0: és la Graciosa, que no és ni més ni menys que una illa de la comunitat canària, evidentment. Aquí tenim, perquè bàsicament Quevedo, perdoneu, ha fet un disc que és un fulletó informatiu de les Illes Canàries. És, jo no sé si el govern canari li ha pagat o alguna cosa.
1: Agència de viatges.
0: Exacte, és com una agència de viatges. Visiten Canàries, per favor. Connectem, com sempre, aquesta hora amb el Marc Casanovas. Al matí, la Marc Calvaperi, que està arribant ja cap a l'estudi. Xino Xano, pels carrers de Barcelona. Hola, Marc, què tal?
2: Hola, hola, què tal? Doncs encara prou bé, perquè amb el diluvi que ha de caure, no?
0: Sí.
2: Cauen quatre gotes de moment, el terra sí que és ben moll.
0: Sí.
2: Però no m'estic mullant, de moment.
0: Veurem avui, avui és el dia del canvi. Avui baixen les temperatures i arriben les pluges. Per tant, estigueu tots atents. A certs llocs hi ha alertes de alertes 5 sobre 6 per pluja, per tant, estigueu atents. Dit això, què t'ha cridat l'atenció de l'actualitat d'avui dimecres, Marc?
2: Doncs mira, no sé quin temps farà a Singapur, però allà els seus ciutadans estan bastant emprenyats, perquè el primer ministre de Singapur ha decidit pujar-se una mica el sou, i també els seus ministres, d'acord?
0: Ah,
2: ja veureu que no surt pas malament ser primer ministre de Singapur, perquè estava cobrant fins ara, aquest era el sou antic, d'acord? Quan diríeu, va, anem a fer porro, quan diríeu que cobra el primer ministre de Singapur?
0: Val, o sigui, el Pedro Sánchez de Singapur, per entendre'ns, no?
2: Sí, el Pedro Sánchez cobra al voltant d'uns 80-90.000 euros aquí a l'estat espanyol.
0: 80-90, val.
2: Singapur. Donald Trump, sí. Donald Trump, $400.000.
0: Vale, Déu-n'hi-do.
2: Anuals.
0: Ok.
1: A veure. Veus,
0: Sí.
1: Més, no? Entenc, o sigui, entenc que si la notícia...
0: Clar.
1: És que, clar, potser és el contrari, potser és una misèria.
0: Ja, ho
1: jo
0: fa això.
1: Jo crec que
0: Marc
1: va cap a la
0: vegades
1: misèria. Sí, sí.
0: Sí,
2: misèria...
0: No ho sé. Va, jo dic $500.000 per dir-ho.
2: Mig milió, sí. Vale?
1: Jo una mica menys.
0: La Najet, recordem que és un
1: exacte, és
0: numèric que... coplègica o alguna cosa així.
2: Sí.
0: No sap què és molt i què és poc.
1: No. Una mica menys que el Carles.
0: Vinga, no es mulla.
2: Doncs fins ara, cobrava $1.7 milions.
0: Hòstia, Déu-n'hi-do.
2: El primer ministre de Singapur.
0: I se l'ha pujat.
1: Això és molt.
2: Se l'ha pujat ara el sou perquè diu que, bueno, porten 15 anys sense tocar el sou, tot ha pujat molt, la inflació ha sigut un 30% els últims 15 anys, per tant, ha perdut poder adquisitiu i hi havia un greuge.
0: Sí.
2: I ara està cobrant, ell mateix s'ha ficat el sou de $2.8 milions.
0: Vinga! Vinga!
1: Ell mateix, clar.
2: Ell mateix. La majoria dels seus ministres arriben al milió de dòlars també de salari anual, i ja us podeu imaginar, doncs, que la gent, home, molt popular aquesta mesura no ha estat. Ell ho justifica dient això, diu, vale, sí, d'acord, no és popular, però s'havia de tocar el sou.
1: M'és igual.
0: S'havia de tocar, però
2: per, s'havia de tocar.
0: A més a més, clar, jo desconec la realitat de Singapur, però hi deu haver gent que no arriba a final de mes allà, com a tot arreu, no, m'imagino? I per tant, la falta de respecte d'un president...
1: Si s'havia de tocar, s'havia de tocar per tothom.
0: Exactament. Hòstia, Déu-n'hi-do, eh?
2: Déu-n'hi-do.
0: Gairebé 3 milions de dòlars que cobra el Perla, que és el primer ministre de Singapur.
1: Al final no era misèria, eh?
0: No, al final no era misèria. En aquest cas no era misèria.
2: En polítics mai és misèria.
0: Exacte. No. Ens veiem a l'estudi d'aquí un quart d'hora llarg, Marc.
2: Vale, va, fins ara.
0: Fins ara. I ara detalls.

0: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Vostè m'està reconeixent que això que han fet, que és posar entrades per Bruno Mars sense poder-lo veure, és una estafa.
2: No. Això és only audio.
3: Only audio, home, sí.
2: Això és gràcies a vosaltres, al matí la mare que va parir. Jo soc oient des de fa molts anys.
3: Sí. Ah, sí?
2: I un dia, me'n recordo que us vaig venir a veure en directe,
3: sí,
2: i dic, hòstia, amb aquestes cares millor un only audio.
3: Què diu?
2: No, és broma.
3: Ah,
2: no us he escoltat mai.
0: Al matí la mare que el va parir. A Flashback.
1: Uala. Uala. No, jo ara mateix, Najet, sí. Acaba de fer un llampec a Barcelona.
4: És que...
1: Que he flipat.
4: Ha il·luminat l'estudi.
1: Em pensava que era un flash que algú ens està fent fotos.
4: Sí, sí,
1: i no, està llampeguejant a Barcelona, que dona gust. O sigui
4: el cel fa fotos avui.
1: Hòstia, és d'aquells dies que fa fins i tot un pèl de iuio, sí, ara mateix. Eh?
4: Sí, sí,
1: ara mateix
4: sí.
1: Un pèl de iuio. Bé, estigueu atents, com deia avui, perquè s'esperen pluges fortes, són molt fortes a bona part de Catalunya, el Penedès, el Vallès Occidental, tota aquesta zona. Estigueu atents, sobretot cap a mig matí i migdia, estigueu ben atents, a la tarda sembla que també, però ja la cosa anirà una mica de baixa i les temperatures, això sí, se suavitzen, cosa que agraïm tots moltíssim. Però va, em vas dir que vas anar a veure Cronos.
4: Sí, és el dia de parlar de Cronos.
1: A veure.
4: És molt gros perquè aquesta pel·lícula ha sigut el millor debut d'una pel·lícula en català des del Carràs, que va ser l'any 2022.
1: Imagina't.
4: I ha portat, només en un cap de setmana, que és aquest cap de setmana passat, que es va estrenar el divendres, 33.651 espectadors al cinema.
1: Uah, és molt.
4: En un cap de setmana. Això és moltíssim.
1: És increïble.
4: Sí. És una pel·lícula que se'n parlarà molt, jo crec, que ara comença a parlar-ne tothom, que és molt impactant perquè et genera una tensió des del principi fins al final. Passa molt ràpid, no m'hagués importat que hagués durat una mica més, o sigui, dura 2 hores, imagina't, que per mi això és molt, però bueno.
1: És la pel·li que narra els atemptats del
4: 17 d'agost. És com un thriller policíac, vale? O sigui, de Barcelona i de Cambrils, els atemptats.
1: Sí.
4: Agafant el punt de vista dels Mossos d'Esquadra, és com una mena de documental, o sigui, no hi ha lloc per ficcionar res, és que no cal, vull dir, potser...
1: Estan ficcionades les converses entre si, perquè és clar,
4: sí, clar.
1: Al final...
4: Però no, potser seria fins i tot una mica una falta de respecte que es ficcionés aquest fet, no? I és com van haver-se de posar mans a l'obra en el moment que va patar tot això, tota la part dels Mossos d'Esquadra. És molt impactant perquè és casa nostra,
1: clar.
4: No? I llavors tothom recordem on érem aquell 17 d'agost i això, però veure el que va passar per allà on passes cada migdia i som així d'egoistes i és per això que ens impacta.
1: Sí, sí, sí.
4: Perquè és casa nostra, bàsicament. Aquí, sí. Sí, però et posa la pell de gallina des del principi fins al final. I per aquests hi ha com una mica de crítica i de polèmica de que no ha acabat de sentar gaire bé aquesta pel·lícula. Per una banda, perquè és un fet que és massa recent.
1: Yeah.
4: I això crec que és veritat. Perquè et fa sentir una mica estrany. O sigui, no se n'ha parlat prou en tots aquests anys com per estar-ne fent una pel·lícula. O sigui,
1: clar.
4: No se n'ha parlat gaire d'aquest fet. Tenim moltes preguntes que no s'han respost.
1: Clar.
4: I ja n'hem fet una pel·lícula.
1: Sí, sí, sí.
4: Saps? I, de fet, s'ha fet molt viral un tuit del Javier Martínez que va perdre el seu fill en aquests atemptats, el seu fill de 3 anys, i va explicar que l'havien convidat a ell i a un grup de víctimes a veure aquesta pel·lícula 2 dies abans de l'estrena.
1: Yeah.
4: Però ella es queixava una mica de dir, ok, que me la convides a veure, però si hi ha alguna cosa que no em sembla bé, tampoc la canviaran. Hi ha algunes escenes que a ell li han fet molt de mal.
1: Home.
4: Òbviament, anar a veure aquesta pel·lícula quan es porta el fill, pues, el mal que fa. Però que ell es queixava una mica d'això, de dir, hi ha escenes que fan molt de mal. A mi em va agradar bastant aquesta pel·lícula, però em va faltar alguna cosa. O sigui, crec que em va faltar una mica més d'humanitat, perquè sí que és veritat que, una mica entre cometes, valores molt la feina dels Mossos d'Esquadra, que has de tenir, pues, aquesta sang freda de fer aquesta feina, d'organitzar.
1: Sí,
4: o sigui, la feina que havien de fer era com ordenar el caos que hi va haver en aquests dies, en aquests 4 dies de perseguir, doncs, tota aquesta gent. I molta gent comenta que sembla una mena d'estratègia per netejar la imatge de la policia.
1: Yeah.
4: I estic mig d'acord, perquè sí, és evident, perquè hi ha molts policies que queden com uns herois,
1: sí,
4: però n'hi ha molts altres que no. Perquè
1: a
4: hi ha
1: la pel·lícula, eh?
4: Exacte, que els tracten una mica com, bueno, saps? De que no són...
1: De tontets.
4: Una mica sí, de que si no ho pots aguantar, això, perquè és un xoc molt gros, te'n vas cap a casa.
1: Ja. Yeah.
4: I n'hi havia alguns que no ho aguantaven. Un se li va disparar la pistola al Hard Rock, que és on van muntar l'operació policial per estar allà organitzant coses als Mossos. Se li va disparar sense voler. Ai, perdó, se m'ha escapat, m'entens? O sigui, vull dir que sí que relata algun tipus de mosso que dius, bueno...
1: Per tant, descartem que sigui una pel·li per blanquejar els Mossos.
4: No ho sé, encara.
1: Ja, t'estàs pensant.
4: O sigui... No ho sé.
1: Yeah.
4: No tots.
1: No, és que...
4: Se't queda una mica la imatge de, hòstia, sort d'ells, tot això. Sí, però sí que penses, hòstia, n'hi ha algun que potser no hauria d'haver Val. Aprovat les proves.
1: La peli comença, amb els terroristes... o la peli comença amb l'atemptat directament?
4: La peli comença amb l'atemptat, val, amb l'atropellament, diguem.
1: Sí, perquè això tenia una, hi ha una prèvia, que és que aquests terroristes estaven al Canà, o al, sí, al sí, Canà, amb una
4: comença
1: casa...
4: Comença amb l'explosió del Canà.
1: Que li explota la casa, perquè la tenen plena de bombones de butà.
4: Sí, aquesta és la primera escena.
1: Perquè havien de... o sigui, l'acció terrorista era una altra, no era aquesta.
4: Era
1: sembla que aquesta va ser...
4: volar la Sagrada Família.
1: Exacte, o al Camp Nou, estaven allà, allà. Aleshores, es veu que aquesta va ser una acció mig improvisada d'un d'ells.
4: Bueno, perquè...
1: I,
4: sí, sí.
1: Bueno, i per això et preguntava si començava... És a dir, si tot comença amb aquesta preparació, tot el tema de l'imam de Ripoll i tota aquesta història, bueno, o comença directament amb les Rambles. Amb, ja.
4: No, es veu, la primera escena és allà al Canà, l'explosió, i llavors després que comencen a haver-hi això, corredisses per les Rambles,
1: val,
4: hi ha dos policies que estaven vestits de paisà, val, i llavors se'n comencen a adonar que tothom està corrent, tothom està passant alguna cosa,
1: sí,
4: i llavors sí que se'n comença a adonar que hi ha hagut aquest atropellament massiu a les Rambles.
1: Déu-n'hi-do. Bona pel·lícula o no, per
4: sí,
1: això?
4: Sí,
1: bona pel·lícula,
4: un 7 i mig. Sí que m'ha faltat...
1: Bueno, mig,
4: sí, sí, està bé. O sigui, jo la tornaria... Bueno, tornaria a veure, potser no, però...
1: Ja com a, ja com a pel·lícula, recomano. Com a pel·lícula.
4: Sí, sí, exacte.
1: Ja.
4: És que hi ha moltes coses darrere.
1: Com a entreteniment.
4: Sí, com a pel·lícula està molt ben feta. Sí. És una liada perquè van haver de gravar a la Rambla, a Plaça Catalunya, mentre hi havia obres. Per tant, ha sigut una coordinació molt complicada.
1: Vale.
4: I està molt ben gravada. O sigui, és fa patir, però és maca de veure de lo ben fet que, ben feta que està.
1: Però potser com a entreteniment no és l'expressió que podia haver fet servir... O sigui, podia haver fet servir una altra expressió.
4: Bueno, és una cosa documental.
1: Perquè entreteniment, quan narres aquests fets tan grossos i que t'han passat aquí a casa, potser no seria la cosa. Però al final
4: bueno,
1: ha de ser una pel·lícula, ha de tenir sí, el seu ritme i la seva...
4: Jo recomano que l'aneu a veure. Després la part més ètica de s'havia de fer això o no, ja és com ja un altre tema, però com a pel·lícula, si treus d'aquest context, sí, sí,
1: molt bé,
4: és una bona pel·lícula.
1: Jo dic perquè vaig anar a veure Balandrau també, que narra aquesta també tragèdia sí, del Balandrau i que a més també ens toca i tal, i jo la vaig trobar bé, però...
4: Et va faltar
1: alguna cosa, no?
4: Sí, aquí sí, també et faltarà alguna cosa.
1: Sí,
4: sí, sí.
1: Bueno, de moment el que no falta a Barcelona és il·luminació, perquè ara això mateix està llampegejant que dóna gust. A 3 minuts i ens plantem a les 7 del matí. Jason Derulo amb un clàssic de fa 11 anys, Want to Want Me, i a Flashback. Bon dia. It's too hard to sleep.

0: Jason Derulo, One to One Me, Remember del 2015. Sonant des del matí la mare que el va parir de Ràdio Flashback, a punt d'arribar a les 7. Abans d'arribar-hi, deixeu-me saludar l'Aroa. Aroa, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Escolta, que em diuen que avui comences el batxillerat, no? O ahir vas començar-lo o com va això?
1: Ahir vaig anar una hora per fer orientació i avui sí que començo.
0: Molt bé. I a més en fa 16, et truquem en directe de part del teu pare, que diu que està molt orgullós de la persona en què t'estàs convertint, amb aquest gran cor que tens, i que et desitja que aquesta nova etapa al batxillerat et vagi tan bé com fins ara a l'ESO, que t'estima molt, tant que no li cap al cor. Què et sembla, Aroa? Veus que bonic?
1: El què?
0: Que dic que veus que bonic, no?
1: Sí.
0: Aroa, que vagi molt bé el dia i moltes felicitats, reina.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Flashback.
2: Bon dia, són les 7. El primer gran episodi de pluges del setembre amenaça gran part de Catalunya aquest matí de dimecres. A primera hora ja han començat a descarregar els ruixats que han obligat el govern a restringir la mobilitat i a suspendre les classes en 5 comarques. No podran anar a l'escola 300.000 alumnes del Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Protecció Civil ha recomanat evitar desplaçaments innecessaris i ha obligat a aturar l'atenció sanitària no urgent. D'altra banda, ha sortit a la llum un dossier del Ministeri de l'Interior amb una llista de periodistes i les seves ideologies. És un document que ha revelat El Confidencial i on es fan llistes de professionals en funció de la seva ideologia, de si són de dretes o d'esquerres, si ataquen o no Pedro Sánchez i el nivell de credibilitat que poden tenir. El ministre Fernando Grande Marlaska treu ferro a tot plegat i assegura que es tracta d'un document de treball. I dues persones han resultat ferides greus i dues lleus aquest dimarts a la tarda arran d'una explosió en un edifici a Cerdanyola del Vallès. El forjat del primer pis ha caigut a la planta baixa i ha afectat una joieria que s'ha acabat desallotjant juntament amb els dos blocs veïns. Els esports. El Real Madrid ha debutat a la Champions League amb una victòria per 2-1 contra l'Inter de Milà, un partit marcat pels xiulets del Bernabéu contra l'equip blanc que va aconseguir els dos gols gràcies a Mbappé i Valverde. I avui a 7:15 de la tarda debuta el Barça i rep el Feyenoord a l'Spotify Camp Nou. Aquest vespre, Flick no podrà comptar amb Eric García sancionat ni Frenkie de Jong, que està lesionat. Gavi, en canvi, podria tornar a tenir minuts.
0: Perfecte, anem al temps.
3: La xarxa de concessionaris de Barcelona de Kia et porta al temps.
4: Canvi de temps?
0: Doncs arriba aquest canvi de temps, Paula.
2: Sí, avui tenim un canvi radical de temps. El pas d'un front farà baixar les temperatures i deixarà tempestes fortes i aiguats. Al matí, les tempestes avançaran del Pirineu cap al mar i aniran acompanyades de fenòmens de temps violent, sobretot fortes ràfegues de vent. A la tarda s'obriran algunes clarianes, però encara tindrem ruixats i tempestes, això sí, de manera irregular. I en algunes comarques, la baixada de les temperatures pot ser de fins a 15 graus. I sobretot, remarcar l'atenció al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Baix i l'Alt Penedès.
0: Molt bé. Temperatures ara mateix, a veure.
2: Tenim 24 graus a Sabadell, 23 a Malgrat de Mar, 24 també a la Bisbal del Penedès i 20 a Banyoles.
0: Perfecte. Fins ara, Paula.
2: Fins ara.
5: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
6: Kia. Movement that inspires.
7: El matí i la mare que el va parir. Només a Flashback. Només amb Carles Pérez.

0: Fall Ultra. Aquesta cançó es diu Talk to You. Sona al matí la mare que el va parir. El rellotge de l'estudi marca les 7 i 5 minuts. D'aquest dimecres 9 de setembre del 2026. Avui és el Dia Internacional del Vehicle Elèctric. Per tant, si coneixeu Elon Musk i el saludeu de part nostra. Avui és el Dia Internacional del Sudoku.
1: Home,
0: és un joc que es va posar molt de moda. Jo recordo, quan estudiava l'any 2006, recordo que tothom a la classe, la primera classe, estava en un diari que es deia Metro o 20 minuts, en paper, fent els sudokus. T'enganxa...
1: Però va passar això una mica.
0: Sí, va passar.
1: Perquè quan aprens a fer-ho et fa il·lusió fer-ho. És com el cub de Rubik.
0: Sí. Que,
1: quan saps com va, et fa il·lusió i al cap de dos dies ja
2: t'avorreix. Ja,
0: ja no hi ha res. Però enganxa molt, Jo estic segur que si ara mateix tingués aquí un sudoku i tal...
1: Aniries fent.
3: I aquells llibrets, diaris.
1: I aquells llibrets de nivell 1, que t'animes, a la que vas al nivell 3 ja ho deixes estar.
0: Ja ho deixes estar.
1: Ja, ja no...
0: Això em passa a mi amb els... Jo estic molt enganxat, sobretot a l'estiu, els... no sé si en català es diu mots encreuats, que és una quadrícula... bueno, és això, mots encreuats. Sí, crec que es diu mots encreuats. Això enganxa... Jo estic però enganxat, els mots encreuats. Però, clar, tots els que trobo són en castellà. Aleshores, el crucigrames.
1: No hi havia una aplicació en català que es deia, no sé com, d'Optimot, això?
0: Segur.
2: El Wordley hi havia...
3: El paraulògic.
0: El paraulògic.
3: Aquest també, déu-n'hi-do. I el mot a mot. El mot a mot és el de més, que són mots encreuats.
0: Ah, val, doncs mira, hauré de fer... Però a mi m'agrada fer-lo en paper, saps? El mot encreuat en paper, a mi això és el que m'agrada.
4: Que boomer que eres.
0: Si algú té algun llibre en català, bueno, té, sap on puc trobar un llibre en català de mots encreuats, jo estaria encantat de la vida, perquè tot és en castellà. I al final...
1: Clar, ha d'existir.
0: Sí.
1: Això fa càmping, això.
0: Totalment.
1: Fa molt càmping.
0: Totalment. Dit això, Najet, a veure què ens expliques avui.
3: Mira, justament parlem del sudoku, perquè avui és el Dia Internacional del Sudoku, però per què es celebra avui? Si us heu fixat, un sudoku és una graella de 9x9.
0: Amigo!
3: I no és casualitat que es celebri avui perquè és 9 de setembre, és a dir, 9 del 9.
1: Això t'ho has inventat.
3: Van decidir que es celebrés avui. I encara que pel nom pugui semblar que el sudoku és japonès, no va néixer al Japó, sinó als Estats Units, perquè el va inventar un senyor que era molt aficionat als trencaclosques.
1: Val.
3: I, de fet, al principi no es deia ni sudoku, es deia un nom molt complicat, ¿vale? Que és...
0: Que no diràs, perquè és tan complicat.
3: És molt complicat, si vols el dic, però el dic molt malament. Sugiwa Dokushin ni Kagiru.
0: Clar, millor sudoku.
1: Ara sí que són americans.
3: Clar, però tot això molt complicat, el que volia dir, per això es diu així, els números no han d'estar sols.
0: Ah, val.
3: Fent referència que no es poden repetir ni en una filera ni en una columna.
0: Que bo. Bueno, molt bé. Doncs escolta, benvinguts al 9 del 9, que és el que tenen les caselles dels sudokus. Per això és el Dia del Sudoku. Són les 7 i 8 minuts. Bon dia a tothom.

0: Aitana, aquí teniu superestrella. Aitana, que, per cert, ahir va acabar la tanda de concerts a casa, al Palau Sant Jordi de Barcelona.
1: Sí, està fent 4 concerts, ahir va fer l'últim i els concerts han anat molt bé. O sigui, ahir sí. Fins i tot, de fet, va aparèixer el Josep Montero. Ah. Va pujar a l'escenari a cantar la gent que estimo
0: el cantant d'Oques Grasses.
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, perquè...
1: Últims instants, però sí.
0: No sé per què em sona un cameo
2: ja,
0: anterior.
2: Ja va passar.
0: Temps lliure, ara, no de fer cançons noves. Exacte. Moment, Josep, cantant d'Oques Grasses. Bon dia.
3: Bé, home, bé, estàs, com, l'Aitana.
0: I... Com va anar amb l'Aitana?
3: La gent que estimo.
0: Sí, l'estima l'Aitana?
3: A mi?
0: No, però no ho sé. Sí.
2: Ja t'agradaria.
0: Si us estimeu entre vosaltres, com a artistes.
3: Sí, home, clar.
0: Val, perfecte. Com va la preparació dels concerts d'Oques Grasses, Josep?
3: Bueno, tocant la trompeta amb el Ramon, amunt i avall, hem fet...
0: Perfecte, perfecte.
2: No s'estressa gent.
3: Sí,
0: no? No. I què faràs després d'Oques Grasses? Bueno, clar, t'avorriràs.
3: Estic allà a casa amb els gossos.
0: Sí.
3: Fent barbacoa amb els amics.
0: Perfecte, perfecte.
3: Una cosa farem.
2: Tens unes plantes.
3: Sí, exacte.
0: Val, ja, vols que et digui el que faràs?
3: Què faré?
0: Faràs un disc en solitari i tornaràs amb els Oques, vale?
3: Vale,
0: que ho sàpigues.
3: Com ho fa... sabies, tu, això?
0: Collons, perquè ho ha fet tothom, sempre.
3: Ja sí, no?
0: Sí, home, sí, sí, sí. Però no traiem protagonisme a Aitana, que va ser... Bueno, quants concerts ha fet a Barcelona?
1: 4 concerts. Ara el Palau Sant Jordi ha fet 4 vegades.
2: Normal.
1: I ella, doncs, va voler tenir un moment de catalanitat amb la gent que estimo, bastant bonic, però no va ser l'únic moment, perquè es va voler marcar també un momentet de defensar el català, defensar la llengua, voler salvar el català. Que ella és nascuda a Sant Climent de Llobregat, però tampoc és cap secret que ella sempre parla en castellà, que té família amb qui parla en castellà. I per això ha hagut de demanar ajuda a les seves amigues, fins i tot,
2: per
1: anar practicant el català de tant en tant.
0: Com? Hòstia, perdona?
1: I llavors poder estar tranquil·la i poder parlar en català als seus concerts en condicions i que no estigui nerviosa. Llavors a les amigues els hi ha hagut de demanar que li parli en català per practicar-lo. Podem escoltar, si vols.
0: Hòstia, que fort.
4: Però és veritat que jo he nascut aquí, a Barcelona, gràcies a l'escola, gràcies a Style College, he pogut aprendre perfectament el català. I m'agrada poder practicar-ho més. Estava parlant aquests dies amb les meves amigues i els hi vaig dir, mira, vull que em parleu català, perquè és veritat que ells amb mi no parlen català, perquè jo no acostumo a parlar-ho. I els hi vaig dir, sisplau, anem a català aquests dies, perquè m'encantaria l'últim dia a Barcelona parlar tota l'estona en català. Haig de millorar-lo, això sí.
0: Tinc la sensació que és una noia que ha vingut d'Argentina i que ha d'aprendre el català.
2: Fa 3-4 anys que està aquí, no? I que està... Bueno, Déu-n'hi-do, quin català que té per acabar d'arribar.
0: Clar, exactament.
2: És catalana.
0: La sensació és aquesta.
2: És molt important. Ell és rosauia. Són les dues persones més importants ara mateix de Catalunya. Bueno, igual sí, però... Tant ella com rosauia. Sí, però tampoc... Ja et diu molt de com va el país, però bé. Bueno, no, és un país que és català i és espanyol, simultàniament. És el reflex de Catalunya.
0: No, que sí.
2: De la Catalunya
0: sí.
2: Actual.
0: Bueno, segurament tot... és el reflex de Catalunya, malauradament.
2: Sí. És que és així, tot el procés, no, allò no va anar bé. Allò, tot el suflet, tota l'atenció.
0: No.
2: Pedro Sánchez, què ha aconseguit amb aquesta atenció?
0: Què ha aconseguit?
2: Doncs que acabi l'atenció.
0: Que acabi l'atenció,
2: tots molt més feliços.
0: Molt feliços.
2: Estem tots feliços.
0: Està tot perfecte, senyor Illa.
2: Ja no
0: tot
2: hi ha atenció, ja no hi ha problemes.
0: No
2: hi ha poemes.
0: Però vostè... No hi ha poemes?
2: Abans hi havia molts poemes. Ara ja no hi ha poemes.
5: No hi ha poemes.
2: No hi ha cap poema.
1: No.
2: Ara, si ets català, si ets espanyol, pots parlar perfectament i tothom t'entén.
0: Sí, tothom t'entén. Sí, però...
1: Perfectament.
2: Sí, perfectament.
0: Això d'Aitana m'ha deixat una mica així, eh? És a dir, no m'ha agradat. Què vols que et digui? No m'ha agradat, perquè m'ha semblat que... Això, no
2: em sap greu. Tu ets d'aquests del DP i t'agrada...
0: No, bueno, no, però... T'agrada
2: contra la llei.
0: Hòstia, però que una persona d'aquí hagi de dir he demanat a les meves amigues que em parlin català perquè així el puc aprendre.
1: Per practicar,
0: dius, home...
2: Per poder parlar tot el concert en català.
1: És molt greu, eh?
2: Ah,
1: sí,
2: no es veia segura per fer-ho,
0: Està molt bé, això. En fi, què més ens va deixar Aitana?
1: No només això, sinó que ella també consumeix cultura en català, ara per mantenir i practicar una mica per aquest concert, va estar en contacte amb la cultura catalana i ja veureu quin programa va fer servir per aprendre català.
4: Encara que les vostres famílies no parlin castellà, català, veure pel·lícules en català, on m'encanta Crims.
1: Crims?
4: I ara que porto tant de temps fora, m'he adonat que no és igual, que no és tan fluid, que no és tan fàcil per mi. I m'agradaria tornar a fer classes de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
1: És el més important que tenim a Catalunya.
2: Vol fer classes de català?
0: Però què és això?
2: M'ha encantat aquesta referència. Probablement parlem d'ell en un capítol de Crims perquè realment, escoltant-la parlar català, venen ganes de matar-la.
0: Ah, per favor, tampoc és això. Tampoc és això.
1: Però és molt gros.
0: Bueno, doncs ja sabem que Aitana mira Crims. Mira el Carles Porta per aprendre català.
2: Això mateix. Comencem.
0: És fantàstic.
5: El matí, la mare que el va parir. El programa d'humor que desperta Catalunya. Amb Carles Pérez.
6: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: cola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Els Flashy Ice Cream, aquí els teniu amb 30 Ufam i Dorayakis, mira'ls.
0: Jo poso flashback cada matí, em llevo més guapo i més eixerit.
2: Som Flashy Ice Cream i cada dia ens llevem amb el matí la mare que el va parir.
1: Avui atents tots plegats, eh? Atents perquè arriba aquest canvi de temps, venen pluges. Ara fa res amb la Naja. T'ho comentàvem que estava... En fi, jo pensava que havia arribat aquí el departament digital en massa, en aquest estudi, perquè, dic, mira, ens estan començant a fer fotos a sac i tal.
3: Els flaixos,
1: dic, no? Deixa'm posar-me guapo. Però no eren flaixos. No. Eren els llampecs que està fent a Barcelona, aquestes tempestes, eh?
3: Perquè...
1: Francesc, bon dia.
3: Mira. Tot, que falla fins i tot l'energia.
4: No, és pel tema del temporal, eh?
3: Esclar, tota l'energia convectiva de la temperatura escalfada de tots aquests dies.
1: Clar.
3: Doncs, evidentment, el nitrogen...
1: És com que esclata, no?
3: Què diu? No, és tan fàcil. No.
1: Ah, vol.
3: Sí, tenim una pressió...
1: Ui, que està llampaguejant.
3: Ah, exacte. Si em dones un parell d'hores, t'ho explico.
1: No, però...
3: Els 1.030 hectopascals normals de pressió atmosfèrica,
4: sí,
3: han canviat perquè hi ha una convecció vertical des de les capes més baixes de l'atmosfera cap a dalt.
4: Això
3: és
4: una
3: corrent d'aire molt calent que es troba amb un front molt fred i això genera un cicló invers.
1: Ah, invers.
3: Invers.
1: Que és el que fa que tinguem aquests llamps i aquestes pluges que vindran avui, no? Aquestes alertes.
3: No, és tot el contrari. Això el que fa és un temps estable, que és el que teníem fins ara.
1: Ah, val, perfecte.
3: Ara anem a la situació actual.
4: Però per què expliques el que teníem abans?
1: Ah, sí, això ho fan molt els del temps, eh? Expliquen el que ha passat avui.
4: Però si ho hem vist.
3: I ara mirarem una foto del Senegal.
1: El Senegal?
3: Sí, perquè...
1: Que ve d'allà aquest front, o així?
3: No, però s'ha vist un núvol lenticular.
1: Ah.
3: Estratugis.
1: Sí.
3: Que és...
1: Estratugis.
3: Jo no havia vist un estratugis des de la facultat.
4: Ah, sí?
3: I doncs, aquesta fotografia...
4: Doncs, home, val la pena comentar-la.
1: Home.
3: Molta gràcia.
1: Molt bé.
3: Però passem ja la
1: No, passem. És que...
4: No, ja està, ja.
1: Però, va, que avui hi haurà pluges i llampecs i de tot. Per tant, sí, avui, home, la situació, però... la notícia és aquesta.
3: Però primer repassem els litres que han caigut
1: a
3: Vinebre.
1: No, Vinebre no. Em sap molt de greu.
3: A Balaguer.
1: De Balaguer tampoc tenim la connexió.
3: A Mollerussa, que estem molt interessats en Mollerussa.
1: Francesc, gràcies.
3: A la Noguera.
5: Comença el dia rient perquè ets intel·ligent. Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.

0: Macho.
1: És una gran cançó de Bruno Mars que es diu Treasure i que recordem avui al matí. Recordem, ho dic perquè és el 2013, perquè és un remember. I que sona avui al matí la mare que el va parir. Que sona molt i molt bé, encara que en el primer dia, pràcticament.
2: Treasure.
1: Temazo.
3: Andorra. 96.0.
4: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.

0: la ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0
0: Flashback.
2: Bon dia, són 8:15. El govern ha decidit suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva d'avui per risc de pluja intensa al Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf i Baix i el Penedès, comarques que estan en situació de perill 5 sobre 6, segons les previsions del Meteocat. L'executiu també ha demanat que des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda les empreses optin pel teletreball, ajornar l'activitat sanitària no urgent i restringir la mobilitat. I en educació, caiguda sense precedents en els resultats de les proves PISA que avaluen el nivell de l'alumnat en ciències, lectura i matemàtiques. Espanya retrocedeix l'equivalent a un...

0: esportistes catalans que competeixen al màxim nivell. La convocatòria vol facilitar la seva preparació i participació en competicions i contribuir a fer compatible la pràctica esportiva amb la formació. La convocatòria està oberta fins al 30 de setembre i permet rebre fins a 6.500 euros. Els esportistes interessats ja poden consultar els requisits i el termini per presentar la sol·licitud. D'altra banda, si busqueu jocs de taula per jugar en família, cada vegada hi ha més opcions disponibles en català. Actualment se'n poden trobar prop de 1.500 per a diferents edats i de tota mena de temàtiques. El cercador Tot Joc permet trobar fàcilment les propostes segons l'edat o el tipus de joc. A més, en els darrers anys s'han incorporat més d'un centenar de títols nous en català.
1: Moltíssimes gràcies. Són 2:15 de 8. Bon dia.
2: El matí i la mare que el va parir.
3: Des de Estados Unidos llegan noticias preocupantes del estado de salud del expresidente Joe Biden. Sufre un cáncer de próstata agresivo y aunque los médicos manejan distintas opciones, aún no han decidido qué tratamiento seguir porque parece que tiene metástasis en los huevos. En los huesos, perdón.
4: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. Només a Flash.

0: Ah, estarem atents diumenge a partir de les 5 de la tarda a la llista, a veure si revaliden aquesta posició de privilegi Ana Mena i Lola Índigo a la llista Flashback. Número 1 de la setmana, aquest petit OA per segona setmana consecutiva. Veurem si en fan una tercera o no. Diumenge a la llista amb el Jordi Quadres.
1: El matí i la mare que el va parir. Cada dia de 6 a 11. Amb Carles Pérez.
0: Ens va cridar molt l'atenció una cosa ben normal, que és que una noia de 18-20 anys, dic 18-20 anys perquè no sé quants en té, vale? Però dins aquesta forquilla, 21 anys, comença una carrera universitària, entraria dins la normalitat.

0: El que passa que si la comença la princesa Eleonor, clar, doncs clar, és notícia 20 anys. Perfecte. 20 anys. Doncs la princesa Eleonor va començar la seva carrera de ciències polítiques a la Universitat Carlos III, que és veritat, sí, que té nom de parent seu, clar, de besavi seu. I va començar la uni, clar, m'imagino que va amb seguretat i tot plegat, per tant...
1: Quina
0: mandra. Sí, quina mandra. I ella com s'ha de comportar en aquesta de jo?
2: Feia riure la imatge perquè es veia ella caminant com si fos un estudiant normal i corrent, envoltat també de gent jove, sí, i al darrere un senyor ben calp amb un pinganillo, que ja es veia que era repetidor.
1: Clar. No, eh? No.
3: Però a una distància.
2: A una distància.
3: Una distància. Mantenir una certa normalitat.
2: Sí, exacte.
3: A mi el que sorprenia és que els alumnes que anaven al seu voltant no la miraven ni un instant.
2: No, perquè devien ser figurants tots, eh?
3: Suposo. Perquè el normal seria que estiguessin tots, ai, mira, mira, sí, no, però que va ni un.
2: I tu vols ser amic de la Leonora?
0: Home, evidentment. Home, evidentment.
2: Igual rasques algo.
3: No només amic.
2: Bueno.
1: Ui.
3: El que faci falta.
1: Amb esmorat d'ella.
0: Hi ha un tuit molt bona, Jet, sobre aquest tema de la uni, que ens ha fet molta gràcia. Llegim-lo, sí, si vols.
1: Anem a buscar-lo, aquest tuit.
2: Perquè
1: un tuit mal dit no,
0: ah,
1: està
0: no,
1: bé.
0: Exacte, s'ha
1: de dir. Llavors, sí, el estem buscant, l'estem trobant.
2: Però ha d'impressionar tenir-la a classe, perquè no pots parar de mirar-la.
0: Totalment.
2: Però no per res, perquè, clar, és que serà la reina d'Espanya.
0: Perquè el segurata també està a classe, m'imagino,
2: bueno,
0: no?
2: Bueno, espero que més apartadet, però...
3: I ara imagina que tu ets el profe i et diu una cosa malament. Tu la pots contradir?
2: No, bueno, clar.
0: O és un atemptat contra la corona.
2: És que li has de posar nota, eh?
3: Has de començar dient, con todo el respeto.
0: Espera, que tenim el tuit.
1: Sí, mira, diu, Leonor, cuando acabe la carrera... Tendrá que esperar 6 meses a que su padre le firme el título mientras se lo cruza en casa sin hacer nada.
2: Boníssim, eh?
1: Sin hacer nada, eh?
3: M'encanta. És possible que el pugui signar ella, eh?
0: Sí.
1: Pot ser.
2: A ella mateixa?
3: Jo crec que sí.
0: Però potser sí, potser sí.
3: Home,
0: com a futura... Fet, si el seu pare morís... Si morís avui, el seu pare... Sí, sí.
2: Déu no ho vulgui.
0: No, esperem que no. Però si morís avui, se l'hauria de firmar ella, el títol.
3: Ella es pot expedir tant títols com vulgui, com la dona de Pedro Sánchez. Exacte.
2: Se't complica la carrera, eh?
0: Doncs, al matí, la mare que el va parir, en una feina increïble de periodisme d'investigació, ens hem arremangat i hem aconseguit. Atenció, que aquest material, això és únic, eh?
3: Exclusiva.
0: És una exclusiva.
3: Exclusiva.
0: Tenim, sí, atenció... Hem hackejat determinats mòbils...
3: Oh, Pegasus!
0: Una mica sí.
1: No,
0: però és igual. Tenim, en exclusiva, les notes de veu que va rebre la princesa Eleonor en el primer dia d'uni. Tres de les quals són del seu pare, el rei Felip. Voleu escoltar la primera?
3: Evidentment.
4: Leo, guapa, cariño, ¿cómo estás? Oye, tú tranquila, que te irá muy bien la universidad, que ya sé que el primer día de uni da un poquito de miedo, es normal. Pero piensa una cosa, cariño. Tu tía Elena, Elena de Borbón, pues fue a la universidad también, ¿eh? Y la aprobaron. O sea, imagínate que, vamos, tú puedes estar muy tranquila, que esto tan complicado no puede ser. Venga, un beso.
0: Aquesta és la primera nota de veu que li va enviar son pare.
2: Però té raó, eh?
0: Sí.
1: Però t'has de tranquil·la.
2: Però està tranquil·la, que li no ve bé.
0: Encara tenim una segona nota de veu que va rebre la princesa Eleonor el primer dia d'uni.
4: Leo, una cosa, perdona que te vuelva a molestar. He visto que la primera clase que tienes es Introducción a las Ciencias Políticas. Pues no vas a poder ir, ¿vale? Porque tienes sesión de fotos con la prensa.
2: Vaya.
4: Luego tienes clase de Derecho Constitucional, tampoco podrás ir porque tienes reunión con el rector y su mujer porque les hacía mucha ilusión, ¿vale? Claro. Hacerse fotos contigo y tal.
2: Vale.
4: Y a última hora tienes clase de Historia Política, tampoco puedes ir porque tienes rueda de prensa para hacer valoración de tu primer día. Pero no te preocupes que está todo aprobado, ¿eh? Ah, y recuerda, tú eres una alumna normal, sin ninguna diferencia al resto de alumnos. Venga, un beso.
1: Venga, un beso.
3: Com qualsevol altre.
0: I tant. Però és que hi ha una tercera nota de veu de son pare.
1: Ah.
0: Sí, sí, escolteu.
4: Leo, y otra cosa. Estoy un poco pesado, perdona, ¿eh?
2: Sí.
4: Mañana tienes clase de economía. Recuerda, la mayoría de la gente lo de vivir de los impuestos de los demás no lo puede hacer, ¿vale? Esto es una cosa nuestra, de nuestra familia. Yo te lo cuento porque esto mañana te va a costar de entender. Mañana te lo explico con calma, ¿vale? Lo de los impuestos es solo nosotros. Los demás se tienen que ganar su propio dinero, ¿vale? Ya te lo contaré, que esto así, dicho así, es muy... te habrá cogido por sorpresa. Mañana te lo cuento. Beso, guapa.
3: És un xoc, això, eh?
0: És un xoc, sí.
2: Vés d'així.
0: Clar, imagina't. I atenció, perquè va rebre a Leonor una quarta nota de veu.
2: Més?
0: Sí, i en aquest cas no era de son pare. Jo ho dic perquè les he preescoltades abans.
2: De la mare?
0: No, tampoc era de la mare. No. Escolteu.
5: Leonor, guapa, ¿cómo estás? Oye, nada, solo... De parte de tu abuelo, que te quería decir que te vaya muy bien en la universidad.
2: Sí.
5: Y recordarte una cosa muy importante, que la universidad es verdad que hay mucho curro, pero es donde más se moja el churro. Perdona. Un beso, guapa.
0: Bueno, doncs ja tenim a Leonor a la universitat.
6: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. El Flashback i en Carles Pérez. Andorra.
7: 96.0. Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
8: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
7: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
9: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor? Transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica a Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a mueblesllafàbrica.com.
10: Ràdio Flashback.
11: Flashback.
10: Més èxits.
11: Els vull tots ara.

0: i la mare que el va parir.
1: Florian Tritel s'ha penjat l'or en la classe Fortiniter. Fortiniter, for... ja ho diré, ja. Fortiniter. Niner. Fortininer.
2: Fortininer.
1: Fortininer. Fent parella amb Diego Botín, eh? Amb l'Asturià. Amb el càntabre. No, no n'estic encertant cap, eh?
2: Va, no.
1: Va més que parlis tu, Marta.
3: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback.

0: Bé, aquí teniu aquesta cançó que es diu Guapíssima i, és clar, cada cop que sona aquesta cançó no ens podem treure del cap la calor que hem passat aquest estiu.
1: Per favor.
0: A principi d'estiu nosaltres escrivíem la cançó Caloríssima que cantàvem amb Banda Neón, que és aquesta.
2: El 2020.

0: però no ens fèiem a la idea el mes de juliol, quan vam fer aquesta cançó i quan vam gravar el videoclip amb banda neon allà a la platja i tal, de la calor que arribaríem a passar l'estiu. Ens pensàvem que seria forta, però no tant.
1: No teníem ni idea.
0: Que
1: seria l'estiu més calorós de la història. Hòstia, que així ha estat.
0: Totalment.
1: I a veure si refresca d'una vegada.
0: Bueno, i fins ahir, I fins ahir, que encara fotia una calor.
1: Jo encara no m'ho crec. Encara vaig amb pantalons curts avui.
0: Deixeu-me saludar la Ivet. Ivet, bon dia.
2: Bon dia
0: i felicitats. Mira, et truquem en directe des del matí, la mare que el va parir, de part del papa, de la mama, del Dida, que et feliciten pels teus 11 anys. Què et sembla?
2: Gràcies.
0: Vas anar al col·le ahir o no per la vaga?
2: Sí, vaig anar.
0: Vale, ahir sí.
2: Al matí.
0: Perfecte.
1: Molt bé.
0: Doncs diuen que et desitgen un any fantàstic, ple de bons moments. Continua vivint la vida amb aquesta passió que et fa única i que t'estimen molt, d'acord, Ivet?
2: Moltes gràcies.
0: A tu, adéu.
2: Adéu,
0: maca. Va, anem a la carta oberta, com cada dimecres a aquesta hora. Avui, Oriol, la dediques
1: a l'informe PISA.
0: Home! Home, a veure, quan vulguis.
1: Bones, informe PISA, com estàs? Fatal, ja t'ho dic jo. Ahir es van publicar els teus resultats. Hi ha una notícia bona i una dolenta.
3: A veure, va.
1: La dolenta és que els resultats són un desastre, els pitjors de la història, de fet. La bona és que els nens que han fet les proves no estan gaire preocupats perquè no són capaços d'entendre les gràfiques dels resultats. Així que la seva autoestima està salvada. Recordem que PISA agafa un conjunt de nanos de 15 anys i els demanen que deixin de dir bro i en plan una estona i es posin a fer un examen de matemàtiques, ciències i comprensió lectora.
3: Uf.
1: I això es fa a nivell internacional. I, bueno, cada any els resultats són pitjors en general. És a dir, el problema és mundial.
0: Yeah.
1: Si es vol aconseguir això de que la intel·ligència artificial superi els humans, no cal evolucionar-la, només cal esperar una mica, perquè els humans anem minvant la intel·ligència a poc a poc.
0: Bona estratègia.
1: Però després hi ha un problema específic amb Espanya i un altre amb Catalunya. Començo amb Espanya. La corba de descens d'Espanya és molt més acusada que la de la resta de països. O sigui, Espanya té avui, a l'informe PISA, un dels pitjors resultats del món civilitzat. Però la Roja és campiona.
0: Això és el que importa,
1: no,
0: home.
1: No es pot tenir tot. O sigui,
3: quants gols?
1: O tenim els cabells locos d'Einstein o de Cucurella, i està clar.
3: Home.
1: Doncs en quins ens hem quedat, no? Mireu, cada 20 punts de diferència a l'informe PISA es considera que és un any d'escolarització, val? Doncs entre Espanya i el Japó hi ha 80 punts de diferència.
0: Ui,
1: és a dir, 4 anys d'escolarització de diferència entre un alumne japonès i un espanyol. Perquè encara quedi més clar, un japonès de 11 anys té el nivell de matemàtiques d'un espanyol de 15.
0: Hòstia.
1: És fort.
0: No, mai tant.
1: I ara parlem de Catalunya. Si voleu, Catalunya treu molt bons resultats.
0: A què?
1: Després de treure de la mostra el 23% dels exàmens que han considerat que eren alumnes que no estaven en condicions de fer l'examen. La llei permet excloure un 5% de casos que, pel que sigui, ells van treure un 23%. Conclusió, els examinadors de Catalunya de l'informe PISA han estudiat amb Innovamat, també.
3: També, exacte.
1: Per tant, els resultats de Catalunya no són vàlids. Més que un informe PISA, van fer un informe MISA de lo miserable que han estat.
0: Totalment.
1: Perquè aquests ja directament intenten amagar la realitat. Potser haurien de començar de deixar anar al Japó per fer-nos fotos de les botigues Pokémons i a menjar ramen, i haurien de començar a anar al Japó a preguntar què estan fent a les escoles que nosaltres no estem fent.
0: Exactament.
1: Però és que potser no interessa. Potser els que manen ja els hi va bé, perquè davant d'una societat sense comprensió lectora pots publicar la llei que vulguis al BOE, ningú es queixarà.
3: Clar.
1: I si a sobre no saben un borrall de mates, ho pots fer cada 2x3.
0: Doncs sí, senyor. L'informe PISA. Tela.
4: Flashback, escolta el va parir per treure't del llet. Al matí, la mare que el va parir. El despertador de Catalunya.

0: Aquesta cançó la coneixeu perfectament. Té 12 anys ja. Es diu Shake It Off, és la Taylor Swift. Al matí, la mare que el va parir de Radio Flashback. Hola, David, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia i felicitats pels 40, eh?
1: Moltíssimes gràcies.
0: De part de la Marina, que diu que ets el millor que li ha passat a la vida i que li has donat el millor regal del món. El petit terratrèmol anomenat Nil.
1: Sí, està per aquí ja. Ja s'ha llevat el Nil.
0: Que veus? Sí, sí, diu que us té... Joder, ja ho diré. Ah, sí, que us té esgotats, però també us dona vida i llum. I que t'estima moltíssim i espera compartir amb tu tots els aniversaris de la vostra vida. Vale, David?
1: Molt bé.
0: Va, una abraçada des del matí, la mare que el va parir. Que tinguis un gran dia amb el Nil.
1: Molta gràcia, nois.
0: Ja el sentim, per aquí. Que vagi bé. Adéu.
2: Adéu,
0: David.
1: Adéu.
0: Adéu, David. Festival a casa del David. 7:55.
3: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
0: Polèmica al País Valencià per un toro mecànic sense forma de toro.
4: Els organitzadors d'aquestes festes del Genet van decidir que la millor idea per pujar sobre una figura mecànica que et fes moure endavant i endarrere és donar-li forma de penis gegant.
5: No, a veure, un moment.
4: Per asseure-s'hi a sobre.
5: Ja veu, o sea, no era un toro mecànic, era un rabo de toro.
4: Bàsicament, sí. Sí, sí.
3: Vale. Al matí, la mare que el va parir. A Flashback.
0: La ment també s'entrena i a Codelearn petits i joves fan gimnàs per la ment. Aprenen habilitats tecnològiques mentre desenvolupen la lògica, la creativitat i la resolució de problemes. Un mètode únic on cada alumne aprèn el seu ritme i pot començar quan vulgui. Codelearn, prepara'ls pel futur. Informa-te'n a codelearn.cat. Codelearn.cat.
6: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
0: Va, anem a l'Eurojackpot. 14, 27, 34, 36, 47 i els sols, el 3 i el 4.
6: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: Cada dia de 6 a 11... Despertant de cop. Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez. Andorra.
7: 96.0.
8: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
9: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
8: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
10: Els llibres, el material i moltes coses més. Perquè l'assegurança escolar no sigui un problema, t'ho posem molt fàcil. Fes el tràmit 100% online a assegur.com. Són 5 minuts. Rebràs el certificat al moment i podràs descarregar-lo sempre que vulguis des de l'app. L'assegurança escolar amb Assegur. Ah, i el proper any no et preocupis per res. La renovació és automàtica. Contracta-la a assegur.com o trucant al 876-555.

0: Desperta! Obre els ulls i les orelles. Òptica i audiologia universitària dona pas a una nova hora del matí i la mare que el va parir.
1: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
0: Flashback.
2: Bon dia, són les 8. A primera hora ja han començat a descarregar els ruixats que han obligat el govern a restringir la mobilitat i a suspendre les classes al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al Garraf i a l'Alt i al Baix Penedès. Protecció Civil ha recomanat evitar desplaçaments innecessaris i ha obligat a aturar l'atenció sanitària no urgent. De moment s'han acumulat 21 litres per metre quadrat a Cunit i algunes línies de rodalies circulen amb afectacions. D'altra banda, ha sortit a la llum un dossier del Ministeri de l'Interior amb una llista de periodistes i les seves ideologies. És un document que ha revelat El Confidencial i on es fan llistes de professionals en funció de la ideologia, de si són de dretes o d'esquerra, si ataquen o no Pedro Sánchez i el nivell de credibilitat que poden tenir. El ministre Fernando Grande Marlaska treu ferro a tot plegat i assegura que es tracta d'un document de treball. I dues persones han resultat ferides greus i dues lleus aquest dimarts a la tarda arran d'una explosió en un edifici a Cerdanyola del Vallès. El forjat del primer pis ha caigut a la planta baixa i ha afectat una joieria que s'ha acabat desallotjant juntament amb els dos blocs veïns. Els esports. El Real Madrid ha debutat a la Champions League amb una victòria per 2-1 contra l'Inter de Milà. Un partit marcat pels xiulets al Bernabéu contra l'equip blanc, que va aconseguir els dos gols gràcies a Mbappé i Valverde. I avui a 7:15 de la tarda debuta el Barça i rep el Feyenoord a l'Spotify Camp Nou. Aquest vespre, Hansi Flick no podrà comptar amb Eric García sancionat, ni Frenkie de Jong, que està lesionat. Gavi, en canvi, podria tornar a tenir minuts.
3: No vaig saltar mai amb paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
4: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
5: I ara el temps.
6: Condis, sempre a prop teu, patrocina el temps.
7: Canvi de temps?
5: A veure, quin dia farà avui, Paula?
2: Doncs això mateix, avui tindrem un canvi radical de temps i el pas d'un front farà baixar les temperatures i deixarà tempestes fortes. Al matí, les tempestes avançaran del Pirineu cap al mar i aniran acompanyades de fenòmens de temps violent, sobretot fortes ràfegues de vent. A la tarda s'obriran algunes clarianes, però encara tindrem ruixats i tempestes, això sí, de manera irregular. I en algunes comarques les temperatures poden baixar 15 graus. Sobretot atenció i precaució al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Baix i al Penedès.
5: Déu-n'hi-do, precaució, per tant. Temperatures ara mateix.
2: Tenim 19 graus a Montserrat, 18 a Viladrau, 23 a Mataró i 21 a Vilanova i la Geltrú.
5: Perfecte, fins ara, Paula.
2: Fins ara.
6: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: Al matí, la mare que el va parir. I lleva't cada dia més bateria. Més a Flashback, només amb Carles Pérez.

0: teniu aquesta cançó de Teddy Swims, que es diu Mr. Know It All i que serveix per començar aquesta nova hora des del matí. La mare que el va parir. Són les 8 i 5. Bon dia a tothom. I gràcies per escoltar un dia més el nostre programa. El despertador de Catalunya. Bueno, bueno, bueno.
1: Bueno.
0: Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Ahir es va presentar la temporada de TV3. Ahir es va presentar aquesta...
1: Jo no hi era, no. No, tu no hi surts. No, perquè era molt tard, era molt tard.
0: Bueno, Joan Pera ja... No. Jo crec que tu amb TV3 ja has fet el cupo.
1: No, jo a partir de les 8 de la tarda ja.
0: Però, a veure, quines novetats tindrem a TV3, Naget?
2: Mira, torna la travessa VIP. Bueno, la VIP és una novetat, perquè teníem la travessa, però torna la VIP, presentada per la Brascanes. El 29 de setembre tindrem la segona temporada de La Gran Cita, també. Els dimecres tindrem el Soc i Seré, que és aquell programa de buscar el millor català de l'Àngel Llàcer.
0: Ah, home, l'Àngel Llàcer, sí senyor, ja el trobava a faltar.
2: No ho entenc, però... El joc de cartes, presentat per l'Arnau París, que agafa el relleu del Marc Ribas. Per tant, el Cuines queda orfe de presentador. Llavors l'agafa la Raïs Esteve, que és cuinera i parella de l'Arnau París.
3: Però vamos a ver què
2: passa. Per tant, competiran una mica els dos cuiners de TV3.
3: Però Marc Ribas no està. Què ha passat amb Marc Ribas?
0: El Cuines, estarà el Cuines.
3: Ah, vale, va seguir estant en pantalla.
0: Sí, perquè el Cuines ve... Va tot... Bueno, jo el vaig veure ahir.
2: Bueno, hi ha més gent al Cuines, van passant, sí, però...
0: Això és a mi.
2: Exacte, sí. Clar.
3: No m'interessa a mi Marc Ribas.
2: Eufòria també torna a la primavera del 2027 i tenim unes quantes novetats. El Tot es mou, no és una novetat, però ha fitxat a la Pilarín Vallès.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: Ah, carai.
2: No sé molt bé per què, però bueno. Un nou programa que es diu El Doble, que és com un programa documental de la cultura pop sobre l'univers musical dels anys 80, que el presenta el Jordi Cubino. Un programa nou que es diu Vèrtex, amb el Ramon Pellicer, on analitzaran una mica tota l'actualitat de la setmana, ho faran els diumenges, amb el Carles Tamayo, que estarà de col·laborador. Les Mamarazzis, un nou programa de ràdio que es diu Els Fogots de la Violant. I una última exclusiva.
0: Sí, atenció.
1: Quina?
0: Veig que t'atures aquí, Naget.
2: No, és molt gros.
1: Què ha passat?
0: Molt gros.
2: Torna un programa que ja havia existit, que va tenir molt d'èxit. Es va acabar fa 9 anys. Torna al Cracòvia.
0: Què m'estàs dient?
1: Per favor,
0: Torna al Cracòvia?
2: Torna al Cracòvia a partir de l'octubre i es dedicaran a analitzar una mica tot l'univers del que veníem futbolístic, però per connectar una mica amb aquesta nova etapa esportiva i aquest Barça daurat que tenim ara.
1: Hòstia, no? Carlos Lazio no té feina, no?
2: Sí, hem de col·locar algun lloc.
1: Després es va venir un xou.
0: Perdona, és que Carlos Lazio no té feina.
1: No li era fatal. No?
0: Per tant, potser se'n va al Cracòvia a fer això. Recordeu això?
4: Títols culers. 1, 2, 3. Potser no torna a passar mai més. Copa, Lliga i Champions.
0: Això era un clàssic. O aquest.
4: Mourés, no et deixarem res. Mourés, perquè volem.
0: Mourés.
4: Mourés, més que xanteres.
0: Ara ho comentàvem aquí. El Cracòvia es pot fer només quan el Barça va bé.
1: Sí, perquè, si no... A la Copa Lliga Champions és la prova, no?
0: Home, i tant.
1: Quan es pot fer conya quan les coses van bé, per tant, la gent té un sentit de l'humor amb el Barça, zero.
0: Exacte.
5: I té mèrit perquè la cançó la van fer abans del triplet. És a dir, no un cop el Barça guanya el triplet, sinó que era com una cançó que animava que potser passava que venien la Copa Lliga i Champions i anaven sumant títols a mi que s'anaven aconseguint.
1: Però són aquelles vibes que ja es veu que les coses van rodones.
5: Aquell any va ser...
0: Fixeu-vos, Cracòvia i Polònia més o menys comencen al mateix temps. Més o menys. Cracòvia ha continuat sempre. Ai, perdó, Polònia ha continuat sempre. Cracòvia, a la que el Barça fa la davallada, es deixa de fer Cracòvia.
1: Totalment.
0: I ara que el Barça no només va bé, sinó que se li veu futur, es torna a fer.
5: Tornem-hi, ara
0: tornem. Cracòvia.
5: Exacte.
1: La gent no admet humor del Barça quan el Barça va xungo.
5: Ara, el país va malament sempre i Polònia segueix.
0: Ah, exacte. És igual, això és igual.
1: Polític,
0: el que
1: vulgui.
0: Exacte. Bueno, que serveixi d'excusa que torna a Cracòvia per recordar un dels gags més celebrats de la història de la televisió, que és amb vostè, president,
1: Bueno, no, estava fent el Babylon Show i no hi havia...
5: No, el Babylon Show no, això...
1: No havia audiència, no? I digo, a l'hormiguero no me quieren, no?
0: Tu cara me suena, no me paga las facturas. Recordem aquest gag del president Núñez i el també president Gaspar.
1: Tinc molts gastos.
0: Fent una donació a la Marató de TV3.
6: El Gaspar, bona persona, ja ha fet la seva donació a la Marató d'aquest any.
7: Molt bé, doncs vinga, anem passant, que s'ha pres i vol ploure sobre les llambordines.
6: Fes, però on va? On va? I vostè?
7: Jo? Número secreto. No miris,
6: Quants diners posarà?
7: 10 euros,
6: 10 euros!
7: Un... Escolta, No va, la tecla del 0 no va, eh?
6: Apreti, apreti fort.
7: Ara. Però escolta...
6: President, què passa? Però què li passa?
7: Joan, he ingressat 100 milions d'euros!
6: Molt bé. És vostè molt generós.
0: Bé, aquí teníem un dels gags més brutals del Cracòvia, juntament amb el de la Mona, de Pasqua, sí. I tot plegat. Bé, doncs, a fi, sembla que tornarà a Cracòvia. Veurem sí. Quan i com i quin dia i tot plegat.
1: Però Núñez està mort per això, eh? Això
0: sí clar.
5: Bueno, però ja faran allò que fan el Polònia, que els envien al cel.
0: Exacte.
2: És veritat.
5: I el Cruyff, el Núñez, tots sí. Aquests, i ja està.
1: Sí, feien el Cruyff també, no?
5: Sí, per
0: sí,
5: això.
0: Senyor, sí, senyor. Vull dir 11 minuts de seguida el joc de les...
1: Exacte. Sí, bueno.
0: De seguida el joc de les paraules al matí la mare que el va parir.
8: Al matí la mare que el va parir. Andorra.
9: 96.0. No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
10: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
11: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un món de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
10: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
11: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
12: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
8: Ràdio Flashback Andorra. Flash.

0: Aquí teniu Joe i la mítica End of Beginning. Al matí la mare que el va parir, un quart i tres minuts de nou. Arriba el mític joc de les paraules del matí la mare que el va parir gràcies al nou Aquàrium de Barcelona.
1: Al matí la mare que el va parir arriba...
2: Senyores i senyors...
1: El joc de les paraules.
2: El joc de les paraules.
0: I amb nosaltres tenim el David, que és el primer que ha marcat el telèfon, el 9-3-5-4-7-50-50. Hola, David.
3: Bona, bon dia.
0: Bones, David. Des d'on truques tu, David?
3: Ara mateix des de Salt.
0: Perfecte, David, des de Salt. Mira, avui jugaràs amb l'Aldo, que és el nostre home digital a l'estudi, home del departament digital. Hola, Aldo.
4: Bon dia, bon dia.
0: Sereu companys de viatge. Recordo que amb dues coincidències, David, t'endús la samarreta del matí, la mare que el va parir, amb tres coincidències, les entrades per l'Aquàrium, d'acord? Sí, Carles, perfecte.
5: No vols jugar amb l'Aldo, crec.
0: Comencem a jugar. Aldo, et fem fora de l'estudi i comencem a jugar amb el David. Estàs a punt, David?
3: Perfecte, genial.
0: Doncs vinga, comencem amb la teva primera paraula. La primera paraula que et proposo és Manel.
3: Música.
0: Música, perfecte. Segona paraula, cançó.
3: Ara va dir música, però no et puc tornar a dir, no?
0: Sí, si vols pots repetir-la, si vols.
6: Bueno.
0: Però, en fi...
3: Cantant.
0: Molt bé. Ah, cançó cantant...
5: Què fem?
0: És que és de la mateixa família, i això sí que...
5: Va, riem, fora.
0: O sigui, música la pots dir si volguessis, però cantant no.
3: Vale. Lletra.
5: Lletra.
0: Gerani.
3: Planta.
0: Gràcies, de res pel regal. Jocs Olímpics.
3: Esport.
0: Esport. I finalment, exèrcit.
3: Militar.
0: Com? Militar.
3: Militar.
0: Perfecte. Molt bé. Doncs que entri l'Aldo a l'estudi, perquè jo crec que avui es pot treure fins i tot un gran resultat, Aldo.
4: Vinga, som-hi.
5: Bueno, no sé.
0: Bueno, no ho sé.
6: Jo no ho tinc tan clar.
5: Jo t'he vist molt animat,
0: Ah, sí? Val. Sí. Doncs, sí. Va,
7: tu no et sentis pressionat.
5: Si fem samarreta, crec que és un èxit,
0: Apa!
6: Ull,
0: apa!
6: Samarreta sí.
0: Apa.
7: Tu tranquil, que això es pot fer.
0: Comencem a jugar. Aldo, estàs a punt? Doncs vinga, la primera paraula, Aldo, és Manel.
4: Hòstia, nom.
5: Ja us ho dic jo.
7: Val, no estiguis tan tranquil. Una mica menys tranquil.
0: El David havia dit música. Vale.
5: Pels Manel. Oh.
7: Sí. Oh.
0: Segona paraula, no pateixis. Segona paraula, cançó.
4: Música.
6: Oh, és que clar.
0: Lletra.
5: Ara què?
7: Jo aquí li dono la raó a l'Aldo, És que...
5: No, però és que...
7: Cançó, música, no?
0: Però clar, sí.
5: Ell podia repetir.
0: Clar, i tant. Però,
5: el que passa que, clar, era com dues músiques...
0: Bueno, però jo li he deixat l'opció de repetir
4: No, està clar.
0: Gerani.
4: Bueno, no he dit lletra, encara.
6: No, lletra era la paraula que li corresponia a música.
0: No, exacte. Sí, lletra és el que havia dit a l'Aldo. Seguim amb, de moment, a 0 de 2.
5: Sí.
0: Tercera paraula, Gerani.
4: Planta.
0: Sí!
6: Remuntada.
0: Atenció, que anem a per la samarreta. Aldo, Jocs Olímpics.
4: Esport.
0: Tenim samarreta. Oh! Tenim samarreta pel David. Molt bé.
5: Agafant-la directa, ara.
0: Molt bé, i atenció, perquè podem fer samarreta més entrades per l'Aquàrium si l'Aldo coincideix amb aquesta última paraula amb el David. Aldo, concentra't, l'última paraula és exèrcit.
4: Guerra.
0: Llàstima. Havia dit militar, el David.
8: Jo que estic guerra, xuta també.
0: Xuta el pal, exacte. David, t'endús la samarreta del matí, la mare que el va parir, tio.
3: Exacte, moltes gràcies, Aldo.
4: Vinga.
0: No pengis, David. Fins ara, gràcies. Adéu.
9: Encara aquest estiu, així que torna al mar. Aprofita la promo Estrella. 5 euros de descompte fins al 10 de setembre. Descobreix un món submarí ple de vida. Taurons, pingüins, cavallets de mar i moltes sorpreses més t'esperen. Fes que l'estiu duri una mica més i allarga les vacances al nou Aquàrium de Barcelona. Reserva a aquariumbsn.com.
1: El matí i la mare que el va parir.
10: Let's go.

0: Esteu escoltant la primera cançó de Miley.
1: Què vols dir?
0: Que és la primera cançó de Miley.
1: La primera que va fer?
0: No, és la primera cançó de Miley, Bass Persuades.
1: Ah, no t'entenc.
0: Miley Cyrus va fer una carrera. Doncs sí. Aquesta és la primera de Miley.
1: Ara no es diu Cyrus?
2: Ja exacte. No, no vol.
1: S'ha tret la cosa.
0: Es diu Miley.
1: S'ha enfadat amb mon pare.
0: Per això t'ho dic, diu Miley.
1: Hòstia, mal rotllo.
0: Anem a les veus del Marc. A veure, sí. Marc, amb què em sorprens avui?
1: Doncs què ha passat aquesta setmana? Que en principi havia de tornar a l'escola.
0: Sí.
1: M'ha tornat d'aquella manera, perquè sí. Entre la vaga, l'11 de setembre, i que avui hi ha aiguats per tot arreu, no hi haurà classes, però com que és tan important això, han fet una pel·lícula. Ah. I tenim el tràiler de com serà aquest curs escolar 2026-2027.
0: Fantàstic!
1: Perquè, com que fa una mica de coseta, anem a escoltar.
3: Dels creadors de l'informe PISA, que bé que ha anat, i de no corregiu en vermell, que els nens es traumen, arriba... Nou curs escolar, que bé que pinta, la pel·lícula. Una història d'esforç i superació.
4: Vinga, Xan, ara una L. L. L. Va, va, va.
5: Qui... El Quijote!
4: Molt bé, el Quijote!
5: Més que ha llegit un llibre!
4: Quasi, era el títol.
3: Una generació de vidre.
4: Jolín, la profe torna a estar plorant.
6: Tranquil, Maria Lluïsa, segur que baixen les ràtios.
3: Girs inesperats.
4: Bon dia, classe de les llúdrigues fluïdes.
7: Bon dia! Vinga,
4: trieu paper i boli, que avui farem un examen. Un examen, t'imagines que som ara una escola? Ai, espera.
3: I vagues, moltes vagues.
4: Bueno, vagues, de vaga n'hi ha una. La consellera d'Educació, que hauria de començar a fer alguna cosa, potser. Està farmeando.
3: Nens justets, llàgrimes i vagues, tots ells són. Nou curs escolar, que bé que pinta, la pel·lícula.
4: Bruno, Arlet, ensumeu aquí, mira. Quina bona olor que fa, profe.
8: Oi que sí? Doncs aprofiteu, perquè seran les úniques colònies que veureu en tot l'any.
0: Aquí teniu la pel·lícula del retorn a l'escola.
9: Bravo! El matí i la mare que el va parir. Andorra. 96.0.
10: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
11: Tot està a punt. Estratègia, precisió, creativitat, treball en equip. I un únic objectiu, superar el repte. 13 de setembre, el pavelló Toni Martí d'Andorra la Vella serà l'escenari de la final nacional de la World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Els millors equips d'Andorra i d'Espanya competiran en una jornada dedicada a la robòtica educativa, la innovació, la tecnologia i el talent jove. La competició comença. World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Robots Meet Culture. 13 de setembre. Pavelló Toni Martí. Més informació a andorratelecom.com.
9: Ràdio Flashback. Andorra 96.0. Ràdio Flashback Andorra. A les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra.

0: Renou, el govern ha decidit suspendre l'activitat educativa d'avui per risc de pluja intensa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Baix i l'Alt Penedès. L'executiu també ha demanat que des de les 7 del matí a les 5 de la tarda les empreses optin pel teletreball, ajornar l'activitat sanitària no urgent i restringir la mobilitat. Ara, algunes línies de Rodalies circulen amb afectacions i també hi ha 38 vols cancel·lats des de l'aeroport del Prat. I en educació, caiguda sense precedents en els resultats de les proves PISA que avaluen el nivell de l'alumnat en ciències, lectura i matemàtiques. Espanya retrocedeix l'equivalent a un curs en comprensió lectora. Són els pitjors resultats dels alumnes espanyols en les tres competències que s'avaluen. Els esports. El Real Madrid ha debutat a la Champions League amb una victòria per 2-1 contra l'Inter de Milà. Un partit marcat pels xiulets al Bernabéu contra l'equip blanc, que va aconseguir els dos gols gràcies a Mbappé i Valverde. I avui a 6:45 de la tarda debuta el Barça i rep el Feyenoord a l'Spotify Camp Nou.
1: Especial informatiu.
0: Catalunya compta amb una gran diversitat d'espais naturals protegits que inclouen parcs naturals, paratges i altres zones d'interès ambiental. Aquests espais permeten gaudir del patrimoni natural del país i ofereixen oportunitats per fer activitats a la natura.

0: És una gran cançó. Agel, amb la gran Ultra Naté. Mare de Déu. Aquesta es diu Moving to the Sun. 2:04 de 9. Ja podeu trucar 935475050 pel concurs del Gran German. En joc un àpat a Cal Tallet.
1: Si aquesta hora encara no has aconseguit despertar-te, haurem de recórrer el nostre últim recurs. Arriba al matí la mare que el va parir. El show del Gran German.
0: Hola, German.
2: Molt bon dia. Bon dia, amics i amigues. German.
0: Al pregó. Al pregó.
2: Oh, orgàsmic.
0: Com va anar això?
2: Bé, penjat.
3: Adonido,
0: Bueno, parlant de penjat, està penjat a YouTube i recomano a tothom que el vagi a veure.
2: Sí,
0: el pregó de Sabadell 2026, on fas un autèntic espectacle de 28 minuts, Germà.
2: Sí, sí.
0: Una, una meravella.
2: Sí.
3: Bueno, expliquem-ho, no, que es va despenjar per l'Ajuntament fent ràpel.
2: Correcte, correcte. Vaig despenjar-me de l'Ajuntament.
0: Fas-lo del Regreso al Futuro. Surs per una finestra i et llences amb una corda fins al terra.
2: Això mateix, això mateix. I haig de donar les gràcies també al TT, que em va ajudar amb el tema dels efectes...
0: Bravo per mi.
2: El tema sonors, l'entradeta...
0: Se n'escolta.
2: Doncs tot,
0: sí,
2: tot,
0: sí.
2: Tot, tot, tot.
0: Sí, sí,
2: el tros aquell que desapareixo, TT, sí o no?
0: Sí, sí. Sí. Va ser, a més, amb unes proves el dia anterior, que va acabar, crec que a les 3 de la matinada,
3: molt
0: i llavors
3: bé.
0: Va anar molt bé tot.
2: Estaves derrotat, pobre, Estava derrotat, Però, bueno, haig de donar les gràcies a la ciutat de Sabadell per aquest recolzament i que estic molt content d'haver sigut el pregoner i, literalment, d'haver sigut el penjat de Sabadell.
0: Totalment.
2: Correcte,
0: I deixa'm enviar també una abraçada al Centre d'Esport Sabadell, que va tercer, i que veure, està on fire, o està patant, increïble.
2: Ens col·loquem a la Champions,
0: La Champions de segona divisió.
2: Això mateix, amb Bruno, la Virgínia, tot l'equip del Sabadell, i amb Pinto.
0: Perfecte, anem al concurs del Gran German. 935475050. Si encerteu el que busca avui el Gran German, us aneu a dinar o a sopar a Cal Tallet. Recordem que no té per què ser un poble. D'acord? No té per què ser un poble. Si ho encerteu, us aneu a Cal Tallet. 935475050. Comencem, German, o què?
2: Sí, som-hi.
0: Doncs va, comencem i ho fem amb el...

0: Espera't. José, José, hola.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, José. Yeah. Des d'on truques, tu?
1: De Montornès.
0: Perfecte. José, oh, de Montornès, primera pista del que busquem avui.
2: Mira, li donarem dues pistes. No és Montornès, ah, vale?
0: Sí.
2: I avui busquem un lloc concret. Un lloc concret que és molt gran.
0: Mm. Avui busquem un lloc concret molt gran.
3: Vale.
0: José, sempre la primera pista és la més difícil, evidentment, sí, perquè no en tenim cap altra.
4: Bueno, bueno, és gran, és gran.
0: Però és molt gran.
4: Clar,
0: fins i tot, no gran, no, molt gran.
2: Molt gran.
0: Molt gran. Sí, molt gran. José, què busquem avui?
1: No tinc ni idea. Jo què sé, l'univers.
0: Hòstia, bueno, potser no és tan gran.
3: No és tan gran, no.
0: Però està molt ben tirat.
4: Ens hem passat, i es veu que ens hem passat.
0: José, gràcies, una abraçada i que vagi bé per Montornès.
1: Gràcies, igualment.
2: Vinga, adéu, maco.
3: Adéu.
0: Adéu. 9-3-5-4-7-50-50 és gran. No és tan gran com l'univers, això no. Sí que és veritat. Amb nosaltres tenim el Sergio. Hola, Sergio.
5: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia, des d'on truques?
5: Granollers.
0: Granollers, vinga. Doncs avui Vallès Oriental total, eh?
2: Sí, sí, això és la qüestió de la pluja. Com no plou, poden connectar.
3: Serà això.
2: Això mateix.
0: A veure, segona pista per, en aquest cas, el Sergio.
2: Sergio, no és Granollers,
0: no.
2: I és un lloc format per molta gent i molt diferent entre ells.
4: Ui, molt, molt.
0: A veure, Sergio, què busquem avui?
5: Com a lloc, amb molta gent molt diferent, jo què sé, Manresa.
2: És bona, aquesta.
3: Home, sí que hi ha molta gent molt diferent. Sí.
0: No, no, busquem Manresa, no.
6: Sou diferents.
0: No, no, no busquem
3: Som
0: Manresa.
3: Molt diferents. Sí.
0: Busquem un lloc format per molta gent i molt diferent entre ells, i un lloc molt gran. El lloc que avui busquem és molt més gran que Manresa.
3: Sí, sí,
2: sí,
3: home.
0: Per
2: sí,
0: dir alguna
2: cosa. Més que Navarcles.
0: També.
2: Molt més, sí.
0: I més que la suma de Manresa i Navarcles.
3: Sí, també.
0: Gràcies, Sergio, una abraçada. Merci. Adéu, adéu.
2: Gràcies.
0: 9-3-5-4-7-50-50. Joan, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Hola, des d'on truques?
7: Des de Celrà.
0: Celrà. Una altra pista pel Joan de Celrà.
2: Doncs vinga, el lloc que avui busquem té himne propi. Té un himne propi.
3: Aquesta és bona. Sí. Navarcles en tenim, d'himne.
0: Per exemple.
3: Però no és Navarcles. Sí,
2: no,
3: clar. És Navarcles.
2: No desviem el tema, sisplau.
3: Ah, sí, perdona.
2: És un lloc format per molta gent i molt diferent entre ells. Avui busquem un lloc concret molt gran.
0: Molt, eh?
2: I té himne propi.
0: A veure, Joan, què busquem avui?
7: A veure. Pot ser... A veure...
2: Què pot ser?
3: Mm.
4: Estàs amb algú, Lara? O...
3: Sí, himne propi de lloc molt gran.
7: Un camp de futbol?
0: Un camp de futbol?
3: Ah, bona,
0: no,
3: bona.
0: No. Si hem dit que és més gran que Manresa, que van a Barcleta... Sí. No és un camp de futbol, Joan. Gràcies per trucar. Una abraçada, rei.
2: Hola, Bert.
0: Merci. 9-3-5-4-7-50-50. Alba, bon dia.
8: Bon dia.
0: Bon dia. Des d'on truques, Alba?
8: Des de Girona.
0: Girona. Una altra pista per l'Alba de Girona.
2: Alba! Escolta bé aquesta pista, que pot ser molt decisiva. El Marc Casanovas ho diu cada dia.
4: Mm, molt bona aquesta.
3: És veritat, eh?
0: Aquí el programa.
3: I fa molt de temps, eh?
0: Uah, molts anys.
3: Massa.
0: Dius la resposta cada dia del món.
3: Cada dia.
0: Alba, què busquem avui?
8: No ho sé. Anava a dir el Barça.
0: El Barça.
3: No, sí que no ho dic cada dia.
0: Bueno, està molt bé, perquè sí, el Barça és molt gran...
3: Mm.
0: Tot i que...
3: No,
0: bueno,
3: és un lloc concret.
0: Uf,
6: no,
0: és un lloc
6: diferent,
0: format
6: sí,
0: per molta gent. Exacte, té himne propi i tal. I el Marc, clar, no ho diu cada dia, allò.
3: No, ho diu cada dia, potser sí.
0: Ai, Marc. No és el Barça, Alba. Moltes gràcies per trucar-nos.
2: Gràcies, Alba. Adéu, bon dia.
0: Gràcies. De l'Alba passem a la Mariona. Marina.
6: A la Marina.
0: Marina, Marina. Bon dia, Marina.
9: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Des d'on truques, Marina?
9: Des d'Arbúcies.
0: Des d'Arbúcies, perfecte. Una altra pista per la Marina.
2: Marina, té una cultura pròpia.
0: Aquest lloc que avui busquem té una cultura pròpia.
9: Catalunya?
0: Esclar que sí!
2: És Catalunya!
0: Avui buscàvem una cosa tan fàcil, entre cometes, i genèrica com Catalunya, perquè, és clar,
3: home, país,
0: el divendres és la Diada Nacional de Catalunya,
2: això
0: per
2: mateix,
0: l'amor de Déu.
2: Això mateix.
0: Avui tocava. Molt bé, molt bé. Sí. Doncs, Marina, t'emportes una pata caltallet per dues persones, d'acord?
9: Que bé.
0: Que el gaudeixis moltíssim, bona diada, i sobretot no pengis. Ok, Marina?
9: Vale. Vinga, molt bé, moltes gràcies.
0: Fins ara, merci. Gràcies.
9: Adéu.
0: I avui el gran Germán. Bueno, avui és molt important, Germán?
2: Sí.
0: Perquè això és... Això...
2: Sí.
0: Avui, clar, més que els... No has agafat els segadors perquè era massa obvi, massa fàcil, sí, massa, era massa obvi.
3: L'himne d'Espanya hem fet.
0: No, sinó que has agafat la Santa Espina, que és una cosa que a mi pràcticament m'agrada tant o més que els segadors.
2: Sí. Sí, jo quan m'ho vas dir a la Santa Espina, mira que m'havia sonat, em sonava nom de xufla voladora, sí. I no... La vaig recordar i vaig dir, de la Santa Espina, jo crec que aquesta, que em sembla que no l'he degustat.
0: No l'he degustat.
3: Ara la degustaràs, te la poses?
0: Després de parlar de metamfetamina, quan vulguis, Germán, vinga.
3: Vinga, va.
0: Ah, espera't, que poso jo el volum.
2: Ara. Oh!
0: Tornem, perdó.
2: Ja has començat tard.
3: No teníem el
2: volum. I això s'ha de començar com Déu mana. Ara! Allò d'avui és emblemàtic, groc i vermell, color temàtic. Quatre províncies li donen forma a monuments importants. És Catalunya endavant.
3: Ho has agafat.
2: Catalunya. Bons festivals i modernisme, Antoni Gaudí i fan ciclisme a la volta.

0: Bueno.
1: Molt llarg, això?
2: Sí. Un moment.
0: Porta el combat,
1: eh? Un moment. Vinga, calla.
3: El ball de la sardana, humit de català, car de la bona i braça, omplim el rabadà. Si tu

0: Sí, senyor!
1: M'ha agradat molt que coneixis Gaudí amb ciclisme. Sí, m'ha impactat, impactat.
2: Escolta-me, és que... Un moment.
3: A més?
1: Sí, sí, s'ha de fer silenci.
2: Carme la Bona i Caça!
1: Bueno, Germán, bona diada. Que tinguis... que tinguis bona diada. Ja està, Germán.
2: Gràcies, família. No és fàcil, eh? No és fàcil.
1: No. I si no, ho hem vist, ja ho hem vist.
4: Comença el dia rient perquè ets intel·ligent. Al matí, la mare que el va parir. La bateria de cada dia. Amb Carles Pérez. Andorra. 96.0.
5: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
6: Si teniu ganes de volar sobre les muntanyes de Palarinsal, hi trobareu l'activitat més adequada, fer un descens en tirolina Big Zip. La tirolina per adults i també per infants que vagin acompanyats d'una persona major d'edat estan a la vostra disposició. Han de complir, això sí, amb les restriccions de pes i alçada establertes. Una activitat ideal per descarregar adrenalina mentre gaudeixes d'unes vistes espectaculars de la zona de la Cauvella de Palarinsal. Els preus són de 16 euros, una baixada o tàndem per dues persones, 28 euros una baixada. Amb condicions d'ús especial, un pes mínim individual de 40 quilos, un pes tàndem de dues persones de mínim de 80 quilos fins a un màxim de 120, un pes màxim de forma individual de 100 quilos i una alçada mínima individual d'1 metre 50 centímetres. Podeu fer la reserva de l'activitat online a través de palarinsal.com o, si no, directament a les guixetes del domini d'activitats de Palarinsal Gran Valira Resorts.
5: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
4: Escoltes Flashback Andorra al 96.0 FM.
7: El FESCHIC, el Festival Familiar d'Andorra.
8: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
7: No et perdis 15 Son 15, Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
8: FESCHIC, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació a andorralavella.ad.
9: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges prèmium per Europa. PAC Superautònoms de Creant, la banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
10: Ràdio Flashback.
11: Flashback.
4: Ràdio Flashback Andorra. Andorra 96.0.
10: Radio Flashback.
4: Andorra 96.0.
10: Flashback.
4: Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
12: Si sona Flashback, és un èxit.
13: El matí i la mare que el va parir.
14: Claro que sí. Felicidades a totes les atletes i los atletos españoles.
4: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. Només a Flashback. Flashback.
15: Hello, darkness, my old.

0: aquí tenim Sound of Silence amb la remescla de Cyril. És una remescla de la versió, és a dir, Simon Garfunkel, anys 60,
1: vale.
0: Versió 2015, remescla de la versió, doncs, 2023, d'acord?
1: Ai, que bé.
0: Ai, que bé. Menudo lío.
1: Menudo lío.
0: Bon dia, Virgínia.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, i felicitats, de part de la Meritxell. Bon.
2: Ja m'ho he imaginat, la tia. Moltes gràcies.
3: La Meritxell.
0: Ai, la Meritxell. Ja la coneixem tots, a la Meritxell, eh?
1: És de por.
2: Deixa-la.
0: Sí, sí. A la Meritxell i a tota la família, que et volen dir que t'estimen molt, molt, molt, vale?
2: Moltes gràcies.
0: A tu, que vagi bé.
2: Gràcies pel programa.
0: Adéu, adéu, maca. Adéu, Virgínia, que tinguis bon dia. 8:51 minuts. No sé, Francesc, com tenim el tema de les tempestes i tot plegat, perquè estem fent un seguiment avui que hi haurà tempestes fortes en alguns llocs. De fet, s'han suspès les escoles a alguns llocs, ha recomanat teletreball a algunes comarques.
1: Hi ha unes comarques doncs, que tenen un avís. De fet, ja fa hores que parlàvem de que l'Inuncat doncs, havia donat avís a aquestes comarques concretes.
0: Això ho he dit jo en un segon i mig.
1: Home, que si veieu ara el temps que el farem d'aquí una estona a TV3, doncs amb 3 hores i escaig donaré la informació.
0: Sí, però s'ha de donar ja la informació, perquè és que és un tema que la gent està passant ara, no?
3: Sí, ara mateix hi ha retards a Rodalies, a l'aeroport del Prat també hi ha problemes.
0: Sí.
3: Procés del Garraf...
0: Hi ha de tot, per tant, sisplau, informi una mica,
1: exacte,
0: Francesc.
1: Doncs, com ha dit el company, no? És el Garraf, el Penedès...
0: Sí, però és que està repetint el que Llobregat, està dient ell.
1: I el Vallès Occidental, que no vol dir que no pugui tenir en altres zones petites precipitacions,
0: perfecte,
1: però no seran tan intenses com aquestes comarques per aquest motiu. És en aquestes comarques on hi ha l'avís del Inuncat i no a les altres.
0: Si podríem dir que és el Rajoy de la meteorologia, vostè? És a dir, parlar molt per no dir res?
1: No, home, és que això és una prèvia que fem parlant tu i jo i ara anem a l'espai del temps.
0: No, ara anem a la Shakira, vinga!

0: Shakira i una cançó que sé que us encanta, bàsicament perquè la demaneu molt cada tarda. El feedback, el programa de dedicatòries de Ràdio Flashback amb l'Albert Plana de Vall. Shakira, Burna Boy, Dai Dai.
1: Al matí, la mare que el va parir presenta L'home que brama.
0: I ara nosaltres, abans que li enganxi la pluja, a la terrassa amb el Marc. Hola,
2: hola
0: Marc.
2: Hola, Sabadell.
0: Bé. De moment, a Barcelona ara mateix no plou, eh?
3: No plou. Està una mica tapador, no. Però encara no fa mala pinta, eh?
0: Vale.
3: Ja plourà, ja.
4: Ja plourà. Les properes hores.
3: Calla.
2: Ja no pot més.
0: Vinga, anem amb L'home que brama, com sempre, amb el megàfon. Marc, fot-li!
3: Com es diu tècnicament, hostiasso dels bons pel que fa a les proves PISA. Són les pitjors dades de la història d'Espanya i la gran patacada ve pel que fa a la comprensió lectora. Doncs ja sabeu, si avui hi ha inundacions, no serà per la pluja, sinó perquè l'educació fa aigües per totes bandes. Ah,
0: això sí que fa aigües. Gràcies, Marc.
3: Apa, va.
1: Al matí, la mare que el va parir. El programa d'humor que desperta Catalunya. Amb Carles Pérez. Andorra
5: 96.0.
6: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
7: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
6: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
7: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
6: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
8: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
9: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
8: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
10: Portes tot l'any esperant aquestes vacances, però i si et trobes malament o et fas mal durant el viatge? Amb l'assegurança de viatges de Segur tindràs ajuda quan la necessitis i no hauràs d'afrontar-ho tot sol, perquè saber que tens algú al teu costat dona molta tranquil·litat. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
11: Sempre al teu costat.
1: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: som els Doctor Prats i nosaltres també ens llevem amb el matí i la mare que el va parir.
1: El matí i la mare que el va parir.
2: Notícies.
3: Flashback.
4: Bon dia, són les 9. El primer gran episodi de pluges del setembre amenaça gran part de Catalunya aquest matí de dimecres. A primera hora ja han començat a descarregar els ruixats que han obligat el govern a restringir la mobilitat i a suspendre l'activitat educativa al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al Garraf i a l'Alt i al Baix Penedès. Protecció Civil ha recomanat evitar desplaçaments innecessaris i ha obligat a aturar l'atenció sanitària no urgent. De moment, algunes línies de Rodalies circulen amb afectacions i s'han cancel·lat uns 38 vols a l'aeroport del Prat. D'altra banda, ha sortit a la llum un dossier del Ministeri de l'Interior amb una llista de periodistes i les seves ideologies. És un document que ha revelat El Confidencial i on es fan llistes de professionals en funció de la ideologia, de si són de dretes o d'esquerra, si ataquen o no Pedro Sánchez i el nivell de credibilitat que poden tenir. El ministre Fernando Grande Marlaska treu ferro a tot plegat i assegura que es tracta d'un document de treball. I dues persones han resultat ferides greus i dues lleus aquest dimarts a la tarda arran d'una explosió en un edifici de Cerdanyola del Vallès. El forjat del primer pis ha caigut a la planta baixa i ha afectat una joieria que s'ha acabat desallotjant juntament amb els dos blocs veïns. Els esports. El Real Madrid ha debutat a la Champions League amb una victòria per 2-1 contra l'Inter de Milà, un partit marcat pels xiulets al Bernabéu contra l'equip blanc, que va aconseguir els dos gols gràcies a Mbappé i Valverde. I avui a 6:45 de la tarda debuta el Barça i rep el Feyenoord a l'Spotify Camp Nou. Aquest vespre Hansi Flick no podrà comptar amb Eric García, sancionat, ni Frenkie de Jong, que està lesionat. Gavi, en canvi, podria tornar a tenir minuts.
5: Perfecte, anem al temps.
6: Pounat, alimentació de veritat per gossos i gats, patrocina el temps.
7: Canvi de temps.
5: Com tenim el tema de les pluges, Paula?
4: Doncs avui tindrem un canvi radical de temps. El pas d'un front farà baixar les temperatures i deixarà tempestes fortes. Al matí les tempestes avançaran del Pirineu cap al mar i aniran acompanyades de fenòmens de temps violent, sobretot fortes ràfegues de vent. A la tarda s'obriran algunes clarianes, però encara tindrem ruixats i tempestes, això sí, de manera irregular, per tant, poden caure tot el territori. En algunes comarques les temperatures poden baixar 15 graus i, sobretot, atenció i precaució al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Baix i l'Alt Penedès.
5: Molt bé. Temperatures ara mateix.
4: Tenim 23 graus a Granollers, 26 a Badalona, 23 també al Vendrell i 24 a Cambrils.
5: Perfecte. Fins ara, Paula.
4: Fins ara.
8: Onat, onat, peixos i cans ben seleccionats per les receptes sabroses i completes. Oh.
9: Com és natural, a gossos i felins els encanta.
8: Onat.
3: El matí i la mare que el va parir amb Carles Pérez.

0: Èxit de la setmana. Gran cançó de música house, la, evidentment, vessant més comercial de la música house, amb Another 54 Ultra. Aquesta cançó es diu Talk to You i és l'èxit de la setmana a Ràdio Flashback. Sonant des del matí, la mare que el va parir. Bon dia a tothom i merci per escoltar-nos.
1: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. El Flashback i en Carles Pérez.
0: I ara engeguem un nou espai al matí, la mare que el va parir. Jo crec que o revoluciona la ràdio o ens fan, fora.
2: Total.
0: Una de dues. Més que res perquè és, és un espai on... Atenció, eh? Perquè el titular pot ser molt... pot xocar.
3: Mira.
2: Com ho diem, això?
0: Us fem la falca del vostre negoci gratis.
4: Tal qual.
0: Jo sé que ara hi haurà uns quants comercials d'aquesta casa que els que han començat a rejar el sang, a rejar el nas, els hi surt sang del nas, perquè diuen, home, a veure, si, el nostre negoci és cobrar per les falques publicitàries, com pot ser que ho fem?
3: Tranquils.
4: En aquest espai no, aquí no es cobra.
0: Aquí no es cobra. Però han de ser, home, que no siguin negocis allò multinacionals.
3: El Corte Inglés no ho farem.
0: No, el Corte Inglés no ho farem. Ni Mediamarkt, perquè això es mereix una falca com Déu mana produïda i tal.
4: Bueno, però recolzem la petita empresa catalana.
0: Ah, això sí, això sí. Ara en farem conya, també. Heu d'estar disposats a fer-ne conya.
3: A la nostra manera.
0: Exacte. Per tant, si teniu algun petit, jo crec, algun petit negoci, un fort de pa, no sé què i tal, una clínica estètica, no sé què. Petit negoci, un taller de ferro... Envieu-nos whatsapps al 628-414-029 i us farem la falca.
4: Sí, sí, i sonarà per Ràdio Flashback una falca aquí en horari top.
0: Sí, però ara, i a més, ara així en directe, eh?
3: Sí.
0: A veure, la primera, com que evidentment no ens ha donat temps de fer cap crida i per tant no tenim de moment cap negoci, hem tirat per la proximitat i per la família. Per tant, tenim al telèfon el cunyat de l'Oriol, que és el Jordi. Hola, Jordi.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
3: Hola, Jordi.
0: Primer de tot, què tal és l'Oriol com a cunyat?
4: Hosti, vaya pregunta aquesta.
5: Bueno.
2: No esperàvem una altra resposta, també et dic.
0: És un cunyat molt cunyat?
5: És bastant cunyat, diguéssim, top.
0: És un cunyat, cunyat top.
4: Sí, sí. Oh, bé, eh? Intenta no...
5: Però
3: bé,
5: però
3: vol un paio. Sí, bueno.
0: Però la qüestió és que hem tirat de tu perquè tu tens un negoci, eh, Jordi?
5: Sí.
0: Vale. Com es diu?
5: Blazer.
0: Blazer.
5: Blazer.
3: La botiga de roba.
0: És una botiga de roba que es diu Blazer. Molt bé.
4: Sí, de fet, li vaig demanar al Jordi que em passés els ítems,
0: sí,
4: vale, perquè nosaltres, quan fem les falques, no ens ho inventarem.
3: No.
4: Clar. Què hem de dir? Igual que una falca de les que es paga.
3: Hi ha un objectiu aquí.
0: A veure, què et va dir que diguéssim?
4: Mira, el Jordi em va dir que és una botiga multimarca de dona i d'home, vale, hi ha Armani, Ripley, etc., que està, sí, al carrer Provença amb Sicília, plaça Sagrada Família,
3: vale,
4: tracte proper... tot i la ubicació, que és ultraturística, sí, està orientada a la gent local, coneix, vale, de barri, i que és un negoci familiar dels seus pares.
0: Molt bé.
4: I els meus sogres, diguem-ne.
0: Sí.
4: I ara ja està ell, i que el 23 d'abril complirà 40 anys.
0: Perfecte.
3: Molt bé.
0: Doncs amb aquesta informació, Jordi, si et sembla, anem a fer la falca del teu negoci i després ens dius si t'agrada o no, vale?
5: Vale, vale. Vinga.
0: Doncs vinga, aquí tens la falca.
6: Ramiro, pot ser que portis els mateixos pantalons des de fa 4 mesos?
7: Des de fa 4 anys, estimada, però com que ja ni em mires perquè vesteixo d'una forma que et faig fàstic...
6: Ja ho pots ben dir. No només els pantalons, aquesta camisa quadres, crec que la portava l'Antonio de la sèrie El Poble Nou.
7: Bueno, és d'aquesta època, eh? Però és que, carinyo, vaig al Zara,
6: sí,
7: a l'Uniqlo,
6: sí,
7: i la roba em sembla tan impersonal.
6: És que ho és.
7: Al Mango no hi vaig perquè no hi he caigut. Entens la broma?
6: Al
7: Mango...
6: Per favor! No hi... Calla! Ah, doncs, vale, tot això s'arreglarà si vens al Blazer!
7: Uau, el Babies, que és un local d'intercanvi de parelles.
6: No, Blazer, és una botiga de roba, però li han posat un nom així en anglès perquè sona millor. De fet, Blazer és un tipus de jaqueta anglesa. Ho sabies? Tu què has de saber?
7: Blazer, al carrer Provença amb Sicília, a la plaça Sagrada Família, la teva botiga multimarca de roba de dona i d'home.
6: Has passat de no tenir ni idea del que parlàvem a saber tots els detalls de la botiga. Com pot ser això?
7: Perquè els anuncis són així d'estúpids, carinyo.
6: Blazer, tracte proper, botiga orientada a la gent local i al comerç de barri.
7: Però no has dit que estava a la plaça de la Sagrada Família.
6: Sí, però no hi trobaràs samarretes de I Love Gaudí, t'ho asseguro.
7: Gràcies a Déu.
6: Blazer, el proper 23 d'abril compleix 40 anys.
7: I què regalaran?
6: Res, però fan 40 anys.
7: Ah, vale.
6: Blazer, la teva botiga de roba a Barcelona.
7: Ara sí que vaig ben vestit, oi, carinyo?
6: Sí, però la cara de gilipolles se't veu igual, eh?
0: Sí, senyor, aquí està la falca de la teu negoci. Bueno, Jordi, has quedat content o què?
5: Increïble, increïble.
0: Pot ser crític, si vols.
3: Ah, espera. Sí.
5: No, molt bé, molt bé.
0: Canviaries alguna cosa?
5: No, donar-vos les gràcies per donar visibilitat al petit comerç i animar tothom que vagi a les botigues dels nostres barris.
3: Especialment a Blazer.
0: No, però ha sigut molt elegant, eh? Perquè he dit a les botigues dels barris. Està,
5: sí,
0: bé, està,
5: sí,
0: bé.
5: Sí, és molt important.
0: Està bé. Molt bé. Escolta, Jordi, una abraçada ben forta i que vagi bé per Blazer.
5: Moltes gràcies.
0: Apa, adéu.
5: Una abraçada.
0: Una abraçada. Adéu, adéu. Bueno, podeu enviar whatsapps, eh? A veure quin...
7: Sí.
0: A veure què ens surt.
3: Però sí que té nom de lloc d'intercanvi.
7: Una mica sí.
2: Sí, una mica sí.
7: Però no hi ha trampa i no cobrem, eh?
0: No.
1: Tots els dies que vindran, amics de Flashback.

0: Flashback.
1: Hola, som els Catarres i enviem una abraçada ben forta a tots els oients del matí i la mare que el va parir.
2: Andorra
3: 96.0.
4: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
5: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
2: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Hem escoltat Shape of You d'Ed Sheeran, des del matí la mare que el va parir. I ara, aquesta cançó tan bonica catalana.
1: Què és això?
0: Rossinyol, sí, que vas a França, Rossinyol.
1: No, no és això,
0: no?
1: Aquesta.
0: No la coneixíeu?
2: No, tu sí, no. Sí, clar. Ah, tu també, Marc, la sap tothom.
1: Ah, jo no la coneixia.
0: Perdona, doncs és la música de Parlem, Marc. No sé aquesta.
1: Ah, sí, tu de Parlem sí que la coneixia.
2: És aquesta.
1: Aquesta sí que la coneixia.
0: Telecom estrena nova campanya. Un dels nostres, amb Marc Caçador, format a la Masia, fidel a les seves arrels, representa una manera de créixer sense perdre el vincle amb la gent i el territori. Una filosofia molt de Parlem Telecom. Proximitat i autenticitat. Descobreix un dels nostres a parlem.com. I ara deixeu-me saludar l'Ester. Ester, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Hola, t'estem drogant en directe des de Ràdio Flashback. Què et sembla, Ester?
3: Molt bé.
0: Vale, vale. Et truquem de part de la Núria, de l'Héctor, de la Marco, de la Valèria, del Miguel, de la mama, del papa i de la Asuquita, que et feliciten pels teus 35 anys. Diuen que t'has convertit en una mare excepcional, que ets l'orgull de la família i dels amics i que t'estimen molt, vale?
3: Moltes gràcies.
0: Una abraçada ben forta des de Ràdio Flashback. Que vagi bé, Esther.
3: Igualment, que
0: té
3: bon dia.
0: Adéu.
1: Adéu.
4: Andorra. 96.0. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
6: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
7: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
6: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.

0: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai. Flashback.
1: Bon dia, són 9:45. El govern ha decidit suspendre l'activitat educativa d'avui per risc de pluja intensa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Baix i l'Alt Penedès. L'executiu també ha demanat que des de les 7 del matí a les 5 de la tarda les empreses optin pel teletreball i ajornar l'activitat sanitària no urgent. En mobilitat, el Servei Català de Trànsit ha demanat extremar la precaució a diferents vies que podrien patir inundacions. Després, algunes línies de rodalies circulen amb afectacions i s'han cancel·lat uns 38 vols a l'aeroport del Prat. D'altra banda, Josep Lluís Trapero ha dimitit com a director general dels Mossos d'Esquadra després de 2 anys al càrrec. El seu relleu és un dels canvis que anunciarà la consellera d'Interior, Núria Parlon, en la seva compareixença prevista avui a 11:45. La direcció de Trapero ha estat marcada per polèmiques com la infiltració dels Mossos d'Esquadra a les assemblees de docents. I caiguda sense precedents en els resultats de les proves PISA que avaluen el nivell de l'alumnat en ciències, lectura i matemàtiques. Espanya retrocedeix l'equivalent a un curs en comprensió lectora. Són els pitjors resultats dels alumnes espanyols en les 3 competències que s'avaluen. Els esports. El Real Madrid ha debutat a la Champions League amb una victòria per 2-1 contra l'Inter de Milà. Un partit marcat pels xiulets al Bernabéu contra l'equip blanc, que va aconseguir els 2 gols gràcies a Mbappé i Valverde. I avui a 6:45 de la tarda debuta el Barça i rep el Feyenoord a l'Spotify Camp Nou. Aquest vespre Flick no podrà comptar amb Eric García sancionat ni Frenkie de Jong, que està lesionat, i Gavi, en canvi, podria tornar a tenir minuts.
2: Moltes gràcies. 9:45 de 10. Bon dia.
3: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
4: Perfecte, aquí el tens.
3: Ja?
4: Ja.
3: Sí?
4: És així?
3: De debò?
4: I tant, de debò.
5: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears, finançant amb Volkswagen.

0: número 1 de la llista Flashback, Ana Mena i Lola Índigo, Petito A. Bueno, i parlant de la llista Flashback, com cada dimecres a aquesta hora, anem a tirar el temps enrere i a veure com estava la llista Flashback l'any X.
1: Al matí, la mare que el va parir, el Flashback. El Flashback de Flashback.
0: Com sempre, us dono unes pistes i a veure si encerteu a quin any anem avui.
2: Va.
0: Primera pista.
3: We interrupt this film to tell you we are getting reports that Diana, Princess of Wales, has been badly injured in a car crash in France.
2: Jo no jugo, que ja ho sé.
0: És en anglès, però sí. Ha dit algunes paraules clau.
2: Sí.
4: Amb això és el 91, potser?
2: No.
4: No ho he dit bé?
2: No ho has dit bé.
5: Més tard.
2: Molt més tard. Bueno, molt no, però uns quants anys més tard.
0: Tu el saps, l'any?
2: Sí.
5: 97.
4: Sí, senyor!
0: Any 97. Molt bé. Abans d'aplaudir.
4: No, jo vull aplaudir.
0: Espera. És que vull posar la tercera... Jo ho tenia aquí com una pista, però és un document espectacular.
2: D'acord.
0: L'any 97, a part que mor Lady Di, s'estrena Titanic, que són les dues primeres pistes, s'enderroca l'estadi Marc, tu que ets perico, de Sarrià.
2: Sí, noi.
0: Hi ha un document que he trobat que és increïble.
2: Ai, quina por.
0: És la narració de TV3. Hi ha un parell d'enviats especials allà a Sarrià per assistir a la demolició, perquè es va enderrocar amb dinamita.
2: Ampolles de cava, riures...
0: No. Però ningú els va avisar de quin era el moment.
2: Ah,
0: i aleshores els tios estan parlant i se sent l'explosió de fons.
2: Sí,
0: i no ho tenien previst. Aquest és el moment.
6: Les persones encarregades de fer la voladura o dels treballs d'enderroc de Sarrià. Però fora d'aquest perímetre, per exemple, davant de la zona de notícies... Atenció, en aquests moments s'ha enderrocat sense avís previ. No hi ha hagut avís previ ni tocs de sirena en aquests moments i s'ha enderrocat l'estadi de la carretera de Sarrià. A hores d'ara el que podem dir és que veiem un immens núvol de pols.
0: Doncs així va passar, no els van avisar.
5: S'ha enderrocat sense avís previ.
4: Sí, vol dir que no els hi va petar sense voler.
2: Igual sí. En plan, no toquis.

0: El què? Que no toqui...
1: Quin botó no puc tocar?
0: Aquest, dius? Hòstia.
2: Total, que avui sí, tirem cap enrere a l'any 1997. Per què? Perquè tal dia com avui, el 9 de setembre de l'any 97, es publicava aquest disc.

0: potser una de les grans cançons del pop espanyol de la història, eh? Alejandro Sanz.
1: És espectacular.
0: El disc ho té tot, eh? Té diverses cançons molt interessants.
2: Sí, és que no s'ha superat a ell mateix, eh?
0: No. A part d'aquesta cançó, anem a posar 5 cançons que estaven a la llista Flashback aquell 97 i que jo he ordenat segons el meu criteri.
1: A veure, eh?
0: Són 5 cançons i un bonus track, vale?
1: D'acord.
0: En la posició número 5 sonava això.

Puff Daddy li feia un homenatge a un raper mort que es deia Notorious B.I.G. amb aquesta versió de l'Every Breath You Take de Police, que es va anomenar I'll Be Missing You. Això en la posició número 5. Recordeu que les posicions les he ordenat sota el meu criteri. Sí. En la 4... Spice Girls sonava flashback.

0: Clar, potser l'he posat a la 4 perquè ja em sembla molt sonada, però potser, clar, el 97, doncs, potser estava a la posició número 1. Que
1: clar, això ho va petar moltíssim.
0: Bueno, increïble.
1: Va ser un fenomen increïble. Bueno, va fer una pel·lícula i tot.
0: La cançó que us posaré ara, posició número 3 d'aquell any 97, potser el fenomen és igual o superior al Wannabe de Spice Girls. Ai, ara,
1: quin any, no?
0: Escolteu.
2: Ostres!
0: Barbie Girl. Què ho va patar més, Spice Girls o Barbie Girl?
3: Spice Girls pel fenomen, però com a cançó...
4: Que s'hagi quedat del tot, com que ara sí com ressorgit, potser
0: Barbie
1: la Barbie. I es van cançons compositives, com alegres, sí, més enllà del raper sí mort, no?
0: Sí. Sí.
4: La resta... Això és igual.
1: Sí, el
3: raper ja tenen això de morir-se.
4: Sí? Es moren molt.
3: Sí.
0: En la posició número 2 d'aquell 97 hi trobem Backstreet Boys. Mira. Escolteu!

0: Vaya, 4, eh?
1: Sí,
0: bueno,
1: noi.
0: 5 o 4?
1: De què?
0: De Backstreet Boys, en 5.
1: Jo diria que 5.
0: El Brian, el Owens, el que es deia.
1: I a partir d'aquí...
0: AG, Nick...
2: Jo era muy pequeño porque soy muy joven.
0: Ya. Yeah.
2: Pero me gusta la expresión de los chicos de la puerta de atrás.
0: Sí, llaman, sí, ¿no? La, sí, sí, sí. De la calle de atrás.
2: De la calle de atrás.
0: Oye, la puerta es otra cosa.
1: Veig, Pericles, que has vingut amb... Eren cinc. Que has vingut amb americana avui.
2: Escolta, voy probando cosas, a ver si llamo tu atención.
1: Estàs molt a la gana.
3: Estàs hot, eh?
2: Muchas gracias.
1: M'agrada molt. Aquesta americana com de cap d'any m'agrada molt.
2: Y porque estás un poco lejos y no puedes olerme.
1: Ya, ya.
3: Uy, uy, uy.
1: No pateixis.
2: Porque me he puesto una colonia nueva.
1: Llavors ja... Llavors ja sé de que estan sumo després. Anem a la primera posició de la llista Flashback, segons el meu criteri d'aquell any 1997. Què és aquesta?

0: bona.
1: Brutal, aquesta, eh?
0: No Doubt, amb Gwen Stefani al capdavant i Don't Speak. És una cançó extraordinària. I ara el bonus track. Per mi és millor que tot el que us he posat, perquè això sí que ho va rebentar. Estem a dos dies de la diada i l'any 97, a Flashback, sonava i ressonava...

0: Déu-n'hi-do, quin any, aquell 97, eh? Malgrat es mor Lady Di, es mor l'estadi de Sarrià i alguna altra desgràcia, escolta, musicalment, molt bon any.
1: Molt bé, molt bé.
0: Molt bon any, sí, senyor.

0: Al matí la mare que el va parir. Andorra.
1: 96.0. 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis. Perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Bernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.

0: The Weeknd, encara amb el concert que es va marcar a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Aquesta cançó, Element. Aquesta cançó es diu Blinding Lights, el matí i la mare que el va parir. De seguida us regalarem la tassa del nostre programa, a les 10 i 5 o així aproximadament. Però avui, evidentment, hem parlat de les tempestes, de les pluges, i ho hem fet amb Francesc Mauri. Qui si no? Avui atents tots plegats, eh? Atents perquè arriba aquest canvi de temps, venen pluges. Ara fa res amb la Naja. Tu comentàvem que estava... En fi, jo pensava que havia arribat aquí el departament digital en massa, en aquest estudi, perquè, dic, mira, ens estan començant a fer fotos a sac i tal.
1: Flaixos, no?
0: I deixen posar-me guapo. Però no eren flaixos. Eren els llampecs que està fent a Barcelona, aquestes tempestes, eh?
2: Perquè...
0: Francesc, bon dia.
2: Mira. És que falla fins i tot l'energia.
1: No, és pel tema del temporal, eh?
2: Esclar, tota l'energia convectiva de la temperatura escalfada de tots aquests dies, on, evidentment, el nitrogen...
0: És com que esclata, no?
1: Què diu?
2: No, és tan fàcil, no.
0: Ah, vol.
2: Tenim una pressió...
0: Ui, és que està llampeguejant.
2: Exacte. Si em dones un parell d'hores, t'ho explico.
0: No, però...
2: Els 1.030 hectopascals normals de pressió atmosfèrica, en canvi, perquè hi ha una convecció vertical des de les capes més baixes de l'atmosfera cap a dalt.
1: Hi ha llams, corrent
2: d'aire molt calent que es troba amb un front molt fred i això genera un cicló invers.
0: Ah, invers.
2: Invers.
0: Que és el que fa que tinguem aquests llams i aquestes pluges que vindran avui, no? Aquestes alertes.
2: No, tot el contrari. Això el que fa és un temps estable, que és el que teníem fins ara.
0: Ah, val, perfecte.
2: Ara anem a la situació actual.
1: Però per què expliques el que teníem abans?
0: Ah, sí, això ho fan molt els del temps, eh? Expliquen el que ha passat avui.
1: Però si ho hem vist.
2: I ara mirarem una foto del Senegal.
0: Del Senegal?
2: Sí, perquè...
0: Que ve d'allà aquest front, o així?
2: No, però s'ha vist un núvol lenticular. Ah. Estratugis.
0: Sí.
1: Què?
0: Estratugis.
2: Jo no havia vist un estratugis des de la facultat.
1: Ah, sí?
2: I doncs, aquesta fotografia...
1: Doncs, home, val la pena comentar-la.
2: Molta gràcia.
0: Molt bé.
2: Però passem ja a la
0: No passem. És que...
1: No, ja està, ja.
0: Però, que avui hi haurà pluges i llampecs i de tot. Per tant, sí, avui home, la situació, però... la notícia és aquesta.
2: Però primer repassem els litres que han caigut
0: a
2: Vinebre.
0: No, Vinebre no. Em sap molt de greu.
2: A Balaguer.
0: A Balaguer tampoc tenim la connexió.
2: A Mollerussa, que
0: estem
2: molt interessats en Mollerussa.
0: Francesc, gràcies.
2: A la Noguera.
3: Comença el dia rient perquè ets intel·ligent. Al matí la mare que el va parir. Encara.

0: flashback. Andorra
1: 96.0.
2: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
3: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
2: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
3: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
4: Tot està a punt. Estratègia, precisió, creativitat, treball en equip. I un únic objectiu, superar el repte. 13 de setembre, el pavelló Toni Martí d'Andorra la Vella serà l'escenari de la final nacional de la World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Els millors equips d'Andorra i d'Espanya competiran en una jornada dedicada a la robòtica educativa, la innovació, la tecnologia i el talent jove. La competició comença. World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Robots Meet Culture. 13 de setembre. Pavelló Toni Martí. Més informació a andorratelecom.com.
5: Portes tot l'any esperant aquestes vacances. Tu has arribat al destí, però la teva maleta no. I és clar, allà hi tens la roba, els carregadors i tot el que necessites. Amb l'assegurança de viatges de Segur t'ajudem a trobar-la i a continuar el viatge sense que una maleta et compliqui les vacances. Perquè has marxat per gaudir, no per passar-te el dia fent gestions. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
6: Segur, sempre, sempre al teu costat.
0: Si sona Flash...

0: Flashback. Flashback.
1: Bon dia, són les 10. A primera hora ja han començat a descarregar els ruixats que han obligat el govern a restringir la mobilitat i a suspendre les classes al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al Garraf i a l'Aldi al Baix Penedès. Protecció Civil ha recomanat evitar desplaçaments innecessaris i ha obligat a aturar l'atenció sanitària no urgent. En mobilitat, el Servei Català de Trànsit ha demanat extremar la precaució a diferents vies que podrien patir inundacions. D'altra banda, Josep Lluís Trapero ha dimitit com a director general dels Mossos d'Esquadra després de 2 anys al càrrec. El seu relleu és un dels canvis que anunciarà la consellera d'Interior, Núria Parlon, en la seva compareixença prevista avui a 11:15. Ferran López, fins ara al capdavant de la delegació de la policia catalana a Madrid, serà el nou director general dels Mossos en substitució de Trapero. I ha sortit a la llum un dossier del Ministeri de l'Interior amb una llista de periodistes i les seves ideologies. En un document que ha revelat El Confidencial i on es fan llistes de professionals en funció de la seva ideologia, de si són de dretes o d'esquerra i si ataquen o no Pedro Sánchez. El ministre Fernando Grande Marlaska treu ferro a tot plegat i assegura que es tracta d'un document de treball. Els esports. El Real Madrid ha debutat a la Champions League amb una victòria per 2-1 contra l'Inter de Milà. Un partit marcat pels xiulets del Bernabéu contra l'equip blanc, que va aconseguir els 2 gols gràcies a Mbappé i Valverde. I avui a 6:45 de la tarda debuta el Barça i rep el Feyenoord a l'Spotify Camp Nou. Aquest vespre Hansi Flick no podrà comptar amb Eric García sancionat ni Frenkie de Jong, que està lesionat. Gavi, en canvi, podria tornar a tenir minuts.
2: Perfecte, anem al temps, com sempre, amb Ibudol de Kern Pharma, ara en càpsules toves amb Ibuprofè. Avui...
3: Canvi de temps.
2: Amb aquest canvi de temps, Paula.
1: Exacte, avui tenim un canvi radical de temps. El pas d'un front farà baixar les temperatures i deixarà tempestes fortes. Al matí les tempestes aniran avançant del Pirineu cap al mar i aniran acompanyades de fenòmens de temps violents, sobretot fortes ràfegues de vent. A la tarda s'obriran algunes clarianes, però encara tindrem ruixats i tempestes, això sí, de manera irregular. En algunes comarques les temperatures poden baixar 15 graus i, sobretot, atenció i precaució al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Baix i l'Alt Penedès.
2: Perfecte, anem a fer una repassada de temperatures ara mateix.
1: Tenim 22 graus a Cassà de la Selva, 22 també a Sant Sadurní d'Anoia, 24 a Constantí, 21 a Alcarràs.
2: Perfecte, fins a l'informatiu de les 2, Paula.
1: Fins després.
0: Mal de cap, dolor muscular... Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
4: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys.
0: També en format bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
4: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
5: El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: matí, la mare que el va parir, el que us deia abans. Anem a regalar la tassa del nostre programa, la tassa del matí, la mare que el va parir, que la tinc aquí, per cert, mira. Estic bevent aigua.
1: Com sona?
0: Buah! Hòstia, que bé que sona això, nen. S'ha de saber fer sonar, també.
1: Bueno, sí, però...
2: A part de la teva habilitat mítica per tocar una tassa,
0: amb un boli. Però, si voleu aquesta tassa, heu d'encertar de què parla o de qui parla el Marc, ara mateix, amb una història que està plena de pistes. Ho heu de fer a través del nostre WhatsApp, obert ara mateix, 628-414-029. La història d'avui, tots atents, atentes, és aquesta.
1: L'única explicació a tot plegat és que era màgia i només calia seguir la poció al peu de la lletra. Era capaç de fer-te passejar per qualsevol racó de la història. Et feia testimoni de les aventures més increïbles, però també et podia torturar amb l'avorriment més absolut. I tot plegat amb només 26 peces, que segons com es col·locaven et podien fer saltar el cor o fer passar pàgina. Què busquem avui?
0: No sé, a veure...
1: Fas cares,
0: sí.
1: Que no te les sé...
0: Respostes incorrectes, a veure.
3: Mira, hi ha molta gent que em diu a veure si són els escacs.
1: No.
3: Els escacs, el trapero...
1: No, el trapero ha plegat.
0: Ah, sí, ha dimitit.
3: L'abecedari...
1: No és l'abecedari.
0: Recalquem alguna pista que
1: hagis dit? Sí, home, que sembla que sigui màgia, perquè només cal seguir la poció al peu de lletra per fer-la funcionar, et fa passejar els ulls per qualsevol racó de la història. Són 26 peces que, segons com es col·loquen, et poden fer saltar el cor o fer passar pàgina.
0: És que... Clar, jo no dir el sudoku.
1: No és el sudoku.
0: Però és que no són 26, són moltes més les caselles del sudoku.
4: No.
0: No ho sé,
3: Hi ha gent que diu a veure si és una enciclopèdia, a veure si és una partitura, la taula periòdica...
2: Van donant voltes...
1: La partitura no és això.
3: No.
1: Bueno,
2: però necessites això per entendre.
3: Pot passar.
1: Sí, amb un altre concepte, però sí.
0: Joder, és que avui és molt recargolat, això.
3: Si és un diccionari...
1: Bueno, no...
2: Però també és un diccionari.
1: Té molt a veure.
3: Una enciclopèdia...
2: Molt a veure.
1: Tot això hi té a veure.
2: És del mateix univers.
1: I la partitura també. Sí.
2: Un altre idioma, però sí.
1: Sí, exacte.
0: 26 peces.
3: Un diari... A veure també
0: si... És algú de l'informe PISA, segur.
1: També
0: té a veure amb això.
1: Té a veure.
3: La literatura...
0: Té a veure, segur, però
1: literatura
0: no
1: és bàsic, en aquest cas. Si no, no n'hi hauria.
2: Està la clau aquí.
3: Les assignatures, la il·lustració...
0: No són 26, les assignatures n'hi ha menys, no?
2: No et sabria dir, però no són.
1: És una acció. És un verb, el que busquem avui.
3: El joc de l'oca. Hi ha gent que també...
1: No.
0: Un verb, doncs...
1: Si no, el deixem desert,
2: Una acció molt recomanable.
3: Parlar. Hi ha gent que diu a veure si és parlar.
1: No, és parlar.
0: Aleshores,
3: mira, tenim guanyador.
0: Molt bé. Jo crec que ho sé, també, però no sé. Sí,
1: no, deu ser... No sé ben bé el contrari de parlar, però...
0: No, deu ser llegir.
1: És llegir.
3: És llegir,
1: perquè...
0: És que quan ha dit abecedari, no, jo dic, no, clar.
1: Però en català sí que hi ha 26 peces, que són les 26 lletres de l'abecedari, que combinades doncs, formen paraules, i aquestes paraules formen històries, i d'aquí... Doncs,
0: clar, en castellà n'hi ha 27, però deu ser...
3: La
0: ñ. La ñ i la e. Ah, i la ñ, clar. Mm-hmm. Saps què vull dir?
3: Sí.
0: En català, en canvi, tenim... La L només és una, no?
1: Sí, no hi ha la L.
3: Sí, hi ha la doble L.
0: Per tant, deuen ser 29, potser, en castellà. No sé, noi.
2: Tot això venia de que l'informe PISA, sabeu que ha dit que el nivell dels alumnes espanyols és paupèrrim, en matemàtiques, en ciències i en comprensió lectora, d'aquí venia el tema de llegir. I potser us esteu preguntant, i jo què tal llegeixo?
1: A veure...
2: Doncs se m'ha acudit una manera fàcil de que ho pugueu comprovar amb el ChatGPT. Us agafeu el ChatGPT i li demaneu que us faci un text d'unes 600 paraules.
1: Vale.
2: Això és un full i mig.
0: Vale.
2: El llegiu calculant el temps que tardeu en llegir-lo.
1: D'acord.
2: Vale. Suposar que doncs, 600 paraules llegim en 3 minuts.
0: Vale.
2: Dividiu una xifra per l'altra, us donarà les paraules per minut que heu estat capaços de llegir. En aquest cas serien 200 paraules per minut.
0: Molt bé.
2: Val. Ara li demaneu al mateix ChatGPT que us faci 10 preguntes sobre aquest text. I les responeu. Això serà un altre índex. Per exemple, imaginem que responem de les 10, fem 9. Hauríem de multiplicar el 200 anterior per 0,9.
0: Molt bé.
2: Això, aquest índex d'entrada, ja heu comprovat el vostre nivell matemàtic, perquè ja heu fet multiplicacions i divisions.
1: Ja m'he perdut aquí, jo.
2: Però amb aquest índex, és a dir, les vostres paraules per minut i els encerts que heu tingut amb les preguntes, us donarà un índex.
0: Sí.
2: Aquest índex, si és 100, sou informe PISA. Esteu a la merda.
1: Ah, val.
2: Si es dona 200-250, estaríeu en la normalitat, bona. Si
0: Us
2: més de 300, sou uns grans lectors.
0: Molt
2: per tant,
0: bé,
2: podeu
0: bé,
2: fer vosaltres mateixos la prova i a veure on sou.
0: A veure on sou.
2: Recordeu, 100 malament, 200 normal, 300 uns cracs.
1: Molt bé.
0: Però tothom a llegir, que és molt recomanable, com deia el Marc. Qui s'endú la tassa del matí i la mare que el va parir?
3: El Ramon Lluís.
0: Ramon Lluís, enhorabona. Hey, I'm Olivia Rodrigo.

0: El matí i la mare que el va parir. El despertador premium de Catalunya. Andorra.
1: 96.0.
2: Torna al Fes Xic, el festival familiar d'Andorra.
3: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
2: No et perdis 15 són 15. Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
3: Fes Xic, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació, andorralavella.d.
4: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
5: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
6: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
5: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
6: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
5: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
0: Ràdio Flashback Andorra. Ràdio Flashback. Andorra 96.0.
7: Radio Flashback.

0: Body Swims i Mr. Know-it-all, gran cançó que sona avui al matí, la mare que el va parir de Flashback. Bon dia a tothom.
1: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
2: La Mercè que ens pregunta, què és el que realment t'impedeix passar d'una sala de cine a la del costat si la pel·lícula et sembla una merda?
3: Bueno, es nota que la nostra amiga Mercè ha anat a veure l'última pel·lícula de Tadeo Jones.
4: No és bona.
3: Ho vaig pensar, dic, què m'ho impedeix? Devia una cosa que sí que t'ho impedeix. Una cosa que potser no heu pensat. Però és que si vas a la sala del costat, fan l'Odissea, que és igual d'insuportable.
1: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. Flashback.

al matí la mare que el va parir, cada dia quan es fa de dia.

0: aquí teniu el ventilador amb banda neon i els búhos. Bon dia, José.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, amic? Soc el Carles Pérez, t'estic trucant en directe des del matí, la mare que el va parir.
1: De...
0: I et felicito pel 51, no?, que em fas?
1: Sí, correcte, moltes gràcies.
0: El que passa que la trucada ens l'encarrega una persona que diu que prefereix no dir el nom, tot i que diu que et desitja que passis un gran dia i diu que ets molt bona persona i que et mereixes el millor. Saps qui pot ser o no, tio?
1: Tinc alguna idea, por
0: ahí. Sí? Vale, vale. Bueno, fes,
1: la... és que sí.
0: Fes les teves investigacions i ja ens ho diràs, vale?
1: Moltíssimes gràcies, maco.
0: Que tinguis un gran dia, José.
1: Vagi molt bé, enhorabona pel programa.
0: Gràcies, adéu. José. Adéu-siau. Ara Shakira, Burna Boy i el mític ja Dai Dai.

0: la poses al Vaparitour, tothom la canta, aquesta cançó, que és una cançó genial, que ens toca, que ens interpel·la, que ens agrada. Cançó de bon rotllo, ho té tot, que no s'acabi l'estiu. Des del matí, la mare que el va parir són els Figaflaua. Si ara mateix entreu a la web de Flashback o a la nostra aplicació, l'aplicació de Flashback, trobareu ja penjats els millors moments d'avui del matí, la mare que el va parir. Feu-ho, va!
1: Avui, al matí, la mare que el va parir.
2: Els 1.030 hectopascals normals de pressió atmosfèrica han canviat perquè hi ha una convecció vertical des de les capes més baixes de l'atmosfera cap a dalt, d'aire molt calent que es troba amb un front molt fred i això genera un cicló invers.
0: Ah, invers.
2: Invers.
0: Que és el que fa que tinguem aquests llams i aquestes pluges que vindran avui, no? Aquestes
2: no,
0: alertes.
2: No, tot el contrari.
3: No res.
1: Recupera els millors moments del programa a flashback.cat o a l'app de Flashback. El matí i la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.
0: Per tant, tothom cap a la web o cap a l'app de Flashback. I ara el retorn de James Blunt. It's like summer.

0: ser un honor i un plaer fer la remescla oficial d'aquesta cançó. Tututuru, remescla de qui us parla. Carles Pérez, nom artístic Big Charlie. Siderland, ho han rebentat aquest estiu.
1: Mira la part bona de llevar-se d'hora. Ens podràs escoltar més estona. Al matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez.
0: Escucha. Henry Méndez, juntament amb Juan Magán, Luke Ra, nova versió de Rayos de Sol.

0: pel disco Machine. Aquesta cançó es diu Hypnotized i sona des del matí la mare que el va parir. Parell de minuts i arribem a les 11. Nosaltres, com sempre, tancarem edició del matí la mare que el va parir buscant la imatge del dia, que la va buscar al carrer, pels carrers de Barcelona, que encara s'aguanta, ara encara de moment no plou, la Najet Aulet. Hola, Najet.
1: Hola. Sí, sí, encara aguanta, això. Sí, sí, està molt gris, però bueno, encara no hi ha gaire gota. Ah. Bon dia, estic amb la Ingrid i la...
2: Judit.
1: La Judit. Veig que aneu així amb un tematge.
2: Sí, 5 euros.
1: 5 euros.
2: Cada dia que venim a l'oficina, 5 euros.
1: Això vol dir que no venim cada dia, perquè si no...
2: Molt poc, 2 dies a la setmana és suficient.
0: Ah, clar,
1: bueno, però ja és, eh?
0: La vidorra.
2: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Molt bé.
1: A veure, noies, us vinc a preguntar si us atreviu a ensenyar-me l'última foto que heu fet, l'última que tingueu a la galeria. Anem a veure. Ingrid, què tens?
2: Una foto en pijama.
1: Epa. En pijama? Me deixes veure? No sé si li diria pijama, directament llançaria.
3: Ostres!
0: Carai, tu!
2: Sí, sí, sí.
1: És per una cosa especial.
2: No, és perquè necessitava un i m'agraden així.
1: Vale, ara que ve el fred, aquesta cosa...
0: Exacte, sí.
2: Bueno, fred, no sé, amb el canvi climàtic...
3: Ja.
2: Va bé parlar.
1: A veure, tenim una altra foto per aquí o no?
2: Sí, tinc una, que l'he fet aquest matí abans de venir cap aquí.
0: Amb pilotes, directament.
2: A la parada del bus hi havia dos cartells fets a mi, d'un vespret, jo tardeu. I la mega diada a Vilassar de Dalt.
1: Ha de parar amb aquests cartells, eh? Sí, sí, sí.
0: La IA, sisplau, que pari.
2: És bastant... no sé.
3: I quin pijama té?
2: Fàstic, després de tot aquest estiu veient cartells de festes majors, que tots són iguals.
1: Tots són iguals, exacte. Em pregunten quin pijama tens.
3: No, era broma.
2: Jo?
3: Era broma.
1: Sí, està semblant el de la Ingrid, no?
3: Broma.
2: Mira, el meu pijama és un pijama de fa 10 anys que està donat per tot arreu i se'n veu tot.
0: Ja,
2: bueno, bueno, aquestes noies...
3: Però què passa?
0: Això ja passa, eh? La goma, la goma.
2: El meu nòvio cada dia.
0: La goma.
2: Sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies, noies, que acabeu de tenir un molt bon dia.
2: Igualment.
1: Adéu, que vagi bé.
0: Adéu-siau. Gràcies, Najet, eh? Fins demà.
1: Adéu, fins demà.
0: Vinga, adéu-siau. Nosaltres tornem demà a partir de les 6. Marxem amb un vermut i Izaguirre, eh? Una copeta. Fins demà, que serà l'últim dia de la setmana.
3: Ja s'acaba, això, eh?
0: Ah, per cert, recordeu que... sou tots molt macos!
4: Amb Vermut Izaguirre Experience descobriràs com es fa un bon vermut. Coneix l'elaboració i tots els secrets que hi ha darrere de cada copa i aprèn a maridar-lo com toca amb l'aperitiu perfecte. Tot això al celler del Morell, a Tarragona. Reserva a bodegasizaguirre.com. Izaguirre no és només vermut, és experience.
5: Flashback. Són les 11.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit. Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: 11 i 5 minuts d'aquest matí de dimecres, matí de pluja, on molts de vosaltres segurament ens escolteu des de casa o des del cotxe. En tot cas, de seguida, al llarg d'aquests propers minuts, el so de Floraida, Damiano David, Bruno Mars, també els Catarres o Catsai, que tenen nova cançó, Poca broma. Abans de tots ells, el bo de Tame Impala.
1: Amb Jordi Blanc.
0: Això es diu Dràcula. Bon dia. Flash.

0: Andorra. 96.0.
1: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
2: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
4: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
5: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
4: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
5: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad. Andorra. 96.0.

S'anomena Momento de Sant i és una de les cançons que, evidentment, doncs, a més de patar-ho a Flashback, també ho peten a xarxes, un munt d'històries amb aquesta cançó de fons. De seguida recuperem del 2011 Good Feeling de Floraida. Abans, el so de Cora, un projecte musical que s'ha presentat a la nostra antena amb aquest títol, Perduts, tu i jo. Benvinguts i bon dimecres.

0: Aquesta és la veu de Damiano David. Això es diu Born with a Broken Heart. Atenció, perquè divendres 18 de setembre, que és divendres de la setmana que ve, els companys del matí, la Mara Calvaverí, seran en directe al Nacional, al Cor de Barcelona. Són 4 restaurants i 4 barres sota un mateix sostre modernista, on hi podrem trobar canelons de l'àvia, braves, mandonguilles amb samfaina, xuletón, paella. I si vols, pots venir a veure com fem el matí i la Mara Calvaverí. Apunta't al formulari de la web i vine a veure el programa, participa també en directe i a més tindràs un esmorzar de luxe amb nosaltres, amb tot l'equip del matí i la Mara Calvaverí. Què més es pot demanar, eh? Poca broma. Vine a gaudir del Nacional amb el matí, la Mare que el va parir el proper divendres a Barcelona.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: De seguida hi posem a Rosalía i The Weeknd. De seguida apareix el so de la fama. Abans, Bruno Mars. Ell és el protagonista d'aquesta cançó que s'anomena On My Soul. Benvinguts i bon dia, bon dimecres.

aquí al davant. El so dels Catarres, per aquesta cançó que s'anomena Diumenge sense drama. De seguida, Miley Cyrus, End of the Wall, una cançó que recobrem de fa uns quants anys abans. Atenció a Cat Sai. És aquesta que es diu Animal, novetat.

0: Quevedo i Elvis Crespo, és la graciosa. Sens dubte, la cançó de l'estiu i una de les cançons de la temporada i també del 2026.
1: En la graciosa, la vida és més sabrosa.
0: Tres quarts tocats a 12, arriba Chris de Sarandí. Això es diu Good Old Days a Flashback.

Douchi. Aquesta cançó es diu Anxiety. That's on Body de Justo Nou. Ja va ser la primera vegada que vam escoltar aquesta melodia. I ara, més enllà de deixar Gautier i Kimbra enrere, Douchi ha decidit tornar-la a posar damunt la palestra. Atenció, perquè arribarem a les 12 amb la nova de Joan Dausà i Mamadou Chapapi. Posa-la al disc.

0: Die amb Shakira i amb Burna Boy, i aquesta que és l'encarregada d'obrir aquesta nova hora. Doncs vinga, let's go! 12 i 3 minuts d'aquest dimecres, d'aquest 9 de setembre. A seguida, Ed Sheeran amb Azizam. I al llarg d'aquesta hora, Bad Bunny, Miqui Núñez, o per exemple, Ugel i Solto amb el Salami Pan. Abans, Ariana Grande.
1: Amb Jordi Plans.
0: Atenció amb aquesta proposta que entra ja a la llista. El número 35 directe és una de les novetats més destacades de la setmana, Flashback. Hey, that I made you love me.

0: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xusqui, aquí comença la teva aventura.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb EnBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb EnBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. EnBank, el millor per al teu negoci.
5: Andorra. Andorra. 96.0.

El so de Bad Bunny, aquesta que es diu Nova York, una de les que més ho van petar quan va venir aquí a muntar la casita a Barcelona i, a més, doncs, a la resta de llocs on va fer el concert Bad Bunny. De seguida, atenció, Coldplay, anem a recuperar Adventure of a Lifetime. Abans, però, l'optimisme de Miqui Núñez des de Terrassa presentant el que sona de fons. Això es diu Un altre cop. Benvinguts i bon dimecres.

veu de Bibi Rexha. Això es diu New Religion. Dos quarts tocats d'una del migdia d'aquest dimecres, que té una mica de regust a dijous. Tenim en compte que divendres és festiu. Atenció, perquè arriba també el so dels Tiets, una cançó que han preparat per aquest estiu i que, evidentment, doncs, també ha tingut el seu lloc a l'antena de Flashback. Això es diu Era això.

0: La pujada més forta a la llista, i concretament pujant 10 llocs i situant-se a la casella 22, és per Teddy Swims, i aquesta que s'anomena Mr. Know It All. 3:15 del migdia, arribant els Dorellakis de Flashy Ice Cream i de 31 Fam.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flashback.
2: Només èxits.

0: Sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: i 54 Ultra són els protagonistes d'aquesta cançó que es diu Talk to You, que és l'encarregada d'obrir aquesta nova hora d'èxits. I a més l'hem convertit en l'èxit de la setmana. Això vol dir que té aquest tracte diferencial, aquest tracte de privilegi, aquest tracte especial. Aquesta és la cançó que engega aquesta nova hora a la 1 i pràcticament 4 minuts d'aquest dimecres. De seguida el so de Justin Bieber o de Taylor Swift, també Alba Morena, Cyril, Quevedo i Elvis Crespo, i veig per aquí també una mica d'Ugel, però no amb el salami pan, amb el Moving to the Sun, la més nova.
1: Amb Jordi Blanc.
0: Abans, el so dels Amics de les Arts, que, atenció, ja fan 20 anys de trajectòria, que es diu ràpid. Això es diu Segurament t'estimo. Benvinguts. Benvinguts.

0: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
2: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
3: Andorra. 96.0.

La veu d'Anna Mena i de Lola Índigo, unides en una mateixa causa, en una mateixa proposta, que és aquesta que sona de fons i que per segona setmana consecutiva es converteix en el número 1 de Flashback. Es diu Petito A. De seguida, Daft Punk i Pharrell Williams, però abans també Justin Bieber. Atenció, que té nova cançó, aquest 2026, això que sona de fons i que es diu Beauty and a Beat.

0: La veu de Taylor Swift, per això que es diu The Fate of Ophelia. Atenció, perquè el proper divendres, el 18 de setembre, al matí, la mare que va parir, serem en directe al Nacional. Al cor de Barcelona, eh? Quatre restaurants, quatre barres, sota una mateixa... Bé, sota el mateix local, sota el mateix sostre modernista, on hi podrem trobar, doncs, canolons de l'àvia, braves, mandonguilles amb samfaina, xuletón i paella. Si vols, pots venir a veure com fem el matí i la mare que el va parir en directe. Et pots apuntar al formulari de la web, eh? Pots venir a veure el programa, participes en directe i, a més, tindràs un esmorzar de luxe amb nosaltres. Vine a gaudir del Nacional amb el matí i la mare que el va parir.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: I aquesta cançó es diu El mar, d'Alba Morena.

El so de Quevedo i també d'Elvis Crespo per aquesta cançó que es diu La Graciosa. A més, per cert, dir-vos que ja sabeu que Bonària porta el seu granet de sorra per fer el millor vermut. En directe, com sempre, a Flashback, i ho farà compartint el seu producte de primera qualitat i amb la food truck del Bonària Tour. Així podreu aconseguir aquesta hamburguesa autèntica amb productes directes al camp. Què haureu de fer? Doncs, bàsicament, apuntar-vos al vermut o fer una compra de 10 euros a la botiga Bonària que us indicarem cada setmana. Així tindreu aquest val per poder aconseguir aquesta hamburguesa per canviar el food truck de Bonària. Tota la informació a bonaria-tour.com. Bonària és patrocinador del vermut de Flashback. I ara atenció, perquè de seguida la Fúmiga amb Figaflaues són els encarregats d'apoderar-se de l'antena, però abans aquesta producció de DJ Goya i també de Jason Derulo, que és qui posa la veu, això que es diu Michico.

Aquesta cançó entra al top 10 de la llista. Ho fa sent signada per Ugel. És la més nova, es diu Momento de Sant. Sí, sí, la que li fa la competència i li agafa el relleu al Salami Pan. I també, parlant de la llista, en aquest cas, però, més avall, a la 40, entra Olivia Dean amb So Easy to Fall in Love.

0: La cabra, també la Su al seu costat, per aquesta que es diu Camins, somnis i promeses de l'antena de Flashback, arribant a les dues en punt del migdia i donant la benvinguda al Flash Informatiu amb la Paula Montes. També a partir de les dues, Xavi Dalmau.
1: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: Amb ell us quedeu fins a les 4 en punt de la tarda. Toco el 2 amb Olivia Rodrigo. Drop Dead, ens escoltem al Bada Barça, 3:15. Que vagi bé.

0: Flashback.
1: Bona tarda, són les dues. Protecció Civil ha rebaixat les mesures imposades a les 5 comarques del litoral central que ahir van rebre l'avís per l'intensitat de pluja. Es tracta de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Malgrat que les mesures s'havien de mantenir fins a les 5 de la tarda, finalment s'han decidit aixecar parcialment a la 1 del migdia. Concretament, s'ha aixecat la restricció de mobilitat i s'ha decidit restablir l'activitat sanitària no urgent als centres mèdics. D'altra banda, Josep Lluís Trapero ha dimitit com a director general dels Mossos d'Esquadra després de 2 anys al càrrec. En una compareixença davant dels mitjans, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat que Trapero plega per una decisió personal. I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat de 16 anys, a qui també relacionen amb el crim de Manresa, en què un home va morir apunyalat l'última nit de festa major, l'1 de setembre. Amb aquestes detencions ja són 4 els menors arrestats per aquesta mort violenta. Els esports. El Barça debuta avui a la Champions a casa contra el Feyenoord a 6:45 de la tarda. El Real Madrid, per la seva banda, ha debutat a la Champions amb una victòria per 2-1 contra l'Inter de Milà. I en tenis, Carlos Alcaraz ha caigut eliminat de les portes de la semifinal de l'Open dels Estats Units contra Ben Shelton després d'un partit amb més de 4 hores i mitja. Pel que fa al temps, després d'un matí amb ruixats alguns punts al país, aquesta tarda s'obriran algunes clarianes, però encara tindrem ruixats i tempestes, això sí, de manera irregular. Ara mateix tenim 25 graus a Barcelona i Lleida, 24 a Tarragona i 18 a Girona.

0: és Dai Dai, la cançó del Mundial de Futbol amb Shakira per obrir una hora d'èxits després del flash informatiu de les dues. D'aquí una estona, els tiets a ritme de sardana urbana i electrònica. Flashback.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Estarem plegats fins a les 5 en punt de la tarda. Al llarg d'aquesta hora en tenim de David Guetta, el retorn de Miley Cyrus, Avicii, els Catarres, Nil Moliner i molts més. Ja de fons, Bruno Mars.

0: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
1: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
2: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
2: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Bar Ramars.
3: Un bon bacallà al Pil Pil.
4: No el demanis al Bar Ramars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Bar Ramars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Bar Ramars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
6: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
5: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
7: La ràdio musical d'Andorra.
8: 96.0.

David Guetta, Flashback. Les veus de Teddy Swims i Taons and I. Ha tornat i ara es diu només Miley. Ha esborrat el cognom Cyrus del seu nom artístic Buzz Persuades, el més nou de Miley a Flashback. Let's go.

Era diumenge sense drama, la petjada que han deixat els osonencs catarres de cara a aquest estiu del 26. I ara molta atenció perquè Martini presenta el Tardeo de Flashback, Tardeo doble per aquest cap de setmana, el dissabte de 7 a 9 al Natura Village Castellmongri, amb la model internacional Neus Bermejo i el cuiner i divulgador Arnau París, i el diumenge des de les Clarisses Hotel Boutique de Vic, amb la influencer gastronòmica Núria Domènech i el millor mestre xocolater del món, el Lluc Cruselles, i tot presentat per l'Andreu Joanola. Si vols venir de festa, envia un correu al tardeo de flashback@flashback.cat amb la col·laboració de Martini, Ametller, Ètnia i Casa Cendra. Aquesta setmana, dissabte i també diumenge, de 7 a 9 del vespre, Flashback al tardeo amb l'Andreu Joanola. Alex Warren, Fever Dream.

Des de França, Uigel, amb un dels himnes d'aquest estiu, que es diu Jamaican Bam Bam. Un cop començada la Lliga, avui li toca a la Champions i la podràs viure al web i a l'app de Flashback amb el Ba de Barça, Barça-Feyenoord. I alerta que el partit comença aviat, a 6:45 de la tarda, amb el Jordi Plans i tot l'equip del Ba de Barça i el patrocini de la xarxa Ford i Estrella Damm. Al web i a l'app de Flashback avui, Barça-Feyenoord, a la Champions i el Ba de Barça. Buos, banda neon, al ventilador.

0: La clàssica entre clàssiques del Badaloní. Juan Magán, una bona dosi d'electro latino amb Ayer la vi, la col·laboració per aquesta versió del 26 de Omar Montes. A nit de les 3 de la tarda, l'Arnau és de Vilafranca del Penedès i el Roger de Terrassa. És el duet Gorra Neta que debuta a Flashback. Estan buscant la Marta perquè ens acompanyi. I per arribar a les 3, Harry Styles.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: Flashback. És el moment de sentir el so flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Boys d'Amsterdam, el duet de productors Another, ha portat aquesta cançó a ser èxit arreu d'Europa aquest estiu i és l'èxit de la setmana Flashback, Talk to You. Per obrir una hora, són les 3:03. Kevin Parker és qui s'amaga del projecte indie Tame Impala, aquí amb la col·laboració de la Jenny de Blackpink per Dràcula. Bona tarda.
1: A Flashback, només èxits.

0: Després d'algun any d'absència i de servei militar dels seus components, aquesta cançó ha marcat el retorn del fenomen sud-coreà BTS. Swim! Alerta! Si et falta camp, Bonària te'l porta el vermut de Llucia Ferrer. Enguany, Bonària aporta el seu granet de sorra per fer el millor vermut, el de Flashback. Si vols assaborir la famosa hamburguesa del Bonària, tens dues opcions. Apunta del vermut o fes una compra de 10 euros a la botiga Bonària, que t'indicarem cada setmana, i aconsegueix un val per bescanviar-lo per una hamburguesa a la Food Truck de Bonària, aparcada a l'espai del vermut de Flashback. Tota la info a bonaria-tour.com. Bonària, patrocinador del vermut de Llucià Ferrer, a Flashback, dissabtes a les 12 del migdia.
1: Andorra
2: 96.0.
3: Torna al Fes Xic, el festival familiar d'Andorra.
4: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
3: No et perdis 15 són 15, Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
4: Fes Xic, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació a andorralavella.d.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
6: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab, on escanejant el codi QR pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
5: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
6: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
5: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
7: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
2: Andorra. 96.0.

0: Flashback.
1: Ràdio Flashback.
2: Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.
1: Flashback.
2: Andorra
1: 96.0.
2: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
3: Vol millorar la seva tarifa?
4: No.
3: Segur?
4: Sí.
3: Sí que la vol millorar.
4: Que no.
2: La trucada del pare que vol saber on ets.
3: On ets?
4: Aquí.
3: Aquí? Aquí on és?
4: Doncs aquí.
3: Ai.
2: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
3: Ei, tio, què fa?
2: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
1: Escolto Flashback!
2: Flashback, l'emissora que sents.

segueix afegint números 1 a la seva curta però explosiva carrera amb números 1 com Lose Control, Bad Dreams, The Door, Teddy Swims, Mr. Know-It-All. El Barça aparca la Lliga de costat. Avui toca centrar-se en la Champions. Primer partit. Avui, 6:45 de la tarda, Barça-Feyenoord. I el podràs viure a través del web i l'app de Flashback amb el Jordi Plans i tot l'equip del Bada Barça i el patrocini de la xarxa Ford i Estrella Damm. Avui, el web i l'app de Flashback toca Champions Barça-Feyenoord. No t'ho perdis. És un dels duets del final d'estiu i propera tardor, ben segur. Karol G, al seu costat Bruno Mars. Això es diu Still, èxit Flashback.

dels duets d'aquest estiu que de mica en mica ens diu adeu amb la maneta Lola Indigo al costat d'Anna Mena per el darrer número 1 de la malaguenya Petitó a Flashback. Tenim una producció a Calvin Harris que és un himne recurrent de cada estiu. Abans, Perduts, tu i jo a Flashback. Cora.

el tenim és el bo d'en Joe Kirry, l'actor de la sèrie Stranger Things, vestit d'estrella del pop amb End of Beginning Joe a Flashback, només èxits. Des de la terra ferma, la veu de la banda Coers, en solitària, Flashback, Kelly Isaiah, he perdut el nord.

amb Jamaican Bam Bam. Ja ha aconseguit ser un dels números 1 d'aquest estiu i va camí de ser-ho també aquest tram final de l'estiu a les portes de la tardor amb Move Into The Sun des de França, Ugel, a Flashback. 3:45 de 4 de la tarda, Papi posa el disc, un dels duets de l'any al país per Joan Dausà i Mama Duixa.

0: fenomen K-pop Demon Hunters amb l'Òscar a la butxaca, la millor banda sonora per aquest tros d'himne que es diu Golden. A les 4 línies de comunicació obertes, arrenca el feedback. Pots començar a pensar quina vols demanar i a qui la vols dedicar i te la posaran l'Albert Planadevall i la Cristina Càmara a partir de les 4 de la tarda. Duet de luxe per la història Eminem i Rihanna a Pona Flashback. Abans de pel·lícula.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Cinquena part de Toy Story amb Taylor Swift i I Knew It, I Knew You. Adeu!

0: si em podeu posar, t'agradaria.
1: M'agradaria delicar.
0: M'agradaria...
2: Com era la cançó, nois?
3: Feedback. Tu demana. Comença el feedback des d'ara i fins a les 8 del vespre. Demana l'èxit que vulguis. Feedback amb Albert Planadevall i Cristina Càmara.
4: Sí! Bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts al feedback. Com estàs, Cristina?
5: Jo bé, i tu, què tal?
4: La mar de bé, la mar de... Mira, ara mateix plovent a la ciutat de Barcelona, eh? Un dia de pluges arreu del país, de manera irregular, però com a mínim ara mateix està plovent. I suposo que altres indrets de Catalunya també. Si ho fa, ens ho dieu a través del WhatsApp, que ens agrada anar, que ens parleu del temps. Escolta'm, Cristina, continuem regalant aquesta setmana. Tenim entrades dobles per anar a l'Inspira, el Festival Inspira, el 26 de setembre a la Devesa, del Pla de Ripoll, no de Girona, a la Devesa, el Pla de Ripoll, que actuarà Sopa de Cabra, els Tiets, la Ludwig Band, entre altres actuacions i també altres activitats. I també tenim les cremes de Nat Club.
5: Exacte, cremes de fruits secs veganes, sense gluten i de proximitat, de Mont-roig del Camp concretament. Tot al nostre WhatsApp, al 628-414-029.
4: Molt bé, doncs ja ho sabeu, envieu-nos dedicatòries a partir d'ara i fins les 8. Qui arriba ara?
5: Qui arriba?
4: Jo crec un dels temes.
5: A veure, sorprèn-me.
4: Un comença per Q i l'altre comença per E. Ah, tot, perquè tu no ho veus, espera.
5: No, ho estic veient.
4: Un cantant comença per Q i l'altre comença per E.
5: Ah, Quevedo.
4: Ah, hombre!
3: WhatsApp 628 414 029. 628 414 029. Feedback.
5: La meravellosa col·laboració de l'estiu.
4: La graciosa.

0: Un dels últims èxits de Mamadou Cheka es diu La millor gent del planeta. Anem a escoltar més dedicatòries, que tenim un text, Cristina, que ens ha arribat al 628-414-029.
1: Diu, hola, feedback. Estic a casa teletreballant per la pluja i poseu-me qualsevol cançó ara, que per animar-me una mica a la tarda, de part del Raül.
0: Raül, mira, posem la nova de James Blunt.
1: Val.
0: Que es diu Taste Like Summer, mm-hmm. I jo crec que en Raül aquesta li agradarà.

0: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Born to be wild. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
2: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
3: Andorra. 96.0.

0: cançó ideal pel dia d'avui, Billie Eilish, en vers of a Feather, des del Hit Me Hard and Soft. Anem a escoltar més dedicatòries. Cristina, 628-414-029.
1: Tenim una nota escrita, diu: bona tarda, feedback. Estem anant a l'oculista, tota la família, per fer una revisió anual. I ens agradaria que ens posessiu una cançó catalana, la que vulgueu. I també ens agradaria participar al sorteig de les crametes, a veure si aconseguim menjar millor. Sempre va bé, això, eh?
0: Sempre és important, això.
1: Crametes de qualitat, zero sucres afegits.
0: Sense gluten.
1: Sense gluten.
0: Important,
1: exacte,
0: això, gràcies a Danat Club i a més de proximitat de Mont-roig del Camp, eh?
1: Per tant, 628-414-029, qualsevol en català ens demana.
0: Mira, he escollit jo aquí, eh? Naina i Figaflaues, m'agrada molt aquesta cançó. Pecat original, eh? M'agrada molt.

0: Qui ens demana, Sabrina? Carpenter amb Tears.
1: Doncs mira, la Carolina.
2: Hola, bona tarda, guapos. Doncs jo també avui teletreballant i per aquí per on visc jo, que és el barri de les botigues de Sitges,
0: sí.
2: Està núvol, però no plou. Ha plovisquejat una miquetona, però s'està bé. I m'agradaria dedicar qualsevol cançó de la Sabrina Carpenter a les meves filles, perquè ens agrada molt aquesta noia com canta, i poder participar en qualsevol dels dos sortejos que teniu, el de les cremes i l'altre del concert.
0: D'Inspira.
2: Bueno, us desitjo bon dia, guapos.
1: Gràcies.
2: Una abraçada.
0: Una abraçada molt forta. Mira, parlant d'Inspira, aquesta setmana aquí al Feedback que estem regalant entrades perquè... entrades dobles, perquè aneu a l'Inspira Festival, que arriba el 26 de setembre a la Devesa del Pla de Ripoll. Una jornada amb música, cultura i inclusió amb bandes de primer nivell,
1: espectaculars, com per exemple Sopa de Cabra, Tiets, la Ludwig Band, Xiula, el Botó Màgic i molts més. I també, a part, tindreu activitats, food trucks per tota la família. Participa cada dia perquè et regalem dues entrades dobles, sí, és a dir, per quatre persones, i a través del nostre WhatsApp, com sempre, el 628-414-029. Per cert, una iniciativa de la Fundació MAP, Inspira Festival.
0: 628-414-029. Si tens ganes d'anar-hi, que segur que sí, ens envies el teu WhatsApp amb dedicatòria i amb les entrades que poden ser teves. Anem a escoltar Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Tame Impala, la cançó de Dràcula, de Kevin Parker, que, per cert, el músic australià ha assegurat que no tornarà a signar mai més cap autògraf. La causa és l'agressivitat, ha dit textualment, de la gent que els demana, ha dit que els caçadors d'autògraf, hi ha gent que, perquè això és com una professió, gent que es dedica a això i després els ven, ara utilitzen nens, és que clar, nens per aconseguir-los. Parker ha acabat demanant disculpes als seus fans, ja que si el troben pel carrer o sortint d'un concert on sigui, li demanen un autògraf, els hi dirà que no. Estarà obligat a dir-los que no.
1: Potser una foto sí, però un autògraf sí que és veritat que si al final es comercialitza i es ve per... Ves tant a saber quan t'apasta.
0: Pasta, rufa, segur que sí. Escolteu, nosaltres arribem ja pràcticament a 4:45. Recordeu que tenim entrades per anar al Festival Inspira i també per les cremes de Nat Club, cremes de xocolata barrejades amb fruits secs espectaculars, boníssimes. Hem de gravar un vídeo. Gravem un vídeo, va.
1: Sí.
0: Gravem un vídeo i els ensenyarem.
1: Un vídeo i el publiquem ara a Instagram perquè veieu les cremes que són.
0: Perquè són molt bones. Doncs mira, anem a escoltar la nova cançó d'Olivia Rodrigo des del You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, després de Drop Dead. A mi és que aquesta m'agrada molt, també.
1: Estem enamorats.
0: Estic enamoradíssim de la música d'Olivia Rodrigo. Es diu Stupid Song. Escolteu.

0: Aquí els tens, els Catarres, diumenge sense drama. Aquí al davant, tots els dies que vindran. Mira, parlant de dies que vindran, tenim Martini, que presenta el Tardeo de Flashback, i Tardeo doble per aquest cap de setmana, eh? Dos dies de Tardeo. Dissabte, de 7 a 9, es plantaran al Natura Village, Castell Montgrí, acompanyats de la model internacional Neus Bermejo i del cuiner i divulgador Arnau París.
1: I diumenge, a les Clarisses Hotel Boutique de Vic, tindran la influencer gastronòmica Núria Domènech i el millor mestre xocolater del món, Lluc Crucelles. I al centre del show, qui hi haurà?
0: Qui hi haurà?
1: Com sempre, l'Andreu Joanola. Si vols anar de festa, envia un correu al tardeodeflashback@flashback.cat amb la col·laboració de Martini, Ametller Origen, Ètnia i Casa Cendra.
0: Molt bé, doncs ja ho sabeu, eh? Tardeo per partida doble, Quim. Anem a escoltar més dedicatòries. Arribant ja a les 5, tenim una nota de veu que recordeu que heu d'enviar al 628-414-029.
2: Som així. Hola, Flashback. Em dic Albert. I voldria dedicar qualsevol cançó de Búhos a la meva mare i a la meva família, perquè li estimo molt. Voldria participar al concurs de la xocolata i de les entrades al Festival Inspira. Adéu, una abraçada gegant.
0: Adéu. S'apunta tot, eh, l'Albert, això està bé. De Nat Club i entrades pel Festival Inspira. Hem escollit, crec jo, un dels temacles d'aquesta banda. Sí.

0: De dilluns a divendres a Flashback. Avui, al matí, la mare que el va parir.
1: Els 1030 hectopascals normals de pressió atmosfèrica han canviat perquè hi ha una convecció vertical des de les capes més baixes de l'atmosfera. I això genera un cicló invers.
2: Ah, invers.
1: Invers.
2: Que és el que fa que tinguem aquests llams i aquestes pluges que vindran avui, no? Aquestes alertes.
1: No, tot el contrari.
3: No entès res.
0: Al matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. Flashback. Són les 5.

0: For Ultra, la cançó de Talk to You, 5 de la tarda i 3 minuts. Continuem aquí el feedback, Cristina, amb més dedicatòries, al WhatsApp. I ara arriben els figaflaues. Recordeu que us estem regalant entrades per anar al Festival Inspira a Ripoll el 26 d'aquest mes, amb actuacions, per exemple, dels Tiets, la Ludwig Band, No se pot acabar, entre moltes altres coses que hi haurà, que passaran al llarg de tot el dia. Tenim entrades... Tenim 4 entrades, entrades dobles, per tant, 4 entrades.
1: Exacte. Per tant, moltes entrades al 628-414-029. Si esteu interessats, ens envieu ara mateix una nota d'àudio on dieu, ei, que vull anar a veure...
0: Sí, què? Ei!
1: Els Tiets, vull anar a veure Sopa de Cabra, la Ludwig Bang, el Botó Màgic, el que vosaltres vulgueu, ei, i ens demaneu una cançó també, i també tenim les cremes de The Nat Club, cremes de fruits secs.
0: Ei, tu, vull entrades.
1: Ei, tu.
0: Ei, tu. Va, anem a escoltar Figaflaues, com us deia, que tenim una nota de veu fantàstica que sona així.
1: Ei, a veure.
0: Ei, tu.
2: Hola, Flashback.
1: Hola,
2: ei,
1: què tal?
2: Els voldria dedicar

0: Bruno Mars, fantàstica aquesta cançó que es diu On My Soul, que forma part On My Soul, que forma part de, del seu disc de Romàntic. Anem a escoltar més cançons. Mira, em ve de gust també escoltar Dua Lipa, perquè més tenim un oient que ens en demanava una, al final no ha quedat clar quina volia, que es diu Marc, en Marc diu una cançó de Dua Lipa, ens ha demanat tres o quatre, i diu, bueno, Marc, n'hem de posar una, no les podem posar totes. I al final ens hem quedat amb Houdini.
1: En Marc, que per cert, li dedica la cançó a la seva estimada, la Loli. Ens ha encantat.
0: M'agrada, Loli, eh? Sí. Marc i Loli. Què ve, això? Marc i Loli.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
3: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
2: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
3: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
4: Torna al Fes Xic, el Festival Familiar d'Andorra.
5: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
4: No et perdis 15 són 15, Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
5: Fes Xic, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació a andorralavella.ad.
6: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant, la banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0. Shape up and man.

0: Shakira i Burna Boy, tema que ha sonat unes quantes vegades aquest estiu. I ara, mira, ens demaneu... Superestrella, que la tenim en dedicatòria, però abans hem de parlar d'Aitana, perquè avui és una de les notícies musicals del dia. La cantant va oferir ahir el quart i últim concert al Palau Sant Jordi, dins de la gira El Quart Azul World Tour.
1: 4 dies al Sant Jordi a petar de fans de la cantant. I la notícia, i alhora també polèmica, és que Aitana va decidir ahir parlar en català. Fins aquí també tot bé, i és poc habitual també la cantant poder-la sentir habitualment parlar-ho, el català. Aquest és el moment quan ho explica.
2: Jo soc amb la meva família més castellano parlant, però és veritat que jo he crescut aquí a Barcelona gràcies a l'escola, gràcies... Està al col·le, he pogut aprendre perfectament el català i m'agrada poder practicar-ho més. Estava parlant aquests dies amb les meves amigues.
0: Sí, les babies.
2: Mira, vull que em parleu català, perquè és veritat que elles amb mi no parlen català, perquè jo no acostumo a parlar-ho. I els vaig dir, sisplau, parleu-me català aquests dies, perquè m'encantaria l'últim dia a Barcelona parlar tota l'estona en català. Haig de millorar-lo, això sí. Bueno, segur, perquè faig moltes castellanades.
1: Diu que el català, bàsicament, és el més important que tenim, que els ha dit a les seves amigues que li parlin en català, i que també mira Crims, un gest que ha estat molt aplaudit i valorat al Palau i també a les xarxes.
0: Clar, jo personalment, opino aquí, vaig a opinar. Entenc el seu gest, que i es pot valorar, i crec que està molt bé el que diu. El que passa és que, clar, Aitana és nascuda i escolaritzada a Catalunya, i segurament no el parla amb el seu entorn, cosa que cadascú fa el que vol amb l'idioma que vol, Però no hauria de ser notícia que el parli i que ho justifiqui. Jo crec que aquí no fa falta justificar-ho. Penso que no és necessari, No fa falta, i pot parlar amb castellanades, igual que jo parlo amb catalanades quan parlo amb castellà, perquè jo al revés no el paro mai al castellà, però tampoc ho he de justificar, que no
1: necessàriament ha de ser notícia que el parli.
0: Clar, hauria de ser normal que tingués una part del seu discurs a Catalunya en català, i això, sé que no és així, però crec que Aitana pot parlar amb l'idioma que vulgui i no falta que ho justifiqui. Entendria que fos Anna Mena, que no parla català i ha vingut i ha estat vivint a Barcelona 5 mesos i intenta parlar una mica el català i diu, és que el parlo malament, que tampoc faria falta, però ho entendria. Però Aitana, jo crec que no fa falta. Això sí, valoro molt el gest que ha fet, crec que està molt bé, però no falta tampoc justificar-ho tot a la vida. Anem a escoltar Aitana, que tenim superestrella amb nota de 10. Sí.
3: Hola, Feedback. Em dic Mel i voldria dedicar la cançó de superestrella a la meva amiga, Hanna, que està aquí al meu cantó, però no vol dir res perquè li fa molta vergonya.
0: No, ho digui.
3: I voldria que la posessiu demà a les 5. Gràcies, adeu.
0: 5 tocades, Mel i amiga.
4: Hola a todos, soy Aitana.

0: És el Runway de Lady Gaga i la Doechii sonen ara mateix. A dos quarts tocats de sis. Mira, cada vegada, pell de gallina,
1: Música important, dia important.
0: Cop començada la Lliga, ara arriba el torn de la competició de clubs més important d'Europa. Torna la Champions a Flashback de la mà del Bada Barça.
1: Aquest dimecres, és a dir, avui, a tres quarts de set de la tarda. Tres quarts de set de la tarda és d'aquí aproximadament una hora.
0: Sí.
1: Una hora i un quart. El Barça s'enfronta al Feyenoord en el primer gran partit europeu de la temporada. I vosaltres podreu seguir en directe a Flashback tot l'equip del Bada Barça a través del web i l'app de Flashback. No us perdeu l'emoció de la Champions amb nosaltres, amb el patrocini de la Xarxa Fort i Estrella Damm.
0: A veure avui què fem contra els neerlandesos del Feyenoord, A veure. Si va bé com a, contra el València, ni fotem 5. Fantàstic,
1: No, sí. Jo...
0: Està bé. Escolteu, tenim una novetat ara que escoltarem. És un grup, és una barreja, són dos músics, Un és de Vilafranca del Penedès i l'altre és de Terrassa, es diuen Gorra Neta. La cançó que sonarà es diu Marta i ens explica la història, en clau d'humor, evidentment, d'un noi que espera al bosc durant una acampada després d'haver tingut una petita discussió amb una noia que es diu Marta. T'has de discutir molt fort per perdre't al bosc,
1: No, sí, per perdre't i després en recordar-te de la història sencera i dedicar-li una cançó a la Marta,
0: Bueno.
1: Ai, Marta.
0: Anem a escoltar, va, a veure què us sembla. Gorra Neta, Marta.
2: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: Hola, Flashback. Podria dedicar una cançó a la meva germana, Clara, que justament ara ha començat primer d'ESO i perquè tingui molta energia. La cançó que voldria dedicar es diu Main Child, que li agrada molt. I podríem participar al sorteig de la xocolata. Adéu.
1: D'acord. Adéu. Company, perfecte, doncs apuntadíssim. Participes a aquest lot de xocolates, de cremes de Nat Club. Cremes fetes a Montroig del Camp, amb una barreja de fruits secs, xocolata i molts ingredients, canyella, nacar, gers...
2: Mira, les tenim aquí mateix. Mira, aquesta és de nacar i gers, tenim. També d'avellana. Hi ha una de pistatxo i matcha, que no l'hem provat, però allò té molt bona pinta, és de les noves. I bé, avellana i cacau... Anacar i algarava.
1: Les va agafant, les té lluny,
2: sí, les tinc lluny. Bé, en tenim aquí moltes a l'estudi, però bé, poden ser vostres al 628-414-029. Us arribarà a més a casa.
1: Ah, exacte, tot comoditats. 628-414-029, vinga, 3/4, gairebé en punt de 6, el feedback, anem a escoltar la versió que ha fet Alba Morena del Mar de Manel, eh? 628-414-029.

0: Damiano David, aquí amb la Tyler i Neil Rogers, el tema que es diu Talk to Me, que dèiem, mira, la setmana passada ho dèiem, que torna Maneskin.
1: És veritat.
0: Al festival de... Bueno, te'ls van donar a conèixer, el festival de San Remo, Itàlia, que de San Remo passes a Itàlia, passes a Eurovisió, si guanyes, doncs tornen, no per participar-hi, sinó per únicament actuar-hi.
1: Recordem que simplement la banda s'havia donat un descans, que no ho havien deixat, sinó que s'havien donat això, un descans, i ara han anunciat que tornen als escenaris.
0: Bueno, una pausa a vegades per fer altres coses, altres projectes musicals, en el cas sobretot de Damiano David, que no li ha anat malament, com per exemple el Talk to Me. Escoltem aquesta.
1: A veure, un segon. Anem ara, a veure.
2: Hola, bona tarda. Soc l'Olegué.
1: Hola,
2: l'Olegué. I voldria dedicar a la meva mare la cançó de Julieta. I també voldria participar al concurs de la xocolata. Gràcies, adeu, flashbackeros.
0: Adeu, la...

0: Sana, 6 de la tarda i 3 minuts, 6:28, 4:14, 0:21, aquest és el WhatsApp. Ara mateix agafes el mòbil, si el tens ja enregistrat perfecte, i si no, doncs poses com a contacte, poses flashback, 6:28, 4:14, 0:29, i ens demanes qualsevol cançó.
1: Exacte, i també, a més, avui tenim dos sortejos en marxa, avui i durant tota la setmana. Per una banda, tenim les cremes de The Nut Club, que són unes cremes de fruits secs, sense sucres afegits, sense gluten, veganes i de proximitat.
0: Sí, anacards.
1: Anacards.
0: Molt fan de l'anacard.
1: Sí, també n'hi ha de cacau i avellana. Clar, és sense sucre, per tant...
0: I pistatxo.
1: El gust és el real.
0: Que es pot dir pistatxo?
1: Jo crec que sí.
0: Jo crec que està acceptat.
1: Sí.
0: Perquè festuc no m'acaba d'agradar, eh?
1: És com cucaratxa.
0: No.
1: Està acceptat. Ja no, diria que està acceptat dir cucaratxa.
0: Pots dir cucaratxa?
1: Jo diria que sí.
0: O botella. És em sorprèn, està acceptat botella.
1: No sé si és pistatxo la que està acceptada o cucaratxa.
0: Cucaratxa diria que no.
1: Diries que però, no. És panarola, no, eh?
0: Jo crec que sí. O escarbat.
1: M'agrada.
0: Però,
1: veritat,
0: sí, perquè hi ha paraules en català, per exemple, o rentador.
1: Ja.
0: Per què?
1: Què és un os rentador?
0: No. Un mapatge.
1: Un mapatge.
0: Perquè cada vegada que dius os rentador, la gent et diu, eh? I tu dius, ah, el mapatge. Ah, sí, el mapatge.
1: O també la setmana passada en parlàvem, zarigüeyes.
0: L'opòssum. L'opòssum. Sí.
1: Les zarigüeyes.
0: Sí,
1: també
0: sí,
1: és
0: sí,
1: guai,
0: sí.
1: Dir-ho.
0: Sí, sí, sí. Bé, després d'aquesta classe de dona corda al català...
1: Exacte, que si voleu aquestes cremes de fruits secs, ens envieu dedicatòries al nostre WhatsApp.
0: Com aquesta, que jo crec que és molt fan de la xocolata. I ara entendreu per què.
2: Hola, Flashback.
1: Hola.
2: Acabo de sentir que teniu un concurs de xocolates i dic, no me la puc perdre, aquesta. Soc la persona més xocolatera del món. Just ara he sortit d'un proveïdor on tenien la Casitos i els he exaurit les reserves durant 2 anys. Així que a veure si m'apunteu a aquest concurs de xocolates. I si em poguéssiu posar una cançó de la Taylor Swift, seria molt feliç. Un petonàs, adeu.
0: Adeu, farà, sí, ha sortit d'un proveïdor que tenia la Casitos i he resat.
1: I han acabat amb les seves resistències.
0: Amb els ulls en blanc, anant fotent-se la Casitos a la boca. Bé, a veure si és hora i t'emportes les cremes de Nat Club.

0: la cançó d'Era Això, que estarà per ser el concert d'aniversari dels 120 anys del RAC, eh? Els tiets amb èxits, com per exemple aquest. Era Això. 120 anys, eh?
1: Uau.
0: No de l'helicòpter, perquè jo crec que fa 120 anys no existirà encara, però de l'assegurança segur que sí, del RAC. Reial Automòbil Club de Catalunya. Bé, anem a parlar d'aquest fenomen viral, Cristina, provinent de TikTok. És que el que no passa a TikTok ja no passa enlloc, eh? I que té a Michael Jackson com a protagonista.
1: Mira, simplement heu de buscar a YouTube això mateix. Una hora de silenci interrompuda ocasionalment per sons de Michael Jackson. Sabem que és un títol una mica llarg, però us sortirà un vídeo d'una hora de silenci i de tant en tant apareixeran sons d'aquest estil.
0: Aquí, per descomptat, hem tallat els silencis i hem anat, bàsicament, a buscar els sons una mica seguits. Perquè enteneu que tu estàs de cop distret, en silenci, i sona això. Vale, tu estàs fent les teves coses. Qui m'ha espantat, eh?
1: Clar.
0: Són sons reals.
1: Comença així.
0: Annie, are you walking? Bé, una hora
1: aquest tipus de
0: coses com aquestes. Exacte. I això es veu que funciona molt pet, això.
1: I a TikTok el que fa la gent és posar aquest àudio de fons, aquest vídeo de fons, mentre estan amb amics i maquillant-se o fent deures, i cada cop que sona bé, doncs tenim un ensurt.
0: Així ens va.
1: Sí.
0: Així ens va.
1: És divertit.
0: Sí, sí, està bé, està bé. Ariana Grande, vinga, anem a l'escoltar. La cançó es diu Hate That I Met You Love. I tu has fet això?
1: Sí.
0: Sí? No, ho has fet?
1: Sí. Ho vaig fer amb una amiga que li fa por Michael Jackson.
0: Li fa por Michael Jackson.
1: Li fa por Michael Jackson.
0: Posar-hi el fil i l'air. Igual li agrada més. El videoclip.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
4: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
5: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
5: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
1: Andorra. 96.0.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj, el tema que es diu Beauty and a Beat. Cinc minuts i dos quarts de set d'aquesta tarda. Hem de parlar un moment del vermut, perquè Aperol Spritz el presenta el vermut de Lucía Ferrer. Aquest dissabte el vermut es planta a Tarragona, a la mítica plaça Corsini, davant del mercat municipal. Coneixerem els darrers projectes del presentador i creador de contingut, David Itzmi.
1: A més, torna a la secció La Finestra Cultural, amb Pep Prieto i l'Òscar Nin, com sempre, que farà el Destroyer. Per anar de públic, escriu a vermut@flashback.cat. Cada dissabte, de 12 a 2, en directe, aquí a Flashback, el vermut de Lucía Ferrer, amb el suport de Bonària i la col·laboració de Aperol Spritz, Free Ravi, l'Espanyola, Sant Aniol, formatges Entremont, Galeres Tries, Hey Dude i Can Duran.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Oh, sí, sí. Són una bona colla de...
0: Sí, sí, sí. A veure, anem a escoltar Banda Neon, guapíssima, amb aquest àudio.
2: Hola, Feedback. Soc la Gemma de Móra d'Ebre i m'agradaria dedicar la cançó de Guapíssima als meus amics i també participar al sorteig de la xocolata, perquè tant com a mi i a la meva mare ens agrada molt. Adeu, petons.
0: Adeu, hi ha molta gent que li agrada la xocolata i ho fa saber, i es nota, la gent que li agrada la xocolata. Home. Sí, perquè et diuen allò de xocolata amb llet o xocolata negra.
1: Jo xocolata amb llet.
0: Jo amb negra. Jo sí, negra.
1: Sí. Però... Tot i que m'agrada també la xocolata negra, però bé.
0: Tu amb llet, eh?
1: Sí. Bueno. Una mica més de sucre.

0: Tot el dia matat xinxant.
1: Hola, Flashback. Hola. Som les Mariones. Ara anem a entreno i...
2: Ens agradaria poder escoltar la cançó de A la fresca de Figa Flowers i us la dediquem a vosaltres.
1: Moltes gràcies.
3: Adéu, Mariones, que vagi bé l'entrenament. 628-414-029. En joc, teniu una, demanar qualsevol cançó, el feedback, que tingueu més ganes d'escoltar, i després tenim les entrades per anar al Festival Inspira, que és el 26 d'aquest mes a Ripoll, amb actuacions de Sopa de Cabra, els Tiets, la Ludwig Band, grups infantils com, per exemple, Xiula, entre d'altres, i un munt d'activitats que tenen pensades al llarg de tot el dia a Ripoll. I què més?
4: Tenim unes cremes de The Nut Club, sense sucres afegits, sense gluten, veganes i de proximitat. Cremes d'avellanes, mix d'anacard i garrofa, ametlles, de festuc i matxa, també barrejades algunes amb canyella, amb cacau. Teniu de tot tipus, amb tots els... com es diuen? Els fruits secs, que us podreu imaginar. I només ens els heu de demanar al nostre WhatsApp, al 628-414-029. Fins les 8 del vespre teniu temps.
3: Mira, sóc d'aquells jo que fotria canyella a tot arreu, eh?
4: Ui, també.
3: M'agrada molt, eh?
4: A mi també m'encanta.
3: M'agrada molt la canyella.
4: La prodisíaca.
3: Sí?
4: Sí, no? Diuen que la...
3: N'hi hauré de posar més, doncs. N'hi poso poca. Anem a escoltar Chris de Sandy.

0: Soc la Nora i vull dedicar la cançó d'energia al papa i a la mama i vull participar a tots els concursos. Adeu!
1: Adeu, Nora, dic que es deia Nora. Una abraçada molt forta. Va, anem a escoltar més dedicatòries. 628-414-0029. Que ara mateix ens estan arribant aquí al feedback, eh?
2: I ha tocat una cançó que... una dedicatòria que ens demaneu, qualsevol cançó. Per tant, us hem escollit aquesta de Karol G i Bruno Mars.
1: Estil.
3: Hola, Flashback. Em vull dedicar una cançó que vosaltres vulgueu a la meva família.
2: Perfecte.
3: I participar al sorteig de la xocolata, que m'agrada molt. I perquè ara estic aquí a punt d'anar a anglès, perquè sí. Al principi me l'havien cancel·lat per les pluges, però ara a gener ja em fot molt pal. Adeu!
2: Ostres!
1: Quan se'n ve, eh? És sincera, sí. Com a mínim.
2: És sincera, exactament, s'agraeix, per tant.
1: Pensava que no hi anava.
2: Que vagi bé la classe, tot el bé que podria
1: anar. Crec que molt bé no anirà, ja t'ho dic ara.
2: Sí, t'ho passarà bé. Al final,
1: no.
2: Fot mandra,
1: home,
2: un cop estàs allà...
1: És quan et diuen que no i després et diuen que sí.
2: Segueix fotent mandra.
1: No, no era que no.

0: La ment també s'entrena i per això a Codelern infants joves fan gimnàs per la ment. Aprenen habilitats tecnològiques mentre desenvolupen la lògica, la creativitat i la resolució de problemes.
1: Un mètode únic on cada alumne aprèn el seu ritme i pot començar quan vulgui. Codelern prepara'ls pel futur. Informa-te'n a codelern.cat.
0: Mira, tenim els d'Alba de Barça aquí a l'estudi al costat i fa una estona han fotut un vot, han començat a cridar, dic, ui, ha marcat el Barça, efectivament, eh?
1: Portem 8 minuts de partit, aproximadament, sí. 7 i mig. Al minut 3 ja teníem un gol de Rafinha.
0: Maco el gol o no? L'has vist?
1: Sí, està bé.
0: Està bé?
1: Està bé, sí.
0: Bueno, contra el Feyenoord, no era partit de
1: Champions. No puc afegir gaire cosa, eh?
0: Bueno, està bé.
1: No sé quin tipus de gol està ha estat. Bé. Assistència, crec, però de la minja mal. És probable, això?
0: És probable. No, no ho he vist bé, jo. Però podria ser. Podria ser. Per tant, Barça 1, Feyenoord 0. Sí. A 8 minuts a l'inici d'aquesta primera part, guanya el Barça amb gol de Rafinha. A veure, anem a escoltar Sopa de Cabra. Amb ells arribarem a les 7 de la tarda. Si hi ha algun altre gol del Barça, no us preocupeu, que us informarem, eh? El podeu escoltar, si us ve de gust, a través del Bar de Barça, a través de l'aplicació i a través d'internet, o estigueu atents a nosaltres, que us anirem dient els gols. No el narrarem igual que Jordi Plans, perquè això és impossible, però sí que us ho anirem dient. Ara anem a escoltar Sopa de Cabra amb Jordi Roca, aquesta versió nova que han fet del Far del Sud.
1: Diu, bona tarda, em dic Marc i voldria una de Sopa de Cabra per dedicar-li a la meva parella, ja que en dues setmanes...
0: Ai, que es casen!
1: Ens casem.
0: Ai, que es casen!
1: I també m'agradaria participar en el sorteig de la xocolata, a veure si el podem gaudir la nit de noces. Moltes gràcies.
0: Que maco, eh?
1: He anat clap a la nit de noces d'en Marc i la seva parella.
0: I crec que el casament sonarà a Sopa de Cabra. Hi haurà un moment important, que igual sona aquesta cançó. Un moment que entren els nuvis.
1: Apa, Far del Sud.

0: matí la mare que el va parir.
1: Els 1.030 hectopascals normals de pressió atmosfèrica han canviat perquè hi ha una convecció vertical des de les capes més baixes de l'atmosfera i això genera un cicló invers.
2: Ah, invers. Invers. Que és el que fa que tinguem aquests llamps i aquestes pluges que vindran avui, no? Aquestes
1: no,
2: alertes.
1: És tot el contrari.
3: No entenc res.
0: Al matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. Flashback. Són les 7.

0: número 22 a la llista, pujada de 10 llocs a, des d'aquest diumenge, des d'aquest cap de setmana, a The Teddy Swims, Mr. No Idol, i va pujant de mica en mica, va guanyant posicions. Bé, escolteu, 7 de la tarda, 4 minuts, 6:28, 4:14, 0:29. Si teniu ganes d'escoltar una cançó, com per exemple la que ve ara mateix, ens heu d'enviar un àudio o un text amb una, un missatge, amb una dedicatòria, i nosaltres us posarem la cançó que ens demaneu.
1: Hola, Flashback! Som la Carla i la Cèlio i ens agradaria participar en el concurs de la xocolata. Ens agrada molt la xocolata i voldríem que ens poséssiu la cançó de... La Graciosa.
2: Perfecte.
1: Gràcies.
2: Adéu, i també tenim aquesta altra. Si et sembla bé, la posem.
0: Sí, i ja? Tant, espera, que paro.
3: Bona tarda, Flashback.
2: Hola.
3: M'agradaria dedicar la cançó del Quevedo, aquella tan típica, no sé, jo és que no la controlo gaire, però les meves filles, sí. I llavors, com que els hi dedico amb elles, sí, a la Martina i a la Bruna, aquella cançó supermarxosa que els encanta. Això, perquè han començat el curs bé, que espero que els vegi molt bé, i els entrenaments de bàsquet també, que són unes campiones i que ho fan superbé. I a de pas voldríem participar al sorteig de les cremes de xocolata, perquè ens flipen, ens encanten, ens agrada molt fer creps els caps de setmana, i no em vull ni imaginar com quedaria doncs, aquesta cremeta amb les nostres creps.
2: Jo ho he provat i és espectacular. Eh?
3: I les podem disfrutar. Vinga, una abraçada.
0: Una abraçada, és veritat, amb creps, eh?
2: Chapó.
0: Sí? És que ja lliga, eh? Ja lliga la crema aquesta amb les creps. Bé, anem a escoltar ara, sí. Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa. Ei!

0: Aquesta és Katy Perry amb la cançó de Hot and Cold, perquè de tant en tant ens repassem, ens agrada repassar les cançons que fan anys, i avui aquesta cançó fa 18 anys que es va estrenar, la cançó de la nord-americana Katy Perry.
1: Es tracta d'un dels grans èxits de la cantant nord-americana, que va formar part del seu disc de debut One of the Boys. Immediatament va arribar als primers llocs de les llistes principals d'èxits arreu del món.
0: Un disc que també hi trobàvem, el tema de I Kissed a Girl, eh?
1: Per exemple.
0: Sí, sí, dos tamacles de Katy Perry.
2: Cançó a la Tere Llaunà. És una infermera de l'Hospital de Figueres i demà és un dia molt especial perquè es casarà amb l'Alberto. Podríem dedicar-li la cançó de Superestrella de l'Aitana, sí. I si ha sonat, doncs, una altra, la que vosaltres creieu, de part de tot l'equip de quiròfan, dels seus companys i companyes, i si pogués ser que sonés cap a les 7 de la tarda, doncs molt bé. Moltes gràcies i bona tarda a tothom.
0: Igualment, i enhorabona, una abraçada molt forta i que vagi molt bé el casament.
1: Sí, i per cert, també, segon gol del Barça, al minut 22, fa d'un parell de minuts, de la mà de Karim Adeyemi.
0: Molt bé.
1: Jo no coneixia aquest jugador, però és nou a la plantilla, no? Suposo.
0: Sí, dels nous.
1: És nova incorporació, molt bé.
0: Doncs, Barça 2, Feyenoord...
1: 0.
0: 0.

0: activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: El Pla de la Cauvella de Palarinsal Gran Valira Resorts és el lloc ideal perquè tota la família pugui trobar el seu espai i l'activitat més adequada. Per exemple, els més petits tenen una zona d'activitats infantils amb inflables i llits elàstics ideals per passar l'estiu. És una zona a l'aire lliure amb diversió assegurada pels més petits. A la planta baixa del panell, a pal, hi trobareu aquest recinte temàtic ple d'activitats pensades per nens i nenes amb ganes de jugar i de moure's. Aquest espai inclou estructures inflables i llits elàstics ideals per desenvolupar habilitats motrius, practicar salts i fer tombarelles amb total seguretat. Una activitat divertida i activa per gaudir en família envoltats de natura. El preu per persona és de 10 euros, amb un torn d'una hora. Venda directa a taquilles de Palarinsal Gran Valira Resorts.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Ràdio Flashback.
3: Flashback.
4: Ràdio Flashback Andorra. Andorra, 96.0.
5: Radio Flashback.
6: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
7: Torna al Fes Xic, el Festival Familiar d'Andorra.
8: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
7: No et perdis 15 són 15, Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
8: Fes Xic, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació, andorralavella.ad.
9: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
10: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
9: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
10: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
9: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Andorra.
9: Andorra.
0: 96.0.
11: What's with the drug?

0: Natàlia. I voldríem dedicar la cançó a la nostra mare i la cançó nova és...
1: I Just Might.
0: De Bruno Mars. Gràcies. I voldríem participar en els solters de xocolata.
2: Moltíssimes gràcies per la dedicatòria. Apuntats per la lot de productes de Nat Club. També un altre regal que tenim aquesta setmana són entrades dobles, dues entrades dobles, per tant, quatre entrades, perquè aneu a l'Inspira Festival, que torna el 26 de setembre a la Devesa del Pla de Ripoll.
3: I tocaran grups com, per exemple, Sopa de Cabra, Tietz, la Ludwig van Xiula, el Botó Màgic, entre molts altres. I també hi haurà activitats i food trucks per tota la família. Les activitats, mireu, comencen a partir de 11:15 del matí,
2: sí,
3: i tot just tot el dia fins les aproximadament les 12 de la nit que tindreu. No sé de qui és l'última actuació.
2: Tietz, no, suposo.
3: Tietz, segurament. Sí. Crec que sí, crec que sí. Bé, tindreu moltes activitats al llarg del dia, entre altres també una xaranga. Sí, tallers i tot plegat.
2: Perquè no hi podem anar, però si poguéssim anar, allà estaríem, Cristina?
3: Sí. Dia 26 de setembre a Ripoll, a la Devesa del Pla. I què heu de fer? Doncs ara mateix ens envieu una dedicatòria dient que voleu participar a aquest Inspira Festival al 628-414-029.
2: Molt bé. Anem a per Shakira amb Burnaboy.
3: I tenim dues dedicatòries amb aquesta.
4: Hola, Flashback. Sóc la Júlia. I us voldria demanar la cançó de Daida i de Shakira.
2: Sí.
4: I li dedico a la meva germana, que ara l'anem a buscar d'extraescolars. I si pot sonar cap a 7:45 o així,
3: va,
4: millor. Adéu.
3: Adéu.
5: Hola, Flashback. Sóc la Jana. M'agradaria participar a tots els sortets que teniu.
2: Sí.
5: I la cançó pot ser la de Dai Dai Dico, la de Shakira. M'encanta. Adéu, petons.
3: Petons.

0: Aquesta era la cançó, de la família. Anem a escoltar més dedicatòries, que tenim ara una que ens demana Camila Cabello.
1: Diu, hola, hola, m'agradaria que poguéssiu dedicar alguna cançó de la Camila Cabello a la meva filla, la Mariona. Diu, és una personatge i de tant en tant ens va enviant dedicatòries.
0: Ah, que guai.
1: Molt bé, moltes gràcies, Mariona. I també volen participar al concurs de The Nat Club. Perfecte.
0: Mira,
1: doncs per tu, quina?
0: He pensat, va, posarem Don Go Yet, podem posar Don Go Yet, podem posar Bam Bam, però n'hi ha una que fa temps que no sona,
1: i
0: que és un dels grans èxits de la cantant, al costat de Shawn Mendes.
1: Aquesta és una col·laboració amb Shawn Mendes?
0: No, era, sí, no, Havana. Ah, no, Havana no, perdó,
1: aquesta
0: és Bam Bam.
1: Aquesta no era.
0: Quina era?
1: Senyorita.
0: Ah, Senyorita.
1: És veritat, no me'n recordava.
0: No he dit res.
1: Quan eren parella.
0: No he dit res. Pensava que era aquesta, estava convençut, eh?
1: Aquesta té una col·laboració, diria que amb Daddy Yankee.
0: Res a veure amb això.
1: No.

0: Mireu, abans repassàvem l'aniversari del Hot and Cold de Katy Perry, que fa 18 anys, i uns quants menys, 15 anys fa que Ed Sheeran va estrenar el seu disc de debut, és a dir, que el vam conèixer la gran majoria amb el disc que es deia Plus, amb una rebuda espectacular per part de públic i de crítica, i va ser el sisè disc més venut al Regne Unit. Plus, el sisè disc, eh? Tenia temes com The A-Team, Lego House o Give Me Love. Mireu, i també que sapigueu, lligat amb Ed Sheeran, que fa uns dies que Marge Moore, taloner del músic anglès a Nova Jersey, va cridar Free Palestine, Free Palestina, i va fer un discurs respecte al genocidi a Gaza. I això ha causat molt d'enrenou, que encara dura, això, eh?
1: I Ed Sheeran, de fet, no s'ha pronunciat encara, però sí que ho han fet en plural altres famosos, com per exemple la cantant Pink.
0: Què diu la Pink?
1: Ha dit, horrible. Els assistents jueus han anat a veure Ed Sheeran. No a sentir Macklemore dir Palestina lliure. I atenció, això és el que m'ha sorprès.
0: No m'ho esperava d'ella.
1: Concretament. Eh? I acusar Israel d'un fals genocidi.
0: Ostres.
1: D'un fals genocidi, eh?
0: Sí, sí.
1: És fort. Sí, sí. Bé.
0: Bueno, m'ha sobtat. A mi també.
1: Mira, o sigui, no m'esperava... No l'havia identificat.
0: M'ho esperava de Nicki Minaj.
1: Sí, exacte. Però, mira, sí.
0: Amb la Pink no ho sabia. Bueno, bé. Escolta'm, a veure si Ed Sheeran al final decideix si el té de taloner o no la seva gira. Encara no ha dit res. Si ho diu, doncs ja us ho explicarem.
1: Macklemore a tot això s'està defensant ell mateix i ha dit que ho tornaria a fer perquè ha estat esperant estar un lloc on hi havia tanta gent per dir aquestes paraules i bé... que s'està justificant i no se'n penedeix de res.
0: I Macklemore no és la primera vegada que ho diu i ho fa, perquè ha fet uns quants concerts
1: d'ell,
0: o si ha fet el taloner d'algú, doncs també ho ha dit, o algun festival també ho deia. Anem a escoltar els Catarres.
1: Amb dues dedicatòries. Aquesta, la primera, diu, bones, volia saber si podria posar la cançó de Diumenge sense drama i li dedico al meu fill, que és en Pol, i avui fa 7 anys. Gràcies, felicitats, Pol.
0: Sí, enhorabona,
1: Pol. I també aquesta altra que ens demana, Diumenge sense drama, juntament amb aquesta nota de veu.
2: Hola, som la Paula i en Jordi, i ens estem anant de càmping i voldríem participar en el sorteig de les xocolates perquè tant ell com a mi ens agraden molt tot tipus de xocolata. La meva preferida és la xocolata negra, sí. I la teva?
3: La blanca.
2: Moltes gràcies, aviam si tenim sort, adeu.
0: Aquí no hi passo, eh? Aquí no hi passo.
1: Bé.
0: Però si és mantega, la xocolata blanca. Ui, a tu t'agrada. Amb la cara que fots, a tu t'agrada.
1: És que jo sé que tu ets de xocolata negra i ningú t'hi mou d'aquí, però és que a mi m'agrada molt la xocolata negra, m'agrada. Però amb llet i la blanca, que ja sé que... És que em dóna molt igual. Tant me fa que no sigui xocolata.
0: T'importa poc si pensa que és xocolata o no, però a mi me la foto.
1: Exacte.
0: Tu ets d'aquelles que hi ha crema de xocolata i crema blanca barrejades.
1: Exacte, el mateix pot.
0: Tu et fots la blanca.
1: O sigui, jo em faria tot l'entrepà de blanca. Sí, exactament, tot l'entrepà, la torrada, sí. De tant en tant. Bé.
0: Ets d'aquestes, eh?
1: Soc d'aquestes.
0: És bo saber-ho, Cristina.
4: Ja comença a fer-se clar.

0: Aquesta és la música amb què us expliquem que aquesta setmana, avui és el penúltim dia, perquè demà és l'últim dia, us regalem un lot de productes de Nat Club boníssim. Productes que inclouen fruits secs, xocolata i diferents ingredients barrejats.
1: Exacte, sense sucres afegits, sense gluten, veganes i de proximitat. Concretament, venen des de Mont-roig del Camp, però tranquils, que si guanyeu aquestes cremes no heu d'anar fins a Mont-roig del Camp, perquè si sou de Lleida, mira, no pilla gaire...
0: No, però és un lloc maco, Mont-roig del Camp.
1: De totes maneres, evidentment, és un lloc molt maco, però aquestes cremes us les envien a casa, per tant, cap problema. Si d'arreu de Catalunya o d'on sigueu, vull dir, us arriben a casa.
0: Sí.
1: Per tant, 628 414 029 de Vallanes, mix de nacar i garrofa, ametlles, festuc, etc. Teniu... Bé, un minut, perquè ara d'aquí donarem el guanyador, i tota la tarda de demà, de 4 a 8 del vespre, ens envieu dedicatòries.
0: Sí. A partir de les 8 tenim el backstage i acabem escoltant aquesta dedicatòria.
1: Que ens heu demanat Teddy Swims amb qualsevol cançó, i nosaltres hem escollit què?
0: Bé, ara... Mira, espera que l'agafo. Espera que la tria.
2: Hola, flashback. Soc el Nahual i m'agradaria dedicar-li al meu pare, que m'està portant del rugby, i a tothom que avui comenci l'insti o l'escola, qualsevol cançó de Teddy Swims. Ah, i participar en tots els sortejos, a veure si ens toca alguna
1: cosa. A veure si hi ha sort. Vinga.
0: Doncs mira, hem escollit Patrims al final, eh?
1: Perfecte.
0: Que vagi bé. Fins demà.
1: Apa, adéu. Adéu.

0: deixa el mòbil si no és per enviar-nos notes de veu. És el moment de conèixer les novetats de les estrelles Flashback. Prepara't per criticar els ex o qui tu vulguis. Fins a les 11 sentiràs tot el que no es pot dir quan es pot dir. Sense filtres. A partir d'ara obrim les portes del backstage. Tot anirà bé o no. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Les 8 en punt del vespre d'aquest dimecres 9 de setembre obrim les portes del backstage de Flashback. Portes obertes. Avui que tornem a tenir la visita del nostre doctor amor, en Jofre Pijoan, que ara ja és el mestre amor, no?
2: El mestre de l'amor és en Jofre. Senyor, sí, ens ha flipat, aquest any. A més, és dimecres de parlar de la biografia d'un artista Flashback. I, com sempre, vosaltres l'haureu d'encertar a través del WhatsApp.
1: Aneu preparant el 628-414-029 perquè, com cada dia, arriba la cançó amagada, el safreig i també les notis més virals del dia.
2: Així que això és tot, no? Lo de sempre. Sí. Des d'ara i fins les 11 de la nit, tot anirà bé.
1: O no, ja ho veurem.
0: Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: Backstage de 8 a 11 del vespre a Flashback.
1: Passen 5 minutets de les 8 del vespre, sobre el backstage de Flashback i comencem com cada dia amb la secció on us expliquem la cosa més random que hem conegut en el dia d'avui. Una novetat en les nostres vides que ens ha fet riure o que, si més no, ens ha interessat i que volem compartir amb tots i totes vosaltres. I avui el que hem conegut i més ens ha impactat, atenció,
2: què?
1: És que una noia que va quedar en coma,
2: sí?
1: Durant un mes,
2: val,
1: va tenir a la seva mare al costat que cada dia li posava la mateixa cançó.
2: No! Quin greu, no?
1: La seva mare era Flashback, saps? La noia ara s'ha despertat i ha explicat que ho sentia absolutament tot.
3: Siempre lo mejor está por venir. No hay mayor error que rendirse al fin.
1: Tu imagina't estar en coma?
2: Sí.
1: I que et despertis odiant una de les teves cançons preferides. Però és que, clar, el tema és que la teva cançó preferida era aquesta.
2: Ai, no.
1: Era aquesta dels Gemeliers.
2: Clar, a veure.
1: O sigui, jo crec que la noia ha dit que era una tortura sentir allò cada dia, evidentment, amiga meva, vull dir, haver-t'ho pensat, clar, abans de tenir aquesta cançó com la teva cançó preferida, saps?
2: Clar, no és, diguéssim, la millor cançó del món, sota el meu punt de vista.
1: No, i sota el meu també. Vull dir, per una vegada coincidim amb criteris musicals, Andrea, perquè és que, mare de Déu.
2: Ai, quin greu,
1: sí,
2: no?
1: Sí. Això li ha passat a una jove espanyola que resulta que va estar un mes en coma i durant tot aquest temps la seva mare li posava una vegada i una altra aquesta cançó, Lo mejor está por venir, dels Gemeliers.
2: A veure, no conec la cançó, però almenys pel títol encaixa bastant, no? És una cançó que genera com aquest positivisme, no?
1: Clar,
2: no?
1: Ja, però
2: no
1: és que, sé, a més era la cançó preferida d'ella. Vull dir, és un gest molt bonic.
2: Sí.
1: Però clar, imagina't escoltar això cada dia.

0: també té un missatge molt bonic i tal, però en fi, la noia explica que tot i estar inconscient, podia escoltar perfectament el que passava al seu voltant i fins i tot diu que aquesta cançó apareixia en els seus somnis. És a dir, estava dormida...
1: Ai, pobra!
0: I li sortia la cançó, va, traiem-la prou, perquè si no algú també li vindrà mal de cap. I clar, una cosa és que t'agradi una cançó i l'altra és sentir-la en bucle durant un mes, que això ni quan estàs flipadíssim amb una cançó que t'encanta ho fas.
1: No.
0: Vull dir, no acabes escoltant tant de temps una cançó repetidament.
1: Saps que conec un cas també d'una persona que va estar en coma i la seva família li va portar un marc de fotos.
0: Sí.
1: Saps aquells marcs digitals que les fotos van passant soles?
0: Sí.
1: I llavors hi havia fotos de tota la família i anaven passant i anaven sortint doncs, els fills i així, no?
0: Ai.
1: I quan es va despertar del coma li va explicar a la família que en quin moment li havien portat aquest marc de fotos que... el podia veure, tot i estar inconscient, tot i estar en coma, com aquesta noia que podia escoltar la
0: sí.
1: cançó, i que deia que se li movien les fotos i que li feia com certa por perquè...
0: Ola.
1: Sí, perquè li, bueno, que li feia mal rotllo, que les fotos aquelles movent-se soles, després se li apareixien en somnis i coses així, i que va ser el pitjor regal que li van fer.
0: Hòstia, pobre nano, Déu-n'hi-do, des d'aquí una abraçada, eh?
1: O sigui que al final aquestes coses que... fem amb la millor intenció del
0: sí.
1: món cap a un familiar, un amic o una persona que coneixem que està en coma, els arriben de veritat.
0: Potser val més la pena preguntar abans, no? O portar coses que no es moguin. O,
1: també.
0: O, no?
1: Bueno, però no li pots preguntar si està en coma, clar.
0: No, però, home, no, Andrea, els metges, sí. els metges. Saps si es pot fer o no? Si més no, estímuls audiovisuals potser millor que no. Saps?
1: Bueno.
0: Coses que estiguin movent-se i després també sons, doncs potser millor que no, perquè aquella persona el rep.
1: Però potser els metges no ho saben, no?
0: Clar, sí, no ho sé. Hi ha algun no metge a la sala? Per favor. En fi, ara podeu entendre el que sentim els treballadors de Flashback, cada vegada que us parlem una i una altra vegada de les cançons que més us agraden, que sempre són les mateixes,
1: sí.
0: perquè sempre demaneu les mateixes al feedback de Flashback, a l'Albert Plana de Vall, a la Cristina Càmera, i per tant, doncs nosaltres les tenim una mica, només una mica, en bucle.
2: Cada dia, quan es fa la nit, Backstage, a Flashback.

0: quan arriba la nit.
1: Comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera. La cançó amagada.
2: Fent camí a un quart de nou del vespre, sou al backstage de Flashback i arriba la cançó amagada. Hem triat una cançó i l'hem traduïda al català. I, a més, us hem posat dues pistes de so, un tall de la cançó al revés i també un fragment molt lent.
3: I, com sempre, si creieu que sabeu quina és la cançó amagada, ens heu d'enviar notes de veu al 628-414-029. I, com sempre, els tres requisits. Nom de la cançó, nom de l'artista i cantar una miqueta la cançó.
2: Doncs vinga, WhatsApp a punt, 628-414-029. Anem a les pistes. Avui, el tall al revés de la cançó amagada fa així.
3: Què és això? Tio, per on agafar-ho, eh?
2: La propera us explicaré, però és que m'ha fet molta gràcia que aquesta part de la cançó estigués al revés, a veure com sonava, saps?
3: Val, val.
2: Tu ho estàs entenent.
3: Ara sí que ho he pillat. Val, val.
2: Segona... Bé, és que clar, tu sí, però la gent de casa deu estar dient, però aquests dos què, no? Sí, sí. Segona pista, Andrea Romera, com fa la traducció al català?
3: Pots xiular el meu xiulet, nena? Xiulet, nena? Fes-m'ho saber. Una mica guarro per l'hora que és això,
2: no? D'aquesta cançó és... Clar, però és que no ens ho esperem.
3: No.
2: I l'hem cantada, mira que l'hem cantada, eh?
3: Sí, en algun moment vam pensar que aquestes frases eren
2: sí,
3: genials.
2: Sí, estaven molt bé, estaven molt bé.
3: Eren perfectes perquè les cantés tothom, de totes les edats, i...
2: Total.
3: I així es va quedar, bueno.
2: 628-414-029, què ens estan dient al WhatsApp?
3: Clar, al WhatsApp estem parlant de coses sexys, sí. Doncs ens han dit Sexy and I Know It, de LMFAO.
2: No.
3: I què més? Mira, hi ha aquí algú que ens diu que és Don't Stop the Party de Pitbull.
2: No. La veritat, de moment no, però podeu seguir-ho provant al 628-414-029. Última pista, l'inici de la cançó amagada. No, l'inici, no, el fragment lent.
3: El fragment lent.
2: Avui fa així. No és fàcil, eh?
3: No.
2: No és fàcil. La resposta de seguida al Backstage a Flashback.
1: De 8 a 11. Backstage a Flashback. Andorra. 96.0.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
7: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
6: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
7: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
6: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
8: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
9: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
8: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
9: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
8: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
10: Andorra. Andorra. 96.0.
1: Andorra.
10: 96.0.
11: Radio Flashback.
12: Radio Flashback.

0: backstage. Hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Un quart tocat de nou del vespre, sou al backstage de Flashback i és moment per resoldre la cançó amagada d'avui. Abans repassem les pistes. La pista al revés feia així.
2: És que ara que ho sé, fa bastanta gràcia. Clar, ara sí.
1: Segona pista, Andrea, com deia la traducció al català?
2: Pots xiular el meu xiulet, nena? Xiulet, nena? Fes-m'ho saber.
1: 628, 414, 029. L'han encertat o què, els nostres oients, a través del WhatsApp?
2: Doncs sí que l'han encertat, el WhatsApp.
3: Hola, backstage.
1: Hola.
3: Crec que la cançó amagada és Whistle, aquella que fa...
1: Olé!
2: Molt bé. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me
1: know. Girl, I'm gonna show you how to do. Clar, és que aquesta era la part de la traducció i de petits no ens n'assabentàvem d'això, eh?
2: No, i ho cantàvem i ningú ens deia res.
1: Ens era absolutament igual. Més gent que l'encertada.
4: Ei, backstage, aquesta vegada ens ho heu posat molt fàcil, eh?
1: Molt fàcil?
4: La cançó amagada és Whistle.
1: Doncs mira, Whistle.
2: Ah, doncs per ser tan fàcil, bé que no l'ha cantat, eh?
1: No, ah. hi ha molta gent que no l'ha encertat al nostre WhatsApp,
2: no,
1: eh?
2: No, era difícil avui.
5: Hola, Flashback, bona tarda.
1: Hola.
5: Crec que la cançó amagada d'avui és Whistle, de Florida.
1: Molt bé.
5: I diu així... Bueno. Can you blow my whistle, baby, let me know.
1: Que és tal qual la traducció, aquesta part, sí, sí.
2: Sí, però en anglès no sona tan malament, no?
1: No sona gens malament, no. Última.
6: Hola, backstage.
1: Hola.
6: Soc el Jofre.
1: Què passa?
6: Crec que la cançó es diu Whistle.
1: Aquesta precisament era la part de la pista al revés.
2: M'encanta que tirin de xiular, perquè clar, no volen sí. cantar i diuen, bueno, faig això i mira, així els requisits ja estan fets.
1: Clar, clar, però realment la cançó sí que tenia aquest xiulet, el...
2: sí.
1: això. Doncs per si us ho havíeu preguntat mai com sona un xiulet al revés, sona així.
2: M'encanta perquè fa com...
1: Va, clar, va, no va literalment al revés.
2: Sí, com piu, al final. Saps? És que ho he intentat fer xiulant, però no m'ha sortit.
1: És com l'inici, sí, sí, sí.
2: Sí.
1: La cançó que s'amagava avui era de l'any 2012, número 1 del 2012, fa 14 anys, Floraida, amb aquest temacle Whistle, la cançó amagada d'avui, que sona al backstage de Flashback. Cada dia, quan es fa la nit, backstage a Flashback.

0: De 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Dos quarts tocats de 9 del vespre, sou al backstage de Flashback i és moment de posar-nos seriosos i serioses i tractar l'actualitat. Per això us portem les notícies més interessants del dia, aquelles que encara no us han explicat.
2: Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo.
1: Atenció perquè lliguen amb cinta adhesiva un passatger que es va tornar agressiu i violent en ple vol d'American Airlines.
3: Això li va passar a Melendi un cop. Ho sabies? Que anava borratxo en un avió?
1: No.
3: No ho sabies, sí, anava borratxo en un avió i el van haver de baixar i tot. Ell ara ho explica, diu que era un moment de la seva carrera en què no estava bé, que tenia addiccions, crec, o... Bueno, que no estava bé, bàsicament.
1: Val.
3: I que va ser un abans i un després, llavors va començar com a anar a teràpia i es va desintoxicar. Però que és més còmode el que sembla, això de que hi hagi passatgers que l'alien als avions.
2: Voy.
3: Que bona que és aquesta cançó,
1: oh, és tamac, clar, clar, clar.
3: És molt bona.
1: Voy caminando porque no puedo ir volando. Ara ho entenc tot, clar.
3: Ai,
1: li van prohibir volar amb avions. No sabem si a Melendi el van haver de lligar o no.
3: No, crec que el van fer baixar de l'avió.
1: Ah, val. En aquest cas, doncs, un passatger de 67 anys va començar a muntar un bon sidral durant un vol entre Dallas i Newark, a Nova Jersey. Segons els testimonis, va començar a insultar els passatgers i tripulants, va començar a fer comentaris racistes i homòfobs i fins i tot va arribar a agredir a un altre passatger que tenia al costat.
3: Quina por. Mira, a mi que em fa por volar.
1: Sí,
3: ja
1: sí,
3: em fa por només pujar-me a un avió. Em trobo una persona que a sobre l'està liant. O sigui, seria el pitjor vol de la meva vida.
1: Totalment.
3: Ho passaria fatal.
1: La situació es va descontrolar tant que alguns passatgers i membres de la tripulació van haver d'intervenir. I com que sembla que demanar-li educadament seu, sisplau, no va funcionar, doncs el que van fer va ser immobilitzar-lo amb unes brides i amb cinta adhesiva que tenien per allà, doncs, en el seu propi seient.
3: Una mica creepy, perquè tu et toca al costat d'aquest home.
1: Bueno, clar.
3: I clar, te'l menges tot el vol, imagina't,
1: estàs,
3: allà.
1: Estàs viatjant amb aquest senyor així...
3: Clar.
1: Saps? Perquè no podia parlar.
3: No sé quantes hores amb un tio lligat al teu costat, si li ha tocat passadís i has d'anar al lavabo, ja em diràs.
1: Sí, aviam, el tema és que l'avió es va desviar i va fer una aterrada d'emergència a Baltimore, i la policia va detenir aquest home i després el vol va poder continuar, doncs, sense cap mena de problema. Es va marcar un Melendi.
3: Sí, una mica.
1: No? O sigui, ara ja, quan passi això en un avió, direm que és marcar-se un Melendi. Hola a tothom.
3: Hola.
1: Feia temps que no visitàvem a Carles Portes.
3: Sí? Com estàs tu ara que no hi ha podcast ni res?
1: Orfa.
3: Orfa, eh?
1: Sí, sí, sí. Sí.
3: Jo tranquil·la.
1: Per què?
3: Perquè això vol dir que no tindràs noves idees, pare.
1: No, home, no, que va, que va. Aquesta sintonia per explicar-vos que una dona cuina uns creps enverinats per aconseguir sedar la seva parella i després intentar assassinar-lo.
3: Perdó.
1: Hola a tothom.
3: Això és molt greu, eh?
1: És molt greu.
3: És de pel·lícula.
1: Doncs aquesta història sembla treta d'una pel·lícula de suspens, però no, això ha passat a Bilbao. Que està molt bé, Andrea, que estiguis tan connectada amb el guió que gairebé el llegeixis. Vull dir, molt bé.
3: Perdó.
1: Que va, que va. Una dona ha estat condemnada, atenció, a 6 anys de presó per intentar assassinar la seva parella amb uns creps enverinats. Són uns fets que van passar l'any 2024, al juliol del 2024. I és que aquesta dona va preparar uns creps amb una mica de sucre.
3: Una mica.
1: Aquest sucre era diazepam triturat.
3: Sucre glaç, doncs.
1: Exacte, tal qual,
3: clar,
1: sí, sí.
3: Clar.
1: Un medicament que té, evidentment, aquest efecte sedant i els va donar la seva parella. Quan l'home es va quedar inconscient, ella va intentar asfixiar-lo amb un coixí.
3: Què dius, ara?
1: I també li va fer com talls als braços i tal, però l'home es va despertar i va començar a demanar auxili. Un veí va sentir els crits, va avisar la policia i van acabar entrant al pis i veient aquella escena que tenien muntada allà.
3: Però això és gravíssim, eh?
1: Sí, sí. A més, tenia la intenció de fer que l'home... de simular un suïcidi.
3: Clar, per això li va tallar els braços, però això és molt greu, realment. No hi havia indicis de que aquesta dona estava boja?
1: No ho sabem, però el tema és que aquesta dona, doncs, el que va fer va ser confessar-ho tot al judici i ara, doncs, l'han tancat i l'han condemnat a 6 anys de presó, que no em semblen tants, eh?
3: No, la veritat és que no.
1: Perquè sortirà dels 6 anys i després obrirà una creperia i ja veuràs tu.
3: No, home, no,
1: per
3: no.
1: Favor.
2: Borratxa, alcohòlica, bella mujer que bebe, hermosa mujer que rompa.
1: Tot malament a les notícies virals d'avui, eh?
3: A veure...
1: Perquè hem viscut un moment viral a Equador, han detingut un home que estava molt borratxo i el tio ha intentat trucar, però remenant per la butxaca el que ha acabat agafant ha estat una targeta de crèdit.
3: Però això... pot passar sense anar borratxo.
1: Què vol dir pot passar?
3: Vull dir, no has vist, per exemple, últimament Aitana, que està fent la gira del Quarto Azul?
1: Del...
3: Quan es pentina, hi ha un moment que es pentina, llavors després ha d'agafar el micròfon amb l'altra mà i cantar, i moltes vegades s'equivoca i canta amb la pinta.
1: Canta amb el raspall, sí.
3: Llavors
1: sí.
3: Es mira les dues mans i diu, merda, el micròfon.
1: Quina és?
3: Sí, s'equivoca, és bastant divertit.
1: Doncs això ha passat en aquest home que anava borratxo i com que l'havien detingut, ha intentat trucar al seu advocat. Però clar, Aitana se n'adona, aquest home no. Això ha passat a Guayaquil, a l'Equador. La policia ha detingut aquest home que anava sota els efectes de l'alcohol per delicte per desordre públic, bàsicament.
3: Clar, és normal.
1: I quan va intentar trucar al seu advocat, va treure la targeta de crèdit, se la posa a l'orella com si fos un telèfon. O sigui, el tio està pel carrer parlant amb una targeta de crèdit a l'orella i al veure que ningú responia, el millor de tot és que en aquell vídeo diu «No tinc saldo». És espectacular, és un vídeo que està corrent com l'espuma a les xarxes socials. Ja podeu veure'l, perquè la veritat és que s'està fent molt viral i és un moment increïble d'aquest home.
3: Però si el seu acte reflex ha estat trucar l'advocat, sí. Això vol dir que ja se sap molt bé el procediment i que probablement l'han detingut més vegades.
1: Això vol dir que, a més, és un tio de pasta que no vol que se sàpiga que l'estava liant allà.
3: També,
1: sí, sí. Trucant
3: també.
1: Amb la targeta de crèdit, anda ja.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 11 de la nit.

0: backstage de Flashback fins a les 11 de la nit amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Arriba el moment de repassar la biografia d'uns dels nostres artistes preferits, perquè ja sabem com és la seva música, de tant en tant també comentem les seves històries amoroses, els seus safrejos, sí, però no coneixem els seus orígens.
2: Abans de tot això, sou vosaltres els que heu d'encertar quin és l'artista del qual parlarem avui, d'acord? Us donarem fins a 5 pistes i heu d'esbrinar-ho.
1: Podeu participar a través del nostre WhatsApp al 628 414 029.
0: Participa al backstage. Envia la teva nota de veu al 628 414 029.
2: Doncs va, fetes les presentacions, anem a les pistes. Recordeu, 628 414 029. Primera pista, parlem avui d'un artista masculí internacional.
1: Ja està, 50-50, no?
2: Bueno, una cosa
1: hem descartat a les dones,
2: que hem descartat
1: avui.
2: Ja, sí. Anem a la segona pista?
1: Vinga, va.
2: Vinga. Diu així, el seu símbol del zodíac és balança.
1: Val. Ja estan arribant els primers whatsapps.
2: Sí.
1: Ens diuen Harry Styles, ens diuen també Benson Boone.
2: De moment no.
1: No. Ah, no t'ho creuràs.
2: Què?
1: Ja ho han dit.
2: Què? Tenim persona que l'ha encertat només amb...
1: amb dues pistes.
2: I que el seu símbol és balança, el seu signe del zodíac.
1: Això sembla. Hi ha una persona que deu ser molt fan d'aquest artista.
2: Carai.
1: Perquè només amb aquestes dues ja... ja està, ja ho té.
2: Doncs què? Què s'ha de fer en aquest cas? Clar, no ens havia passat mai, que ja només ho portem fent una setmana, però... Ostres, tu!
1: Però la setmana passada amb Dua Lipa no va passar.
2: No va passar, això, no?
1: A veure, fem totes les pistes per si hi ha algú jugant des de casa, no?
2: Vinga.
1: Arribem fins al final, però ja tenim guanyador.
2: Guanyador, avui, sí. Anem a la següent pista?
1: Vinga.
2: Vinga, va. Diu així, no fa cap concert a Barcelona des de l'any 2018.
1: Ja es podria estirar una mica, no?
2: Sí.
1: Aquest artista.
2: Per tant.

0: penseu en un artista internacional masculí, que es balança, que això... I que no ha vingut a Barcelona des del 2018. La quarta pista deia que aquest estiu va fer dos concerts a Madrid. I la cinquena, que aquest 2026 ha tret un àlbum en solitari després de 10 anys. Qui és el guanyador, Andrea Romera?
1: És guanyadora.
0: Guanyadora?
1: Guanyadora. Es diu Paula.
0: Molt bé.
1: Guanyadora. I ha encertat que l'artista del qual parlem avui és... Bruno Mars.
0: Doncs enhorabona a la Paula, que ha encertat que Bruno Mars era l'artista que buscàvem avui. Era l'artista del qual parlarem avui, de fet, en aquesta biografia que us hem preparat. Déu-n'hi-do, que ràpida, no?
1: Sí, la Paula deu ser molt fan d'en Bruno Mars.
0: I molt fan també de l'horòscop.
1: Sí.
0: Per tant, si ets fan del Zodíac, escolta'ns el dilluns també, a quarts de 10 de la nit.
1: O potser ho ha fet a potre.
0: Ah, ja, també.
1: Igual que han dit Harry Styles amb la primera pista, doncs ella ha dit, vaig a tirar Bruno Mars a veure si encerto.
0: Doncs mira, encertat Bruno Mars, de seguida. Parlem d'aquest tros d'artista al backstage de Flashback.
2: Cada dia, quan es fa la nit, backstage a Flashback.

0: nit.
1: Comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Doncs ja tornem a ser aquí i hem de parlar d'un dels meus artistes preferits avui, Andrea.
3: Ja ho hem avançat abans. De fet, la Paula ho ha encertat. Sí. I avui l'artista protagonista d'aquesta biografia és Bruno Mars. Hey, Mr. DJ.
2: Descobrim-lo una mica. Qui és Bruno Mars?
3: Bruno Mars va néixer l'any 1985 a Hawaii, a Honolulu, i el seu nom real és Peter Jen Hernández. Hòstia. Hi ha una teoria de la conspiració que diu que el seu pare és Michael Jackson,
2: sí.
3: Per tant, el seu nom podria ser Peter Jackson, en realitat.
2: Peter Jackson.
3: Però hem volgut agafar-nos a les fonts oficials, a la biografia oficial de Bruno Mars, i les dades oficials ens diuen que el seu pare no és Michael Jackson i, per tant, el seu nom és Peter Jen Hernández.
2: Peter Jen Hernández. Re a veure amb Bruno Mars, eh?
3: Re a veure. Bruno Mars és un nom artístic que es va posar més endavant.
2: Val.
3: Bruno, bé, perquè de petit s'assemblava molt al lluitador Bruno Sammartino.
2: Ah, mira.
3: Els seus pares li deien Bruno. I Mars va venir més tard, i és perquè quan ell va començar a picar la porta de les discogràfiques, els executius tenien problemes per categoritzar-lo, no?, a causa de la seva mescla racial. Perquè
2: Val.
3: El seu pare tenia ascendència porto-riquenya, hongaresa i ucraïnesa, i la seva mare tenia ascendència filipina i espanyola.
2: Uau.
3: De manera que era com que ell no pertanyia a cap grup ètnic definit, sinó
2: sí.
3: que era una barreja de tots, així que va decidir posar-se a Mars, ja que se sentia una mica com vingut de Mart.
2: Ola.
3: Saps? I per això es va posar Mars com de cognom artístic.
2: No del mes.
3: No del mes de Mars.
2: Llavors, Hernández li ve per la seva mare, que també tenia descendència espanyola, carai.
3: Sí, de fet, es diu que al principi volien llançar-lo al mercat com un artista llatí
2: Val.
3: Que cantés en castellà justament per aquesta barreja i per aquesta ascendència espanyola de la seva mare.
2: Ostres!
3: Però ell s'hi va negar, i quina sort, perquè potser ens haguéssim perdut un tros d'artista com és Bruno Mars.
2: També és veritat, però potser hagués triomfat en el món del reggaeton.
3: Ah, qui sap?
2: Hagués estat un artista urbà, de cop, no ho
3: sí,
2: sabem.
3: Sí.
2: Clar, és que ens haguéssim perdut coses com aquestes.
3: Clar, t'ho imagina, t'ho haig just mai.
2: Una granada, saps? No.
3: No queda gens. La pregunta és, d'on li ve a Bruno Mars tot això de la música, no? Doncs li ve dels seus pares, justament.
2: Val.
3: Tant el seu pare com la seva mare formaven part de l'equip com d'artistes o d'animadors d'un hotel de Hawaii.
2: Oh.
3: El pare.
2: Típica feina duríssima.
3: Sí.
2: També això es fa molt en els creuers.
3: Sí.
2: Que la gent està allà... Tu passes molt bé, suposo, amb un grup de gent i tal, però ha de ser dur, això.
3: Ha de ser dur, moltes hores, està allà a la disposició de l'hotel tota l'estona. El seu pare era cantant.
2: Val.
3: I la seva mare era ballarina de hula.
2: Què és hula?
3: El ball de hula, com hawaià.
2: Ah, val, que fan com les ones del mar amb les mans,
3: sí,
2: no?
3: Sí, tu estava ballant així, però clar, la gent no em veu. Sí,
2: clar,
3: amb la coroneta de flors i tot això,
2: et juro,
3: saps?
2: Que no sabia que es deia hula, que guai.
3: Sí, clar que sí, hula.
2: Doncs mira, tu hulo que no ho sabia.
3: Doncs ell, en Bruno, des que era molt petit, s'hi unia de tant en tant als seus pares en aquestes actuacions, i el que feia ell eren imitacions d'Elvis Presley.
2: Val.
3: De fet, va córrer la veu que hi havia un nano petitó que feia molt bé d'Elvis i va acabar sortint en televisions locals fent aquestes imitacions. Mira, he recuperat una de l'any 1991 de Bruno Mars, quan només tenia 6 anys i ja imitava Elvis Presley.
2: L'escoltem, va. Oh, que bo.
3: És moníssim. A més, us convido a buscar vídeos per veure'l, perquè va caracteritzat d'Elvis,
2: sí.
3: Va supermono, i balla igual. Ho fa molt bé. O sigui, no és només com canta, sinó tota l'estètica, com balla i com es mou sobre l'escenari.
2: Que bo.
3: Clar, fins aquí sembla tot molt idíl·lic, no? Un nen que anava a la tele, que cantava, que els seus pares també eren artistes, però no va tenir una infància gens fàcil.
2: No, eh?
3: Els seus pares es van acabar divorciant i el seu pare vivia en situació de pobresa. De fet, més d'un cop els havia tocat passar la nit al cotxe.
2: Ostres.
3: Però tot i això, ell mai es va rendir amb el tema de dedicar-se a la música i va seguir picant pedra. A l'institut va fundar un grup de música, The School Boys.
2: The School Boys, molt bé el nom.
3: I amb 17 anys es va mudar a Los Angeles per perseguir ell sol, a l'aventura, el seu somni de ser cantant.
2: Oh.
3: I ara et preguntaràs, i què pinta aquesta cançó, no?
2: Sí, perquè no,
3: no és de Bruno Mars.
2: No és seva, aquesta cançó.
3: Doncs perquè en el cas de Bruno Mars, la manera que va trobar de començar a posar un peu dins la indústria va ser a través de la composició. És a dir,
2: no
3: fer cançons per altres artistes. I va escriure èxits com aquest, Right Round, o Waving Flag, també.
2: Waving Flag de la Shakira?
3: De la Shakira.
2: Ai, de Pitbull, perdó.
3: Sí, aquella cançó tan famosa, Waving Flag. Sí, eh?
2: Hola.
3: Sí, sí, doncs feia això, escrivia per altres artistes. I la primera cançó que ja el va posar en el punt de mira com a intèrpret va ser la cançó Billionaire, que era de Travis McCoy.
2: Aquesta. I wanna be a billionaire, so freaking bad, by all of the things I never had. El tema és que Billionaire és de Travis McCoy, però té el featuring de Bruno Mars, sí, i la gent va flipar amb la veu de Bruno Mars.
3: I la part de Bruno Mars, perdó, però és molt millor que la de Travis McCoy, almenys a mi m'agrada molt més.
2: Sí, sí, sempre.
3: S'enganxa molt més i és molt més cantable. Billionaire va sortir a principis del 2010, i a finals del 2010 ja va ser quan Bruno Mars va treure el seu àlbum debut.
2: Uh-huh.
3: Aquell famós Do Wap and Hooligans, que ens va deixar grans himnes com Marry You, Just the Way You Are, Green Aid, que la sentíem abans, o aquesta, The Lazy Song.
2: Buah!

0: clar, és que d'això en fa 16 anys, del Doo-Wops and Hooligans, Déu-n'hi-do.
1: I han ballit tan bé, aquest àlbum.
0: Sí, sí, sí, perquè, home, Marry You, Just the Way You Are, Grenade i The Lazy Song. Digue'm tu un àlbum que tingui millors hits.
1: Doncs mira, The Lazy Song, tot i que a tu et sembli un hit, i a mi també m'ho sembla, sí, i segurament a tots ens ho sembla, és una cançó que Bruno Mars odia profundament.
0: No li agrada.
1: No li agrada gens, i mira que tenia aquell videoclip tan icònic amb els goril·les.
0: T'anava a dir això, potser per això l'odia. Pel videoclip que la gent li va pel carrer i li fa... Saps?
1: Doncs ell l'odia i, de fet, no la canta mai en directe, no la canta des del 2014.
0: Carai, tu.
1: Quan va ser a Madrid, que ho hem dit abans a les pistes, que sí, va fer dos concerts a Madrid, no la va cantar i la gent la volia sentir, molta gent ho comentava, però és que ell l'odia i fa molts anys que no la canta,
0: no la canta,
1: i no té intenció de tornar-la a cantar.
0: Mira-ho, ja tu. Dic.
1: Malgrat això, aquest àlbum li va donar moltes alegries, perquè, sí, sent el seu àlbum debut, recordem-ho, ja va guanyar un Grammy en la categoria Male Pop Vocal Performance i va ser per Just the Way

0: per excel·lència dels casaments, ho diem sempre al backstage. Aquesta, Mary You i moltes altres de Bruno Mars, així romanticotes.
1: És, de fet, l'artista per excel·lència dels casaments, Bruno Mars.
0: Totalment, totalment. Dos anys després d'aquest àlbum de Doo-Wops and Hooligans, el 2012 va sortir el seu segon àlbum, un Unorthodox Jukebox.
1: Oh, carai.
0: I aquest cop sí que es va endur ja el Grammy a millor àlbum de pop.
1: Carai.
0: Un altre àlbum boníssim, aquest, amb cançons com When I Was Your Man o Locked Out of Heaven.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Que, per cert, endur-se un Grammy a millor àlbum, encara que no sigui com la categoria de millor àlbum de l'any, encara que sigui millor àlbum pop, és una cosa que molts artistes no aconsegueixen fins al tercer, quart, cinquè àlbum. Vull dir que porten molts anys treballant, molts anys traient música fins a endur-se un Grammy d'aquesta categoria. I Bruno Mars amb el segon àlbum ja, pim-pam,
1: Clar,
0: o sigui,
1: imagineu-vos, amb l'àlbum debut ja tenia un Grammy i amb el segon àlbum ja tenia a millor àlbum pop en aquest cas, però, en fi, és que clar, quins tamacles que té a dins.
0: Un geni, Bruno Mars.
1: Déu-n'hi-do, tu, de seguida seguim parlant d'ell. Abans, però, escoltem una mica més de música.
2: De 8 a 11, Backstage, a Flashback.

0: de 8 a 11. Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I avui descobrint la vida d'un tros d'artista que ens encanta, Bruno Mars.

0: aquest Locked Out of Heaven o, per exemple, When I Was Your Man, doncs són cançons que van formar part d'aquest segon àlbum que us comentàvem ara fa un moment, que va guanyar el Grammy a millor àlbum pop, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, ens havíem quedat a l'any 2012, quan va treure aquest àlbum, un Unorthodox Jukebox. No sé ni com es diu, és molt, molt difícil la pronunciació.
0: Unorthodox?
1: No. Jo, Unorthodox.
0: Clar, que no és ortodox, no? No sé, sí.
1: Sí, no sé, em sembla moltes X, no?
0: Sí, raro.
1: No sé,
0: el nom
1: complicat.
0: Estrany. I el primer, també. Duaps
1: and hooligans.
0: Hooligans.
1: Sí, la veritat com... és que no ens ho posa fàcil, Bruno Mars, però tot i així triomfa, tu.
0: Sí, sí.
1: Això va ser el 2012, però quan realment es va acabar de coronar Bruno Mars va ser el 2016,
0: sí,
1: que va treure el seu tercer àlbum d'estudi, el mitiquíssim 24 Karats Magic.
0: Que tenia, evidentment, doncs, aquesta cançó a dins.

0: també diré una cosa. Aquest àlbum, per mi,
1: què?
0: No era tan bo com els anteriors.
1: No, és que per mi el primer àlbum de Bruno Mars és el seu millor àlbum. No sé per què, potser perquè li tinc més carinyo també, perquè era un artista nou que estava descobrint i, sí, i em va impactar molt que una persona nova, diguéssim, podia fer música tan bona, no sé.
0: Aviam, passa molt amb els camins dels artistes que quan surten sorprenen, perquè probablement és un so nou o aporten alguna cosa al món de la indústria musical, però on realment marquen les diferències del segon àlbum, perquè diuen, vale, això ha estat casualitat o seguiré triomfant, no?, com fins ara. Què passa? En el cas de Bruno Mars fa un segon àlbum que per mi és similar o potser fins i tot millor al primer, per tant top, però després el tercer sí, té aquesta cançó, que és un autèntic tamacle, un hit, però la resta són 8-9 cançons, diria, només. O sigui, és un àlbum de 8 o 9 cançons i què vols que et digui, eh?
1: No t'agrada, eh?
0: No m'agrada. No és no, de la no talla, que, evidentment, del que venia fent Bruno Mars, sí,
1: vale,
0: sí.
1: Doncs t'he de dir que la Recording Academy, és a dir, l'acadèmia que dona els Grammy, no està d'acord amb nosaltres, perquè amb aquest àlbum Bruno Mars va guanyar el Grammy a l'àlbum de l'any, que ara sí que és la categoria més cotitzada, no? El premi més gros, sí, que és el millor àlbum de tots els gèneres, de totes les categories, sí, sí, és a dir, la millor feina que s'ha fet aquest any, en aquest cas, va ser de Bruno Mars, segons l'acadèmia.
0: 100%, i l'acadèmia pot dir el que vulgui, però nosaltres diem també la nostra. No, és veritat, és veritat.
1: Ens la sua l'acadèmia.
0: Per mi, si mirem ordre de qualitat dels àlbums, el tercer àlbum de Bruno Mars ocupa el número 3.
1: Sí, estic d'acord.
0: Dels tres primers, els altres dos són bastant millors, però també entenc que l'acadèmia dels Grammys no li doni fins que no és un artista prou consolidat.
1: Sí, clar.
0: Saps? Que no digui, mira, me la jugo, li dono el primer àlbum, aquest tio se li puja les barbes, com en Jofre Pijuan, que vindrà avui, que de Doctor Amor ara ja és el mestre de l'amor, i això, no? Anem a mantenir-ho una mica perquè potser ens l'estem jugant i donant-li tan aviat un Grammy i un premi tan important.
1: Això és com el Lamine Yamal quan no li van voler donar la pilota d'or, no? Una mica? Aquesta dinàmica deu ser típica en totes les disciplines. Doncs t'he de dir que en aquell any, no tot eren flors i violes, el 2016, que malgrat guanyar aquest gran Grammy,
0: sí,
1: també va començar a cuinar-se la que va ser la gran polèmica de Bruno Mars. Ja sabeu que nosaltres parlem de la música dels artistes, del, sí, seu passat, dels seus orígens, però aquí tothom ha ficat la pota alguna vegada.
0: Tota
1: i
0: la raó.
1: Hi ha hagut polèmiques. Doncs l'any 2016 Bruno Mars va començar una residència al MGM Resort International Las Vegas.
0: Oh, wow, yeah.
1: Yeah, amazing.
0: It sounds really expensive.
1: Tan expensive. Doncs al cap d'uns anys va començar a córrer la notícia que per culpa d'aquesta residència Bruno Mars va acumular un deute de 50 milions de dòlars en aquest resort i tot per una presumpta addicció al joc.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Es va parlar moltíssim d'això, però sí, moltíssim. Què passa? Que més tard, TMZ, que és la nostra enciclopèdia per excel·lència, sí, que és el mitjà especialitzat en famosos, en safrejos i en rumors, va desmentir la notícia. Deien que havien parlat amb fonts molt properes a Bruno Mars i van dir que tot això era mentida, que no tenia un deute i que no havíem de pensar que era un morós, Bruno Mars, bàsicament. Fins i tot Bruno Mars va acabar fent broma de tot plegat.
0: Això és veritat, ho l'hem vist publicant coses en plan, no, que estic arruïnat.
1: Sí,
0: o tal.
1: Sí, sí, sí. Oh, he de treure música que he de pagar, clar, els meus deutes i coses així. El que sí que és cert, i aquesta sí que va ser una polèmica grossa que va tenir Bruno Mars, és que un cop, al voltant de l'any 2012,
0: sí,
1: la policia el va detenir per possessió de cocaïna.
0: Carai. Bueno.
1: Això en fi, és cert,
0: cosetes de Bruno Mars, sí,
1: sí, es va publicar als mitjans, va haver de pagar una multa,
0: uh-huh,
1: i ja està, no va anar a la presó ni res per l'estil. Però bueno, deixem de banda les polèmiques i tornem a la seva música. Perquè una cosa que molta gent no sap de Bruno Mars és que no fa gaire va crear un duet musical.
0: Oh, i tant!
1: Després de 24 Karat Magics, l'àlbum que va treure el 2016, va estar molt de temps sense treure cap gran treball, però el 2021 va decidir unir-se amb el raper estatunidenc Anderson .Paak i van formar el duet Silk Sonic.
0: Ens encanta Silk Sonic.
1: Sí, ells dos van treure un àlbum, An Evening with Silk Sonic, un àlbum de 10 cançons, i aquí t'he de dir que no ens va arribar gaire aquest àlbum. Aquesta cançó sí, Leave the Door Open, però en general
0: no, és cert,
1: la
0: és
1: resta
0: cert
1: del disc no va calar gaire a Catalunya, almenys. Aquesta cançó, Leave the Door Open, va guanyar 4 Grammys. O sigui que allà als Estats Units l'acadèmia va valorar molt bé aquest àlbum.
0: Bueno, és que era un disc també pensat per dues persones que són grans cantants perquè demostressin la seva veu. I dues persones que són genis de la indústria es van unir i és com quan... com es diu ara? Bueno, ja te'l diré demà.
1: Dos artistes molt importants.
0: Fred Again, per exemple, agafa i s'uneix a altres artistes per fer doncs això, un àlbum o una cançó o un tal. És gent que saps que traurà alguna cosa perquè tenen aquest punt de creativitat. Són genis.
1: Sí, el que sento és que aquí, quan va sortir The Romantic, que és l'últim àlbum de Bruno Mars, el 2026, tots teníem moltes ganes de que sortís, sí, perquè dèiem, fa 10 anys que Bruno Mars no treu res en solitari, que no treu un àlbum, però és que realment, 5 anys abans, el 21, ja havia tret un àlbum.
0: Sí,
1: el que passa
0: sí.
1: que aquí, com que no ens havia arribat tant.
0: Això és cert, això és cert.
1: Però bueno, la cosa és que Bruno Mars havia continuat fent coses, per molt que no ho haguessin percebut, i si és així, s'ha d'explicar. I clar, això ja ens porta el que dèiem, el 2026, aquesta última etapa més recent, que a Flashback coneixem de sobres.

0: començar traient col·laboracions. Die With A Smile amb Lady Gaga, per exemple. Sí. Ho va patar moltíssim. Després va venir APT amb Rosé i després ja va venir el gran àlbum de Romantic. Va sonant moltíssim. I Just Might, Risquirol, oh, cançons tant boníssimes on hem sí, pogut sí tornar a sentir a Bruno Mars en solitari, que teníem moltes ganes. I l'últim ha estat aquest estil, una col·laboració amb Karol G i tot el safreig que ha acompanyat aquesta col·laboració, que ja ho hem comentat, llavors no cal repetir-ho, però que es parla d'una presumpta relació sentimental entre Karol G i Bruno Mars. Jo crec que és màrqueting.
1: Tu ho has dit sempre, que creus que és màrqueting.
0: Jo crec que és màrqueting, o sigui, jo crec que a ells els hi va molt bé que es pensin que hi ha una relació, perquè això fa que es parli d'ells, que es parli de la col·laboració.
1: Clar.
0: El que estem fent ara, estem parlant d'això i què hem posat de fons? La cançó. I ells cobraran allà uns lereles de que soni aquesta cançó a la ràdio.
1: Doncs mira, aquí el tenim, Bruno Mars, d'aquí hem descobert una mica més de coses, tros d'artista, al backstage de Flashback.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 11 de la nit, entra al backstage de Flashback.

0: Comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I amb el doctor Amor o el mestre de l'amor, en Jofre Pijoan.
2: I just hope that someday someone would love me.
1: Bona nit, Jofre Pijoan.
3: Molt bona nit, companys, com esteu?
1: No tan bé com tu.
3: Sí, però no tan bé com jo.
1: Entres inflat. Aquí,
4: això t'anava a dir, és una, aquesta sintonia, i ja posa el braç així, recolzat a la cadira.
3: Jo, estic amb un videoclip del Pitbull, d'aquells com els altres sabeu, saps?
1: Mr. Worldwide.
3: Molt ben acompanyat amb aquests videoclips, sempre, el Pitbull, eh?
1: Home, sí.
4: De veritat, els homes com tu.
1: No seria un referent, Pitbull.
4: No ho és.
3: Bueno, jo com a referent de l'amor, sí que em teniu, i ho sé. Us he preparat una cosa nova, encara no m'he cansat de crear.
1: Molt bé.
3: Ja arribarà el dia.
1: Val.
3: I és que avui m'he proposat aquest any com declarar-li l'amor a una cosa, a un concepte, a una idea, a un acte, a una persona, saps?
1: Val.
3: Una declaració d'amor seria...
1: Però pots declarar l'amor, per exemple, als meus peus de gat.
3: Correcte, per exemple.
4: No ho facis, moriràs en l'intent, Jofre. Si no vols morir intoxicat.
3: És que m'he adonat que, clar, jo dono molts consells molt sovint, saps?
1: Sí.
3: Però crec que el millor que tinc són les anècdotes. Perquè la gent empatitza amb les anècdotes 100%. I amb els consells no connecta tant.
1: Això és veritat.
3: Llavors he dit, anem directe a l'anècdota i el consell el treu vosaltres, saps?
1: Ah, ens agrada. Ens agrada.
4: Sí,
1: és un doctor amor que no dona consells.
3: No, és que a través de les meves declaracions d'amor a aquests conceptes arribarem amb aquestes conclusions. Tots junts, és un treball en comú.
1: M'agrada.
4: És una reflexió conjunta.
3: Sí, i avui serà concretament declaració d'amor als dies de platja.
1: Declaració d'amor als dies de platja?
3: Sí.
4: Va genial avui, amb la pluja que està caient. Sí. Enganxa molt amb el temps.
1: És un tema d'actualitat.
3: No, perquè jo quan preparo la secció fa bon temps, saps? La faig molt abans, sempre.
1: Sí, sí, bueno, i aquest dilluns, per exemple, podria haver colat.
4: Sí, és veritat.
1: Ahir també, però avui ja no.
3: I justament vaig anar a la platja aquest cap de setmana i encara feia bon temps.
1: Clar,
3: estem una miqueta com ja de platja, però bueno.
1: Està bé dedicar-li unes paraules a la platja. Abans, però...
3: Actualitat.
1: Actualitat amorosa, va. Flashback.
3: Homes de Catalunya, cuidado, molt de compte, perquè arriba el test del nòvio analfabet.
4: Què dius ara?
1: Com?
3: Això és una cosa certa que està passant a TikTok ja, i concretament es diu Illiterate Boyfriend Test, en anglès, pels experts.
1: Val.
3: El que seria el nòvio analfabet.
1: Sí.
3: Llavors, molt fàcil, diverses noies posen a prova els seus nòvios fent-los llegir paraules en anglès que són realment difícils de pronunciar.
4: Bueno...
1: Nosaltres
3: ahir... Això enganxa'm ahir, sí.
1: Ahir ens va passar i eren paraules en català i castellà.
4: Imagina't en anglès.
3: Jo us he preparat la prova basada en català. I us he preparat quatre paraules al Frigola i quatre paraules a l'Andrea.
4: Hòstia, nano.
3: Que les haureu de fer seguides, perquè, clar, jo vull demostrar que no només els homes no sabem pronunciar les paraules.
1: Val.
4: Llavors, o sigui, això t'ho has inventat per deixar-me malament a mi i així justificar...
3: Que els homes i les dones som iguals.
4: Val. Molt bé.
3: Salvat, eh?
1: Està molt bé, jo.
4: Vale. És un joc feminista, no?
3: No era... No sé. Atacava com volar els homes i dic, anem a igualar la condició. Anem a demostrar si homes i dones estem al mateix nivell. Llavors començarà el Frigola amb la primera.
1: Val.
3: Està apuntada, la tenim apuntada.
1: Ja, però és dificilíssima.
3: Tira-la, no pots mirar-te-la gaire.
4: Va, pim-pam.
1: Interdisciplinarietat.
3: Molt bé.
4: Que difícil.
3: Andrea, et toca?
4: Quins nervis. Inintel·ligibilitat.
1: Molt bé. Com es nota que era la tia d'informatius, eh?
3: Vale, si alguna no sap el significat, els tinc apuntats jo. Però crec que de moment sí.
1: No, sí.
3: Sí?
4: Vinga.
3: Toca, Frigola.
1: Desproporcionalitat.
3: Més fàcil?
1: Sí.
3: Andrea?
4: Em toca. Contrarrevolucionari.
3: Molt fàcil.
1: Inconstitucionalment.
3: Bé, molt bé.
4: Circumstancialment.
3: Molt bé.
1: Transubstanciació. Transubstanciació. Hòstia, però és que no sé què vol dir.
3: Les del Frigola eren més difícils.
1: Ah!
3: Sí,
4: sí, home.
3: Perquè volia que la teoria
1: Andrea,
3: es demostrés.
1: Andrea, digues la primera.
4: Interdisciplinarietat.
3: I l'última?
4: Desinstitucionalització.
3: No, vale, que encara te'n falta una.
1: Molt
3: vale.
1: Bé, eh?
3: I la penúltima que ha fet el Frigola?
4: Transubstanciació.
3: Molt bé l'Andrea,
1: no,
3: sí. Ella.
1: Això farà antena, anava a veure. Anava un cognom, aquí.
3: Vale. No, és mentida, però s'ha anat a
1: Efe. Realment, l'estudi és cert.
3: L'estudi és
1: cert. Que tinc problema, o jo sóc un cateto i el que tinc problema sóc jo.
3: Això el que ens volen fer creure amb aquest estudi i amb aquesta teoria que trobareu a TikTok amb paraules en anglès, que jo he dit, no té cap sentit que ho fem en anglès.
1: No, 100%.
3: I jo m'he adonat que realment l'únic que volen fer és posar una puntuació a la seva parella i... com a restar-li, li treuen literatura de sobre, saps? O sigui, les noies sí que hi ha la teoria de que elles llegeixen més, és més habitual, fins i tot hi ha estudis a Tinder que ho confirmen. És a dir, lo baremo està 40% d'homes de dones llegeixen a Tinder i només el 20% d'homes llegeixen a Tinder.
4: Però, carai. Tinder que fa enquestes de l'altura sí, sí.
3: No ho posen a la seva biografia, els nois.
1: Jofre a Tinder.
3: No ho sé. La tendència ha generat molts comentaris a xarxes.
1: Sí.
3: Llavors, clar, es queixen de que siguem tan curts normalment els nois o menys llegits, pot ser.
1: Això és veritat.
3: Jo, com a doctor amor, només us diré que la red flag no és que sabeu pronunciar bé o no aquella paraula, sinó que les vostres nòvies us pengin aquelles xarxes.
1: 100%.
3: Clar, no anem a exposar el nostre nòvio.
1: No fa falta.
3: Clar, no anem a ensenyar-lo. Anem a ensenyar el seu perfil bo, saps?
1: Exacte.
4: Sí, a la xarxa sempre s'ha d'ensenyar el millor de
1: les
4: tot.
1: Les coses bones. Sí.
3: Així que, circumstancialment,
1: sí.
3: Comenceu a moure-us cap al mercat, que hi trobareu molt millors persones.
1: M'agrada molt que s'hagi separat circumstancialment amb síl·labes per no encallar-se, saps? O sigui, estem confirmant la regla, Jofre.
3: Som justets.
1: Quin parell. Va, segona notícia. Flashback.
3: Identificats els 18 errors dels homes al llit. 18 errors cometem els homes al llit.
4: Sí que en cometeu, no? Sí.
3: Jo també t'he apuntat, són pocs. Sí. Jo, però clar, a veure, m'havia de fer com l'humil, també. Jo diríem que sóc un tio deconstruït, treballat.
1: Tu ets llegit amb el llit.
3: Sí, sí, molt de visualitzar, sóc jo. La cosa és, el Mundo ha fet un reportatge a la secció Jo, dona,
1: sí.
3: On parla dels tots els errors que fem al llit els homes, i clar, ha fet un titular ja molt, molt constructiu, que és amb esperit pedagògic i profundament humanitari.
1: Molt bé.
4: Això és
1: molt
4: perquè bé. Ningú se senti ofès.
3: Aquesta és la intenció.
1: Et salven la vida.
3: I jo n'he destacat 3 dels 18 que hi ha, perquè m'han semblat molt interessants, vale? Error número 3, que és el primer que faig jo, manca d'empatia o autisme sexual.
1: Què vol dir això?
3: Ho han titulat així. I és que, si vols saber què li agrada a una dona, existeix un sofisticadíssim mètode científic, que és preguntar-li.
1: Val.
3: Però és un error que cometem sovint quan anem a...
1: No preguntar, eh?
3: No preguntar, és un error sovint, sí.
4: No pregunteu, eh?
3: Jo pregunto ja, ja estic treballat jo.
4: Ah, però val.
3: Jo vull que la gent empatitzi, clar, no he treballat. Però... No he construït, també ho estic
1: però
3: treballant.
1: Però has de vigilar, eh?
3: A veure.
1: No siguis preguntón. Ho estic fent bé. O sigui, saps? No, vigila no tallar el ja rotllo de tantes preguntes.
3: Però un mes t'està agradant.
1: Et diré tres preguntes per polvo, Jofre. Val, marquem-nos aquest límit.
3: Però un t'està agradant, sí. No te l'estic fent bé.
1: Home, t'està agradant? És per tu empoderar-te i per sentir-te ben
4: realitzat. No, us llenço una altra més fàcil. Així? Ah, llavors dones
3: peu... T'agrada l'així?
4: Sí, així dones peu a que l'altre digui millor d'una altra manera. O que digui sí, així. Vale. I no és tan... No és tan brusc com ho estic fent bé, t'està agradant, que és com més incòmode, saps?
1: El ho estic fent bé és de nop absolut.
4: És horrible.
1: Ho puc fer minyar, eh, si m'agrada.
3: No repetirem. No. No. Llavors, error número 6 dels 18 que hi ha, que és la fe cega en la natura, que és ignorar l'existència de lubricant com si fos una afronta personal amb la seva virilitat, d'acord?
1: Val.
3: Clar, jo sóc el primer de lubricar poc, llavors jo sóc molt de lubricant.
1: Molt bé, t'agrada,
3: sí,
1: ens agrada.
3: Sí, perquè vaig ser partidari del Dercutane al seu dia
1: i m'he
3: quedat sec.
1: Ah, molt bé, val.
3: Sí, sí, tinc un problema.
4: És que no volia saber això,
1: sí,
4: jo.
1: Ara no entenc per què has vingut a exposar.
3: Perquè vull normalitzar que la gent que ens ha pres les pastilles per eliminar l'acné,
1: sí,
3: tenim sequedat.
1: Us costa més.
3: Clar,
1: molt bé.
3: La sequedat vaginal està molt normalitzada a tot arreu, però la nostra no...
1: Ara el WhatsApp ple de gent en plan, sí, sí, Jofre, referent.
3: No està sol.
1: Doctor amor, gràcies, tal.
3: Error número 12, que això és el que hi posa el jo dona, saps?
1: Val.
3: Que es veu que us agrada molt el dirty talk, que sou...
4: Ah, sí?
3: Construïu, no ho sé.
1: A les dones.
3: Val. A les dones. És que, clar, tot això està escrit des de la perspectiva d'una dona.
4: Val.
3: I jo ho estic com explicant, vale?
1: Sí.
3: I, clar, aquí no era una porcada, amic xacte, saps? Vull dir, a tots ens agrada alguna marranadeta...
1: Val. Llavors què, ho hem de fer o no ho hem de fer?
3: És un error que no el fem, saps? O sigui, s'ha de fer el dirty talk.
4: Ens hem de... Bueno, us heu d'atrevir.
1: S'ha de fer, no el fem, val.
3: Sí, en teoria és així.
4: Val.
3: S'han quedat al calaix 18 errors més fins a arribar al 18è, i és que hi ha entre ells la por de les joguines, l'anomenat penetrator, que ja us podeu imaginar una mica la classe de persona que és, i la síndrome del DJ de Macrofestival.
4: Ja sabem per on va tot això.
3: Sí, tots aquests titulars els ha ficat algun redactor del Mundo, no he sigut jo.
1: Estan ben trobats.
4: Sí, eh?
3: La veritat, val molt la pena que li doneu un ull.
1: Molt bé.
3: Que li doneu una ullada, perdó. Un ull no li doneu.
4: Ara me'l trec.
1: Ho fas molt bé, Jofre.
4: I l'envio per correu.
3: Anem millorant.
1: Vols preguntar-ho si ho fas bé o no?
3: Hombre.
4: No, has de dir així.
3: Així no m'agrada gaire.
1: Vinga, va. De seguida tornem al backstage de Flashback i en Jofre ens explica i fa la seva declaració d'amor als dies de platja, una cosa molt actual avui. Així?
0: De 8 a 11. Backstage. A Flashback.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 11 de la nit, entra al backstage de Flashback.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo va promesa com...

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Al backstage, només sexis. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
2: I el doctor o el mestre amor.
3: I just hope that someday someone would love me.
2: En Jofre Pijuan, que avui ens ha dit que porta una declaració d'amor a la platja.
4: Sí, hi he anat molt poquet a la platja, però hi vaig anar aquest cap de setmana.
2: Val.
5: És l'únic cop que has anat en tot l'estiu, aquest cap de setmana?
4: Clar, vaig fer unes... És que anar a Menorca per mi no és anar a la platja, perquè és una illa.
5: Val.
4: Llavors és com diferent, no ho sé.
2: Val.
4: Per mi un dia de platja, pel lleidatà mitjà, és anar un dia a Cambrils.
2: Val.
4: Vale?
2: Pel lleidatà mitjà.
5: Sí. O sigui, aquest cap de setmana has estat a Cambrils. Aquest és el resum, no?
4: Molt a prop, Altafulla.
5: Val. Sí. Perfecte.
4: La cosa és, com tota declaració d'amor,
2: sí,
4: per situar l'audiència, hi ha els pros i contres. És a dir, una declaració d'amor sincera, sincera, implica això. Dir les veritats, acceptar les imperfeccions i aguantar-les, també.
2: Molt
4: bé. Vale? Estem en aquest punt ja, eh? Sí, sí, sí. Maduresa, amoril, ja.
2: Anem a declarar-li l'amor a la platja. La primera declaració que fa el nostre doctor amor és aquesta. Love is in the
5: air, everywhere I look around. Estimada Arena.
4: Primer de tot, gràcies per tant, Arena. Sobre teu, tota pell es veu menys morena.
2: Ah, perquè a sorra no li rimava, saps?
4: Jo només vull que sapigueu que he estat molta estona dedicada a aquest rodolí. I jo visc en un estat d'amor-odi constant amb aquesta barreja perfecta de sorra i borilles.
2: Ai, no,
4: sí,
2: què dius?
4: Lo mateix. L'estimo perquè em recorda a les actituds tòxiques d'una relació. Entra per les puntes de la tovallola sense permís, de sobte ha format una massa per fer croquetes amb la crema solar,
2: sí,
4: i a mig hivern encara està allí, a l'estoreta del cotxe.
5: És veritat, això és molt incòmode,
2: eh? Et persegueix, et persegueix.
4: Sí, sempre està allí i mai ningú la neteja. Llavors, jo em declaro fan de l'Arena per tres coses.
2: A veure.
4: Les llargues passejades de punta a punta de la platja, imprescindible amb les mans al darrere i pensant en la jubilació.
5: Val.
4: Ho faig cada vegada que vaig a la platja, o sigui, és el meu recorregut base. I és bastant d'homes, això, realment. No sé si també ho faltan les noies.
5: Anar amb les mans al darrere?
4: No, anar de punta a punta de la platja perquè sí, a la platja.
5: Ho diu, mira, és que jo crec que això ja ho hem parlat. Ho diu quan els homes aneu a la platja i teniu la necessitat aquella d'estar tota l'estona en moviment. Que si ara jugo a pales, que si ara camino, ara corro, ara no sé què. Per favor, relaxeu-vos, preneu el sol una miqueta, no?
4: En parlarem. Però jo el que també vull que us imagineu és que dins d'aquestes tres coses que m'encanten de la platja és la gent que sembla liseta, literalment, quan va descalça per la sorra i crema molt, vale?
5: O sigui, val.
4: És la imatge literal. I la meva gran pregunta a l'Arena. Primer de tot, han desaparegut ja totes les petxines? És a dir, tots els professors han anat a recollir per fer manualitats de primària? T'ho juro que no hi ha petxines al mar, ja, eh?
5: En sèrio?
4: No hi ha petxines. Us heu fixat aquest estiu?
2: I les pinten i...
4: Sí, no n'hi ha.
2: És veritat.
4: No n'hi ha.
2: No, sí que n'hi ha.
5: Sí, que jo no
2: sé quines platges vas, però...
4: Tu n'has vist?
5: Jo no n'he vist.
4: Ah.
5: Però mola molt quan anaves al col·le i feies el marc de fotos,
2: sí,
5: enganxant les petxines i una miqueta de sorreta amb la foto de l'estiu.
4: Jo, sabeu què pensava? Que realment els cuiners, després de servir la paella, anaven al mar i tiraven les petxines i els musclos?
2: Què dius?
5: Mare,
4: us hi juro. Perquè penso, hòstia, estan buides també les que trobes allí, saps?
5: O sigui, tu pensaves que les petxines que trobàvem a la platja eren petxines que venien d'una paella que algú les havia llapat i les havia tornat a deixar
4: allà. Tornes al mar el que és seu. Hòstia.
5: Val, molt bé, és molt rebuscat.
2: Clar, però que hi hagi el condiment a dintre, saps? Vull dir, ha de ser-hi.

0: Xines buides estan buides per algun motiu.
1: Val, molt bé.
2: Segona declaració del nostre amor a la platja. Love is in the
1: air, everywhere I look around. Gràcies, aigua.
0: L'altre 50% de la platja, H2O i sal. Tant de bo només fos H2O.
1: Estic
0: pixats, cagats,
1: ja
0: gent
1: no.
0: Com jo que fa glopets sense voler cada segon. Sou d'aquesta gent que, quan éreu petits, anàveu a l'aigua i després regàveu aigua, sortíeu a beure aigua normal, perquè, clar, teniu la boca molt salada.
2: Sí, seca, sí, sí.
0: Sou aquesta gent, vale.
1: Sí.
0: Estimada aigua, m'he fet gran i he perdut les ganes que tenia de lluitar contra les onades com quan era petit. I també he perdut aquella capacitat de tenir la sensació i anar a dormir amb la sensació que em golpejaven les onades.
2: Sí.
0: Teniu aquest record o m'ho he inventat jo i no m'ho he passat a mi?
2: A mi m'encantava jugar amb les onades i deixar-te portar. I a més, després acabaves amb tot el banyador ple de sorra.
0: Absolutament.
2: Bo.
0: I anaves, però anàveu a dormir, teniu aquella sensació encara d'estar rebent onades?
2: D'estar-te movent.
1: Vale. És que jo tenia una mica de trauma perquè em passava allò que, com que sempre he estat molt prima i he passat molt poquet, se m'emportaven totes les onades, ma mare em donava la mà perquè no passés. Llavors se'm desenganxava, saps com a les pel·lis, em desenganxava de la mà de la meva mare i m'anava com 2 metres enrere.
0: Molt cap a dins.
1: Era molt dramàtic.
0: I no tocaves al fons, clar.
1: Era horrible, era horrible.
0: La cosa és, d'aquell temps només conservo una cosa, que és la capacitat d'acumular 70 litres a les meves orelles, que no ho he perdut, això. Vull dir, els taps d'orella són una cosa que s'han mal inventat.
1: És incòmode, eh?
0: No ho entenc. S'ha quedat allí i no ha funcionat mai. Llavors, la cosa que us volia comentar...
2: Què?
0: És molt important.
1: Quina és?
0: Que no li trobo el sentit que encara ara ens haguem de passar 8 hores de costat per poder treure aquesta aigua. És a dir, hem de passar com 6 o 7 hores clicant com un clítoris i no surt l'aigua. O sigui, som tan forts i tan fluixos a la vegada com a espècie humana...
2: Les referències del doctor Mol, eh?
1: A no, més,
2: sí, sí, que és veritat.
1: Quan se't fan taps entre l'aigua i així, que llavors la cera es barreja i fa taps, crec que ara han canviat la manera de treure els taps. Abans era molt fàcil. T'enxufaven així amb la xeringa d'aigua, però crec que ara no es fa així, que ara t'ho aspiren o alguna cosa.
2: Ara, no ho sé, et posen un medicament o et diuen 2-3 dies abans que...
0: Jo crec que fa molt si
2: vas... T'ho estoven i després...
0: Sí.
1: Però encara ho fan així?
2: Sí,
1: segur,
2: sí,
1: eh?
0: I depèn molt de si vas a la pública o a la privada.
2: Ah, l'Andrea paga, segur.
1: No, jo no.
2: Tercera declaració d'amor del nostre doctor Mor a la platja. Love is in the air,
1: everywhere I look around. Per vosaltres, entreteniments.
0: Tot allò que fem les persones que no ens preocupa el broncejat. Jo, de veritat, que estic en aquell punt de la vida que ja estic per comprar-me la samarreta solar i no posar-me mai més crema.
2: És tot allò que odia l'Andrea Romera.
1: Totalment. Sí, sí, sí.
0: A tu no t'agrada la crema solar?
1: A mi no m'agrada la crema solar perquè em fa fàstic després tocar la tovallola amb les mans plenes de crema solar.
0: Però et fa molta vergonya portar la samarreta solar.
1: Sí, em fa vergonya. Em fa vergonya perquè, a més, em vull posar morena. Llavors
2: no,
1: és com una cosa així complicadota.
2: La crema solar, sí, però tot el que ve ara encara més ràbia li fa.
1: Ah, sí, ja ho he dit abans.
2: Sí, els entreteniments. Sí, sí, sí.
0: Aquell punt on es produeix la gran diferència de classes a la platja, hi ha dos equips. La gent que porta un carro amb pales, regadores i l'Uno Splash.
2: Oh, l'Uno Splash.
0: I les famílies que no porten res. Paguen la gandula amb ombra i deixen els fills a una barqueta de pedals o a la tarda que els envien amb aquella illa de plàstic al mig del mar on hi ha inflables.
2: I vinga.
0: Les heu vist mai, aquestes illes?
1: Sí, estava guapíssim, això, a la nit, que ja no hi ha vigilància.
0: Oh, sí?
1: Saps? No ho heu fet mai, vosaltres?
0: No.
1: Ah, jo tampoc.
0: A mi mons pares sempre em deien, són molt perilloses, s'ho endurà el vent. Us ho juro, visc amb aquesta sensació.
2: Com que la nit fa tant de vent normalment...
0: Tu... A la nit l'Andrea s'ha flipat una mica.
1: No, no, jo no diré res. Llavors.
0: Tens el somni eròtic? Ah, ja t'he pillat, ja.
1: No, és que sempre em penso que tothom fa el mateix que jo i quan vinc aquí i ho explico i veig que ningú fa, penso que llavors no és tan normal i és millor no dir-ho a la ràdio.
2: No, no, no ho ha fet mai, l'Andrea.
1: Però jo ho he dit.
2: No ho ha fet mai, no ho ha fet mai, l'Andrea.
0: Anem a l'última?
2: Vinga, va, l'última declaració d'amor a la platja. Love is in the air,
1: everywhere I look around. T'estimo, tornada a casa.
2: Què va?
0: Us ho prometo.
2: Què va?
0: És el meu moment preferit del dia de la platja i suposo que és un pensament que, clar, no puc compartir amb el Frigola perquè ell hi viu a la platja.
1: És veritat.
2: Ah,
0: m'entens?
2: Clar, sí.
0: Clar, no has connectat amb mi i ja, jo sempre penso que vosaltres no teniu aquesta sensació de ai, quina pena, ja s'ha acabat.
2: No.
0: La teva sensació és constantment que bé que estic,
2: clar,
0: on estic.
2: És estar desconnectat, sí, sí, sí.
1: I tu, en canvi, em saps què passa? Jo a Badalona també vivia molt a prop de la platja, només trobo la carretera, llavors una mica igual que el Frigola, però quan he anat a platges així, que després he tingut un trajecte de 20-30 minuts en cotxe, em sembla la pitjor part del dia perquè vas ple de sal, ple de sorra, dins del cotxe, amb una calor...
0: Estic representant la gran part de Catalunya oblidada.
2: Però no entenc per què ho romantitzes.
0: El torna a casa.
2: Clar, o sigui, t'estimo tornar a casa, no? Vaya puta merda tornar a casa, s'hauria de dir.
1: A mi és el pitjor.
0: A mi m'encanta sentir que pleguem los trastos
2: Això?
0: Sí, t'ho juro que sí.
1: I què va? I quan has d'expulsar la tovallola no, i tota la sorra surt volant, quan, és que és horrible.
2: Quan eres petit i et deien pleguem els bàrtols, tu deies, no, vull més estona aquí.
1: Clar.
0: Jo us ho prometo que tinc ganes de tornar a Lleida i és que he romantitzat... És
1: que, frase que mai ha dit ningú.
2: O sigui, tinc ganes de tornar a Lleida.
0: He romantitzat la llarga dutxa a la vora del mar, aquella aigua normal, ja per fi, de treure't la sorra.
2: Això sí.
0: I això, imperdonable, sempre, sempre, el gelat de la mida del meu cap, que s'acaba menjant el terra, la meva mà i part del meu braç.
2: Val.
0: És a dir, els gelats de la platja s'han de mantenir. Aquell de cono o el que vulgueu de...
2: Ah, però és que tu ets un guiri de platja.
0: Jo soc un guiri de platja.
1: Sí,
2: va a menjar gelat a la platja,
1: sí,
2: saps?
1: Sí, és aquest tipus
0: de persona. I a més, no em passa mai la de... Quin dia tornarem a la platja? Saps? És com que no m'apeteix aquesta frase.
2: No,
0: ningú la pensa.
2: No, clar, prefereixes estar a Lleida. Que bé que s'està a Lleida.
0: Però això només
2: que bé que s'està quan s'està bé.
0: El dia de platja mai serà per mi la setmana de platja.
2: No. Serà el dia, i gràcies.
0: Així que, estimat dia de platja,
2: sí.
0: Un brindis per tu, que duri molt el dia de platja, sí. Al llarg de l'estiu, ara s'està acabant, però que duri. Que a mi encara em queden 2 hores de caravana, mínim, sí. Per arribar a casa.
2: I quina tornada, eh? T'estimo tornar a casa.
0: No us explico més perquè no acabaria.
2: Que tinguis una bona tornada a casa, Jofre. Gràcies una setmana més per venir al backstage.
0: Vosaltres sou casa meva.
2: Oh. Cada dia, quan es fa la nit, backstage a Flashback.

Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: backstage de Flashback. Fins a les 11 de la nit. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I ara ve aquell moment en el backstage de Flashback on anem de xulos,
2: sí,
1: perquè literalment és això. I és que creiem que necessiteu saber quines són les nostres cançons més escoltades d'aquesta setmana.
2: Arriba el moment de dir-vos el nostre top 3. Us farem sonar les nostres cançons més reproduïdes d'aquesta setmana. I vosaltres ens podeu dir al WhatsApp, al 628-414-029, quines són les que més us han agradat.
1: Al final, el backstage de Flashback també és un espai de prescripció. Us ensenyem, sí, cançons noves. Hem fet la playlist de novetats musicals, mm-hmm, perquè sàpiga tot el bo i millor que s'ha tret avui divendres. Per tant, anem a exposar-nos una mica i ensenyar-vos els nostres gustos musicals, que potser coincidiu amb nosaltres i potser dieu, ostres, l'Andrea escolta aquesta cançó que m'encanta, doncs guita, cap a la vostra playlist.
2: O potser penseu que tinc un gust musical de merda, així com ho pensa el Marc Frigola,
1: bueno,
2: que ho va confessar al vídeo que van penjar xarxes d'inici de temporada, que per cert el podeu recuperar @flashbackoficial.
1: Sí, allà està penjat el vídeo.
2: Allà està, nosaltres barallant-nos com sempre,
1: com
2: però
1: sempre,
2: en format vídeo.
1: Està bé, està bé. Se'ns veuen les cares i està realment bé, la meva cara rata.
2: Sí.
1: Andrea Romera, quin és el top 3 de cançons d'aquesta setmana?
2: Va, comencem amb una cançó que he escoltat molt durant aquesta setmana. És,
1: sí,
2: de la Ludwig van.
1: Home.
2: I clar, com que els veuré en directe d'aquí poc,
1: ah,
2: doncs he estat en bucle, en bucle, en bucle, sobretot amb aquesta que es diu Creure.

0: És el so de la Ludwig i aquesta que l'Andrea ha tingut molt enganxada, que es diu Creure.
1: És que em recorda com molt a l'estiu, i per mi l'estiu encara no ha acabat, perquè l'estiu acaba.
0: No, reivindiquem des del Backstage de Flashback que l'estiu encara no ha acabat.
1: No, és com
0: que... Aprofiteu per anar a la platja encara, eh?
1: Ha acabat una mica la meitat, perquè és això de que ja estem treballant, llavors, val, mitjà acabat. Però per mi, fins que no passi la Festa Major, no acaba l'estiu.
0: Festa Major d'on?
1: De Tiana.
0: Ah, val.
1: La meva Festa Major,
0: va,
1: clar.
0: No, ara hem d'esperar a la Festa Major de l'Andrea perquè s'acabi l'estiu.
1: No, però cadascú tindrà el deadline de l'estiu. El meu és aquest.
0: Per cert.
1: Què?
0: A veure, on és l'alcalde de... de Tiana? Com es diu l'alcalde de Tiana, Andrea?
1: Es diu Isaac.
0: Isaac?
1: Sí.
0: Isaac, hem de parlar tu i jo. Des del Backstage de Flashback faig una reivindicació. La vam fer l'any passat. I vam dir a l'Andrea Romera, periodista, una tia espectacular, li fa molta il·lusió fer el pregó de la Festa Major de Tiana.
1: Sí, sí.
0: On és la proposta d'aquest any 2026 perquè l'Andrea faci el pregó de la Festa Major de Tiana?
1: Home, és que ara ja anem una mica justos.
0: No.
1: El pregó és la setmana que ve i això es comunica amb molts mesos d'antelació. Ara ja no dona temps.
0: Ara, el senyor Isaac ha d'estar escoltant això i dir, ostres, si tenim una persona al poble que és una superestrella.
1: Sí, justament.
0: No, però volem, reivindiquem que l'Andrea Romera, al setembre de l'any vinent, faci el pregó de la Festa Major de Tiana.
1: Saps què passa? Que la gent que ha fet el pregó de la Festa Major de Tiana en els últims anys és gent molt top. O sigui, perquè, per posar un exemple, Vico...
0: No et rebaixis, eh?
1: Vico
0: no et rebaixis,
1: fet...
0: eh? Vico està a un 7 de 10. Tu estàs a un 12 de 10, Andrea.
1: Vico és una persona que se la coneix...
0: No, Vico és una jefa.
1: A nivell estatal.
0: I a tu també.
1: No, a mi no.
0: Però si a la Xina aquest estiu de vacances et van venir i et demanaven fotos perquè t'escoltaven al Backstage de Flashback.
1: No, perquè era occidental i els hi feia gràcia.
0: No,
1: i
0: volien
1: fer-se una foto amb mi, simplement, la gent d'allà, els xinesos.
0: Això és el que em vols fer creure. No. Que escoltaven al Backstage des de l'aplicació de Flashback, que funciona molt bé.
1: Segur que sí, i així aprenien català. Sí, és que... sí, ja em va sobtar a mi que vinguessin parlant en català i que em diguessin, crec que sé quina és la cançó amagada.
0: Exacte.
1: I després, can I take a foto?
0: En fi, Isaac, em sap greu l'atracament, però... ja queda dit, val? Espero que l'any vinent l'Andrea faci el pregó de la Festa Major de Tiana.
1: Bueno,
0: si el fas, jo vindré.
1: Hi ha eleccions, no, l'any vinent?
0: Pues, bueno, que ho deixi tancat ja. No? I si surt ell, o sigui, si surt reescollit, serà gràcies a tu.
1: Clar, jo crec que sí, eh?
0: Perquè la gent voldrà que tu el facis. En fi, ja està, ja hem fet la promo. Quina és una altra cançó molt escoltada per tu aquesta setmana?
1: Top 2, crec que aquesta t'agradarà, perquè és Loser de Tame Impala.
0: Home, m'encanta!

0: Tame Impala, eh?
1: És una cançó aquesta que s'ha fet molt famosa per la banda sonora de Spider-Man, sí, no? Això m'han dit molt, perquè jo no he vist Spider-Man, però la cançó m'agrada, tu. Tame Impala, que els vam conèixer aquí, Flashback, per Dràcula. De sí. fet, jo també els vaig conèixer per això, també perquè a tu t'agradaven molt i m'anaves posant cançons sí. seves. Però vaig com entrar més en el món de Tame Impala gràcies a Dràcula.
0: Dràcula, eh?
1: I ara, mira, de tant en tant m'agrada escoltar-los.
0: Molt bé, doncs Loser, aquesta cançó, que és la més nova de Tame Impala, que s'ha fet, bàsicament, per la banda sonora de Spider-Man.
1: Exacte. I al top 1 seguim una mica amb la dinàmica aquesta de que soc negacionista, que s'acabi l'estiu.
0: Molt bé.
1: I no podia ser una altra que La Graciosa, de Quevedo i Elvis Crespo.

0: Doncs La Graciosa, que ve d'Oriol Lluís Crespo, una cançó que us sonarà avui al Vaparitour de Sabadell.
1: Sí. Quines ganes, no? Tens ganes?
0: Sí, sí, sí. Tinc les ganes que arribi ja el moment de pujar a l'escenari, en fi. Xulíssim.
1: Ets un gaudidor dels escenaris, tu, eh?
0: A mi m'agrada, m'agrada, m'agrada. Sí, sí.
1: Molt bé, t'agrada Santa.
0: Happy place.
1: Molt bé.
0: Sí, sí. Vaig amb el meu top 3.
1: Vinga, va.
0: Va, la tercera que més he escoltat aquesta setmana. Em sap greu dir-ho i fer-me el xulo d'aquesta manera, però és una cançó que hem tingut la sort de poder escoltar abans i ja l'he cremat abans que sortís.
1: Ah, val, ja sé quin és.
0: I és que avui ha sortit la cançó de Ginestar amb Nil Moliner, Amb qui estaràs, i la veritat és que nosaltres ja la vam poder escoltar dimarts o dimecres, crec, i des de llavors l'hem tingut aquí, sempre que hem vingut a treballar l'he anat posant, i crec que és una de les meves preferides d'aquesta setmana, Amb qui estaràs, la col·labor de Ginestar i Nil Moliner. Amb qui

0: meves penes.
1: M'ha passat una cosa amb aquesta cançó que tu has comentat avui a la redacció, i és que venint cap aquí a la ràdio, el cotxe estava escoltant Flashback, estava escoltant en Jordi Plans al matí.
2: Sí.
1: I ha sonat aquesta cançó perquè és el New Music Friday i l'hem posat a cada hora a la Ràdio Musical de Catalunya, Flashback. I t'ho juro, mira que l'he escoltat vegades. Pues, se m'ha posat la pell de gallina d'una manera tan boja.
2: És que el moment cotxe, quan vas tu sol, et poses la música a tope.
1: Sí, sí.
2: És el teu espai segur com per cridar, per cantar, per plorar, depèn la cançó que
1: sentis, tant,
2: perquè a vegades
1: tant.
2: També et porten això les cançons, no? que t'arriben. Llavors, quan estàs allà en aquest moment tan...
1: Tranquil, tan zen, sí, sí.
2: És quan les vius més intensament, les cançons.
1: M'ha al·lucinat, de debò, eh? Pell de gallina amb aquesta, amb qui estaràs. Crec que serà un autèntic tamacle d'aquesta temporada. La número 2, anem a canviar d'estil.
2: A veure.
1: El meu top 3. Aquesta és de Fisher, un dels meus artistes preferits. I Florence Armand, ja anem amb les meves fumades,
2: sí,
1: val?
2: Sí, com sempre.
1: Aquesta es diu What a Life, però és que crec que últimament m'encaixa bastant.
2: Amb la teva vibe.
1: Sí, estic agraït de tenir la vida que tinc,
2: oh.
1: Saps? Una mica, i es diu precisament així, What a Life. What a life, what a life.

0: una mica el rotllo aquest dels DJs, no? De jo admirar Fisher i veure'l com tocant per molta gent i pensar, hòstia, aquest estiu amb el Vaporitura estem tocant davant de moltíssima gent i és una cosa com molt guai, per tant, quina sort de poder veure això.
1: És que t'imagino amb els auriculars anant pel carrer amb aquesta cançó així, pensant aquesta nit tinc Vaporitura, caminant així com molt on, fent una mica de ballaruca,
0: podria
1: saps?
0: Podria ser.
1: Allò quan vas pel carrer, què? Fas com una mica de ball, però dissimulant perquè no es noti que estàs ballant?
0: Però que els teus peus notes com si estàs flotant.
1: Sí.
0: O sigui, vas sobre un núvol,
1: I sobretot que vas caminant al ritme de la música.
0: Sí, home, i tant. Imprescindible. Igual que com corres, has d'anar al ritme de la música. Sí,
1: i repassant totes les cançons que posaràs al Vaporitour, pensant quina roba et posaràs, perquè tu ets molt així, eh? Potser no ho sembla, però tu aquestes coses les tens molt en compte.
0: Es cuida.
1: Sí.
0: Encara que no ho sembli, molt. Buf.
1: No, sí, ho sembla.
0: Ho sembla. I la meva número 1 d'aquesta setmana, estic molt enganxat. No paro d'insistir als jefes perquè la entrin a Flashback. És de Karol G, Jude Lyne i Rosowski.
1: Home, clar.
0: M'encanta, és la cançó del moment i és Baby Wow.

0: Era això de Jutline, amb Rosowski, també, evidentment, amb Karol G, des d'aquest nou àlbum que ha tret l'artistassa. Baby Wow, mola, eh?
1: És boníssima, aquesta cançó, sí, sí. Que l'altre dia ja vam explicar que s'ampleja una cançó de fa 20 anys, que és una cançó que ja ens s'amplejat molts altres artistes i que per això, sonorament, ens pot recordar doncs, altres coses, no? Molta gent la relacionava amb Culo, per exemple, de Pitbull.
0: I sense anar més lluny. Jamaican Bam Bam també posa aquest sampler, vull dir. Sí, sí.
1: En el meme d'Auxilio me desmayo.
0: Exacte. Oh, Auxilio me desmayo.
1: Però és que és boníssima aquesta cançó.
0: La veritat és que sí. Doncs mira, aquí teniu el nostre top 3. Voteu 628-414-029. Qui no us ha agradat més?
1: A veure
0: avui
1: qui
0: guanyes,
1: guanya.
0: No? Avui guanyes.
1: No sé, eh? No ho tinc tan clar.
0: WhatsApp obert, va.
2: De 8 a 11. Backstage. A Flashback.

0: Has escoltat el backstage i no és cap broma.
1: I a tu quina és la paraula que et costa dir?
2: Programa.
1: Hosti, nano, no pots ser el presentador d'un programa i no saber dir programa.
2: La llengua ja no sé ben bé com posar-la i tal, i programa...
1: La tens desentrenada, la llengua.
2: No ho sé.
1: Necessites pràctiques.
3: Andrea!
1: Què? No ho sé, has tret tu el tema.
2: Que no són ni les 9 del vespre.
1: No he dit on la posaràs, la llengua, només he preguntat si necessites pràctiques.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera. A

0: 10 minutets i ens plantem al punt de les 11 de la nit. Això vol dir que els del backstage de Flashback toquem el 2, pleguem veles, tanquem els ànecs en un dia que ha estat molt xulo, molt mogudet, però ens ho hem passat molt bé. I escolta'm, un dia més, que és un dia menys, Andrea, que diuen aquells.
1: Un dia més que apuntem a la llista, check, i ja ho tindríem, no?
0: I ja està, anem tatxant a l'agenda i va passant, així ens va passar la temporada, eh?
1: Home, és que amb la tonteria...
0: Sí, sí, Déu-n'hi-do, no parem, no parem.
1: Bueno, anem a dormir.
0: Ho necessitem. Quan arriba aquesta hora, la gent encara ens segueix escoltant, però nosaltres ja estem molt rebentats, sí, sí.
1: Sí, va, anem a descansar, que tot anirà bé.
0: No, no, que
1: vinga,
0: vagi bé.
1: Vinga, adéu. Adéu.
2: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: Sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Mesclada per Andreu Preses.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor, riures de la vida que morir vivint.

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata barata ballada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota,

0: ara que el va parir. Moments per al mercat.
1: El que deu pensar un japonès quan ve per Barcelona, determinats carrers, determinades zones, sí. Deu pensar, però aquesta gent...
2: Foten, aquesta gent.
1: Són autèntics porcs.
3: Que porc, creïble, eh?
4: Com és, són uns autèntics porcs en japonès?
1: Sí, és que tinc bastant localitzat el japonès i el xinès.
4: Ah, com seria?
1: El japonès és més triat. I el xinès acaben amb una vocal amunt.
0: El matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, a

0: Flashback. És el moment de sentir el so flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Maneres de despertar-se. La clàssica. Música clàssica no, a la manera clàssica, amb el despertador de sempre.
1: Quin despertador tens? Millor que et llevis amb la trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Encarrega la trucada que desperta i felicita qui vulguis.
2: Ràdio què?
1: Entra a flashback.cat, omple el formulari i deixa que ens encarreguem de tot. La trucada despertador del matí.